0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà, doncs, aquest dimarts que ve i, tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
2: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar a ATL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
1: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària. La Festa Major Petita de Cubelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'agrupació de balls populars que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la quarantena trobada de gegants de Cubelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà. I d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26 a partir de les 5 de la tarda. Després la sortida de la cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la quarantena trobada de gegants, la regidora Renata Renat Avedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
3: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Cubelles el dia 26 de juliol.
1: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk, una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la Festa Major Gran cap a la Petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
3: La comissió de festes havia sol·licitat recuperar la nit de jazz. El que passa és que, això ja en parlarem, però la Festa Major, com cada any, ve farcida d'actes, des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la Festa Major més enllà del 16, i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la Festa Major Gran i posar-la a la Festa Major Petita el divendres.
1: En el concert del dissabte a la nit, posterior al correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles... els possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la Festa Major Petita com quan tinguem el programa a la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir, propi de del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: El comerç local també pot fer-se un lloc al món digital. Aquesta és una de les principals conclusions que deixa l'entrevista audiovisual de Ràdio Cubelles amb Toni Peregrina, propietari de l'Anigó i conegut a les xarxes socials com Toni el Quiosquero. L'establiment va obrir a Cubelles l'any 1984, després de que la seva família vingués de Viladecans amb experiència en el sector de la papereria, la llibreria i la premsa. 4 dècades després, continua mantenint l'essència del comerç de proximitat, però ha sabut adaptar-se als nous hàbits de consum, com per exemple, que pràcticament ja no es venen diaris. Així ho explicava el propi Toni Peregrina en aquesta entrevista.
3: Sí, sí, home, des del 84 fins fa uns 15 anys, això era molta feina, i es venia molt. És més, mira, fixa't que fa ja potser 20 anys érem venent diaris aquí a Cubelles, no només jo, n'hi havia 4, i tots treballaven d'això. I avui dia només estic jo, i cada vegada es veig menys. O sigui, és una cosa que ha anat a la baixa.
2: La disminució de la venda de premsa en paper ha obligat al negoci a reinventar-se, potenciar la papereria, la llibreria, els llibres de text, però també obrint una nova línia de negoci a través d'internet. El primer pas va ser la creació d'una botiga online. Poc després, Toni Peregrina va entendre que per arribar als nous clients calia estar present on aquests passen bona part del temps, les xarxes socials. Va ser així com va néixer Toni el Quiosquero, un personatge que amb un to proper i desenfadat presenta novetats, obre sobres de cromos i mostra els productes que arriben a la botiga. El nom li va posar el creador de contingut cubellenc Juanito, el Nito Flamen, que visita habitualment l'establiment per gravar els seus vídeos. L'aposta ha donat resultat. Avui les publicacions acumulen milers de visualitzacions i molts clients esperen els seus vídeos per conèixer les noves col·leccions abans de comprar-les. L'impacte de les xarxes socials ha anat molt més enllà del municipi. Gràcies a la botiga online, l'Anigó envia comandes de qualsevol punt d'Espanya i també ha fet arribar col·leccions a diversos països europeus. Fins i tot hi ha famílies que aprofiten les vacances a Catalunya per passar per Cubelles i visitar la botiga i fer-se una fotografia amb Toni el Quiosquero, després d'haver-lo descobert a través de les xarxes socials. Segons explica Peregrina, aquesta visibilitat es tradueix directament en vendes. Les seves publicacions serveixen perquè els col·leccionistes coneguin quan arriba una nova edició, un àlbum o un producte especial.
3: De venir a comprar els cromos, i jo llavors també vaig aprofitar per començar a fer els meus vídeos per ensenyar els productes. Uh-huh. I va ser tot una roda, i llavors crec que tinc bastant visualització, i bueno, i es va venent.
2: Una part important d'aquest creixement s'explica pel boom de les col·leccions de cromos, especialment les relacionades amb el futbol. Peregrina assegura que la col·lecció oficial del Mundial ha generat una demanda sense precedents, un fenomen que atribueix en gran part a la influència de les xarxes socials, que han despertat l'interès d'una nova generació de col·leccionistes i han recuperat tradicions com els intercanvis de cromos entre els infants. Malgrat l'èxit digital, Toni Peregrina té clar, però, que la prioritat continua sent la botiga física. Reconeix que compaginar l'atenció als clients, la preparació de comandes, la gravació i l'edició dels vídeos suposa moltes hores de feina, però assegura que no vol perdre el tracte personal que sempre ha caracteritzat la papereria Anigó. A més dels cromos, el negoci continua oferint serveis consolidats com la gestió dels llibres de text per als nous cursos escolars i manté una aposta decidida per a autors locals, reservant un espai específic a la llibreria d'escriptors de Cubelles i col·laborant en les presentacions que s'organitzen al municipi. L'experiència de Toni el Quiosquero demostra que la transformació digital no està renyida amb el comerç de proximitat. Al contrari, les xarxes socials s'han convertit en una nova finestra per donar a conèixer un negoci de tota la vida, atreure nous clients i continuar escrivint la història d'un establiment que, més de 40 anys després d'obrir les seves portes, continua evolucionant sense perdre la seva identitat. L'entrevista completa amb Toni Peregrina o Toni el Quiosquero es pot veure al canal de YouTube de Ràdio Cubelles i escoltar en format podcast a radiocubelles.cat. La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada a la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més, en aquest cas emmarcat doncs, per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar dos desplaçaments curts de temporada i, a més, doncs, rivals i derbis de proximitat. També hi haurà equips del Camp de Tarragona, com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. Algun provisional d'aquesta segona catalana doncs, queda format per aquests equips i li hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu i Manol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Avui a l'entrevista de Ràdio Cubelles volem parlar de comerç, del comerç local i del comerç de tota la vida, però també una mica del comerç del futur. Avui amb nosaltres ens acompanya el Toni Peregrina de l'Anigó. Toni, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
2: L'Anigó, ara ho estàvem parlant, tu vas néixer gairebé entre revistes i diaris.
3: Pues sí, pràcticament, sí, sí. Va començar ma mare aquí obrint a Cubelles. Ja parlem del 84, sí, ja fa 42 anys. I sí, sí, jo tenia entre 6 i 7 anys i des de llavors, clar, quan era petit no, però quan ja vaig tindre ja l'edat de poder ajudar ja amb uns pares, allà hi era. Entre diaris, revistes, tot el que has dit.
2: Com era aquell Anigó? És a dir, què és el que us oferia en aquell moment quan va obrir la primera porta?
3: Doncs pues mira, quan vam obrir la primera vegada era papereria. Els diaris van posar una miqueta més després, però ja veníem de botiga, perquè mon pare tenia una botiga, papereria, llibreria, diaris també, revistes, a Viladecans. I llavors vam vindre aquí a Cubelles, va estar ma mare 2 anys ella a la botiga i mon pare va estar 2 anys anant encara a Viladecans. Cada dia, i no estaven les costes del Garraf, eh? O sigui, no, vull dir, no estava a l'autopista.
2: Anava per les costes.
3: Anava per les costes, 2 anys fins que va poder deixar aquella botiga i venir-se aquí amb ma mare i ja vam posar els diaris i va ser tot el mateix que tenia allà.
2: Negoci, papereria, clar, en aquell moment diaris, no?
3: Diaris,
2: revistes. Llibre,
3: correcte.
2: Clar, en aquell moment els diaris i les revistes m'imagino que sí que portava molt de moviment, no?
3: Sí, sí, home, des del 84 fins fa uns 15 anys, això era molta feina. I es venia molt. És més, mira, fixa't que fa ja potser 20 anys érem venent diaris aquí a Cubelles, no només jo, n'hi havia 4. I tots treballaven d'això. I avui dia només estic jo i cada vegada es ven menys. O sigui, és una cosa que ha anat a la baixa.
2: Perquè veiem una mica encara aquest comerç de proximitat, encara fas algun reparto de diari, no? Ja poquets, però m'imagino, però algun encara cada matí a repartir els diaris, que això ja també es deu anar perdent.
3: Sí, bueno, queda amb alguna subscripció de gent, sobretot són grans. Mm. Sí, la joventut, no, ja el diari està aparcat. I també pots fer el reparto a alguns bars, que encara mantenen la tradició aquesta de tindre un diari al bar, perquè n'hi ha gent que va a prendre el cafè i vol veure el diari.
2: Uh-huh. I ara qui trobem a l'Anigó? És a dir, 40 anys després, deies que els diaris, evidentment, encara aguanteu, però no és segurament el producte principal. Uh-huh. Què és el que hi vens a l'Anigó ara?
3: Bueno, pràcticament venc el mateix, però està més fomentat a la papereria, a la llibreria, perquè els llibres és una cosa que no ha baixat. És més, jo crec que va pujant. O sigui, el tema llibre, eh? Uh-huh. Llibre de lectura, sobretot, és un tema que la gent... Mira que aquests anys s'està fomentat el tema del llibre electrònic i tot això, però al tindre un llibre a la mà, això li queda molts anys per aguantar. I això està molt fomentat aquí.
2: Papereria, no ens deies?
3: La papereria... Sí, sí.
2: Ara ens deies, fa 15 anys que els diaris van començar a desaparèixer, no? Mica en mica, gradualment. Però és veritat que la Nigó ara mateix no només ven al Passeig Vilanova. Mm-hmm. Fa un temps vau decidir que obríeu una pàgina web.
3: Correcte. Sí, perquè avui dia tot el que sigui un comerç petit has d'intentar fomentar una miqueta per internet. Està molt difícil també igualment, eh? O sigui, no és faig una pàgina i començo a vendre o faig un TikTok i... No, perquè n'hi ha molta competència i sempre els grans ho tenen més fàcil que els petits. Però dintre d'això t'has de donar a conèixer, encara que sigui al voltant teu. Per què? Perquè la gent està molt acostumada ja a comprar per internet, sobretot la joventut. Llavors, si et veuen, diuen, oi, hòstia, doncs, aquest encara està aquí, té això m'interessa, això... O sigui, has d'estar a la botiga, però també fomentant per internet.
2: I com funciona això? És a dir, com decideixes un dia dir, ostres, anem a obrir aquesta porta? No sé si va ser primer les xarxes socials, la botiga o les dues coses a la vegada.
3: Bueno, primer vaig començar per la botiga online, però clar, per donar visualització a la botiga online has d'utilitzar les redes socials, perquè si no la gent entrarà a comprar a gent important com Amazon.
2: Sí, clar.
3: Llavors, si no et veuen a les redes socials on tu anuncies que tens aquesta pàgina, o llavors no et veuen. Llavors, les redes socials són molt importants. Van ser quasi a l'hora, les dues vegades.
2: I bueno, qui decideix que es crea el personatge del Tor el Quiosquero, que és el que potser hem vist més, no? Amb aquests vídeos amb una mica més d'humor, amb més gràcia, presentant productes, no? Fins i tot productes més cap als més joves, no? Cromos, col·leccionables.
3: Correcte, perquè el tema col·leccions de cromos és un tema que això es ve molt. O sigui, la gent cada vegada li agrada molt el tema del cromo. Llavors, què podia jo enfocar per les redes socials que poguessin tenir una mica més d'atracció? Clar, si ja començo a ensenyar productes de papereria o llibres, és una cosa que no té tanta... o està molt mal per tot arreu. I dic, ostres, doncs millor començo per les col·leccions, que és un tema que a la gent li agrada. D'on va sortir el nom de Toni el Quiosquero? Això em va sortir per un youtuber d'aquí de Cuelles. Mm-hmm. Suposo que tothom coneix el Juanito.
2: El Juanito, sí.
3: El Nito Flamen. Venia a la botiga a comprar cromos i feia els seus vídeos. O sigui, comprant els cromos a la botiga, que llavors també hi era mon pare, de vegades mon pare, mm-hmm. Jo, la meva germana, la meva dona... I llavors aquest youtuber, que té molta sí, tirada a internet, el seu pare em va posar el nom de Toni el Quiosquero, me va posar ell. O sigui, aquest nom li agraeixo...
2: Amb ell,
3: a Sergio.
2: De fet, encara feu vídeos junts.
3: Correcte.
2: Encara ve algun dia i feu un...
3: Llavors, a ell li anava molt bé el tema de fer els vídeos com de venir a comprar els cromos, i jo llavors també vaig aprofitar per començar a fer els meus vídeos per ensenyar els productes. Uh-huh. I va ser tot una roda, i llavors crec que tinc bastant visualització, i bueno, i es va venent.
2: Ho notes, això? És a dir, tu notes que després d'un vídeo, després de començar fent vídeos ensenyant col·leccions o productes, notes que la pàgina web comença a vendre més?
3: Correcte. És per el que t'he dit abans, que la gent està acostumada a mirar les redes socials i a comprar per internet. Llavors ja, si et segueixen i volen una col·lecció de cromos, jo què sé, la del Mundial, mm, o la de la Lliga, no surt tot a l'hora. Igual surten primer a l'àlbum, després els cromos, després que si el sobre especial, que si el premium no sé què. Llavors estan esperant que tu anuncis que tens això per comprar-ho. Llavors, ja sap que rebran una notificació, ostres, ha sortit el sobre aquest. I a més, doncs, si ja el tens penjat, ja allò de dir, ostres, doncs vaig a buscar una botiga. N'hi ha molta gent que sí, però d'altra ja està acostumada i t'ho compra per internet.
2: I on has enviat cromos, per exemple? Perquè, clar, pues... comprar cromos, en principi, amb quioscos i estancs d'arreu del país, podries trobar cromos, no? Sí. I no és que tu tinguis uns cromos especials, o sí, no, no ho sé, això.
3: No.
2: No sé si tu parles amb Panini i tens allà...
3: No, no, no. O sigui, especial, no, l'únic que...
2: Per la,
3: per la demanda que vaig tenir, tinc molta quantitat. Mm. Aconsegueixo cada vegada més quantitat i llavors vaig venent, vaig demanant i clar, tinc una probabilitat de venda molt més gran que potser un altre quiosc que no s'ha anunciat, que no sé, mm-hmm. que no té la compra online, que llavors, clar, rep poca quantitat.
2: Yeah.
3: Llavors... Clar, amb
2: tu en tens més. I on t'has enviat cromos, per exemple? No sé, algun paquet de cromos o un àlbum bueno, d'aquests?
3: A tot Espanya.
2: A tot Espanya,
3: A tot Espanya, sí. Palma de Mallorca, Espanya, fora també.
2: Sí?
3: Sí, sí. N'hi ha col·leccions que per exemple, del Dragon Ball,
2: sí.
3: Que aquesta col·lecció no és només d'aquí. N'hi ha gent que a França, a Itàlia, a Alemanya, hi veuen els vídeos.
2: Uh-huh.
3: Perquè m'han comprat veient els vídeos. O sigui, he enviat cromos per Europa també i sobretot aquesta col·lecció de Dragon Ball n'hi ha molta gent de Latinoamèrica que les volen.
2: Ostres,
3: però viatge... allà no envio.
2: Ah, vale.
3: Allà no envio. Però se les fan, eh?
2: Sí.
3: Tinc clients sobretot del Perú que han vingut perquè venien a veure la família i llavors em deixaven encarregats. Escolta, guarda'm 20 caixes que he de vindre a veure la família no sé què el dia i m'ho portaré. I he venut a Perú. Però clar, no l'he enviat.
2: Ja.
3: S'ho ha portat aquí.
2: Els enviaments es fas a Espanya, no entenc?
3: Sí.
2: I suposo que si algú compra des de Cubelles te'l pot venir a buscar. No cal enviar-ho.
3: Correcte.
2: No?
3: Correcte. El problema, per exemple, la plataforma TikTok, que és on es ven més. O sigui, jo per la pàgina web venc, però per on es ven més és per TikTok. Per què? Per al sistema que tenen de cupons. Fan uns descomptes que no l'aplica el de la botiga. O sigui, l'aplica al TikTok.
2: Uh-huh.
3: De tot el que ens treuen els venedors, a mi em treuen un tant per cent, no?
2: Uh-huh.
3: D'aquella venda. Pues, igual, calculen i la meitat de com ho treuen a mi ho destinen a cupons. No volen guanyar tot.
2: Vale.
3: O sigui, m'entens el que vull dir?
2: Sí.
3: A mi em treuen un tant per cent.
2: I aquell tant per cent el divideixen?
3: Pues, d'aquest tant per cent que li trauré de la venda... Pues igual, la meitat la destino al client final i llavors què fa? Que la gent entri, vegi un article que potser val a la botiga 75 euros i el poden comprar per 60.
2: Mm-hmm.
3: O sigui, el descompte és molt gran,
2: clar.
3: Però no el faig jo.
2: Ja. En aquest cas el fa la plataforma que és la que...
3: Ho treu de mi,
2: sí.
3: De mi, però... M'entens
2: no
3: el que vull dir-te?
2: Sí.
3: Però això fa que la gent compri molt. El problema d'aquesta plataforma... és que no té l'opció de recollir a botiga.
2: Mm.
3: Ja ho he demanat moltes vegades.
2: Si compres a TikTok, t'ho envien...
3: No, tinc que preparar-ho, s'ho emporta a l'agència, i és una pena, perquè un paquet d'aquí d'algú de Cubelles...
2: Imagina't.
3: Estem fent el traslado. O sigui, se'n va a l'agència a Barcelona
2: i torna a Cubelles. Déu-n'hi-do.
3: Però bueno, estem intentant-ho.
2: Estem allà.
3: Que puguin recollir a botiga.
2: Clar, sí, molt més fàcil, a més, molt més fàcil. Hi ha dues derivades d'aquí. Una, que és el comerç electrònic, però a més, no sé si per visualitzacions tu ja has començat a rebre diners d'aquestes plataformes.
3: No.
2: Encara no, eh?
3: No. Perquè això estem parlant d'índices molt, molt alts.
2: Bueno,
3: a més, ja. Jo crec que serà molt difícil perquè jo no faig entreteniment.
2: Ja.
3: Clar, algú que faci un canal d'entreteniment... és diferent perquè va pujar les visualitzacions. Jo tinc bastantes, però estem parlant que estic venent productes.
2: Uh-huh.
3: Llavors, que un que ven productes tingui aquestes alçades de números per poder cobrar, no
2: crec
3: que
2: sigui. Ja el negoci està en la venda.
3: Està enfocat a la venda, no és, uh-huh. no és el mateix.
2: I l'altre és, clar, se't comença a obrir tot aquest panorama de, hòstia, mira, pujo aquest vídeo, veig que em comença a vendre, vaig a fer més vídeos. Però clar, no sé si havies fet vídeos tu mai, si t'ho havies plantejat fins i tot de posar un mòbil i començar-te a gravar.
3: A veure, tot això m'ho grava la meva dona, la botiga. M'ho grava la meva dona, la botiga. Però és difícil, perquè cal compaginar totes les hores que estem oberts nosaltres, que som bastants, amb gravar productes, amb penjar productes, és un tema complicat. Per exemple, ara que m'ha pujat molt la venda de cromos, portem 4 mesos que, o sigui, no paro a casa. O sigui, he tancat ara a 2:15 a dinar i una altra vegada a la botiga. Per què? Perquè no m'ha donat temps o a gravar el vídeo o a preparar els paquets per enviar. Arriba dissabte, que tanco per la tarda, tot el dissabte a la tarda a la botiga. Diumenge, que també obro, que tinc diaris, encara que, que es venen poquets, tinc diaris. Arriba el diumenge a la tarda a la botiga. O sigui, és complicat.
2: Clar, perquè a més la gent quan fa una compra ho vol tenir el més aviat possible.
3: Ho has d'enviar el dia següent perquè si no es retrasa tot.
2: Sí.
3: I clar, està la cosa... Bueno.
2: És gravar i després editar i penjar. No sé si tot això també ho fa la teva dona o edites tu, perquè clar, hi poseu algunes músiques, alguns sorolls...
3: La meva dona en grava i després pues, jo edito, dintre del que he après amb els programes aquests que n'hi ha.
2: Des del mòbil, eh?
3: Des del mòbil, ho faig tot des del mòbil.
2: Tot des del mòbil, sí. L'editor, no sé què, es penja i ja està.
3: Correcte.
2: Què t'han dit? És a dir... Perquè, clar, a més, ets una figura que, clar, el que va comprar el diari, el material escolar... És un comerç de recurrència, de anar-hi moltes vegades. Llavors, que algú que t'ha vist per les xarxes socials, quan et veu, et deu dir alguna cosa.
3: Correcte, molta gent. Dels que la coneixen, molta. I gent que ve, expressament.
2: O sigui, que trobat... potser no venien, no? I de
3: no,
2: cop i volta.
3: És que m'he trobat, eh? És molt curiós. O sigui, gent que... però te parlo d'Andalusia, de Madrid, que no han vingut expressament a la meva botiga, però igual anaven al Port Aventura i apareix el pare amb els dos nens allí a la botiga. Hola, mira que venimos, estamos en Port Aventura, hemos venido de vacaciones, pero mis hijos o sea, estoy parlando d'Andalusia,
2: sí,
3: de Madrid,
2: sí, claro.
3: Y quieren venir aquí a comprarte cromos i si se poden fer una foto contigo. O sea, és molt curiós, eh?
2: Sí.
3: Hi ha gent que ha vingut expressament, no ha dit, he agafat i he fet a la botiga, però que passaven pel costat i han pensat en passar per la botiga per conèixer-me, per fer una foto. Sí, és molt curiós. I, per exemple, l'altre dia em van escriure per Instagram de Jumilla, de Múrcia, que feien com es diu això, un campionat de futbol, i llavors que si podia fer-li un vídeo per dir-li a la gent que s'apuntés al campionat de futbol, que són fans meus, que no sé què, bueno, i dintre de la feina que tinc, he fet el vídeo, he aprofitat, ja que he fet el vídeo, he aprofitat per fer alguna
2: cosa.
3: He dit, aquí s'anunci el campionat, o sigui, qui s'apunti al campionat tindrà un código de descuento a la meva pàgina web.
2: Ah, mira.
3: Ja, aprofito. Sí, jo d'això no trec res, però llavors, qui s'apunti, pues, també pot comprar-me i té un descompte especial.
2: Molt bé.
3: S'ha d'aprofitar tot el que es pot.
2: Molt bé. De moment no tenim esponsor, anava a dir, a gent que et mogui, de moment no, eh?
3: No.
2: I t'has plantejat alguna vegada anar a alguna venda d'aquests de, jo què sé, doncs, clar, és que tu dius, no, jo no faig contingut, però... Hi ha una línia, no, allà, perquè al final la gent espera el vídeo també per veure com obriu els cromos o fins i tot les novetats. Pues, i aquest punt de personatge, no, del Toni Tiosquero.
3: Sí, no sé si en un futur, clar, perquè tinc el personatge aquest fet, no ho sé, però clar, ara mateix ho tinc enfocat, perquè clar, si no deixes la botiga
2: no
3: de costat.
2: No l'has a l'abast.
3: No, i a més deixes la botiga de costat.
2: Clar.
3: El que no vull és deixar la botiga de costat. Això. O sigui, jo vull tindre els meus clients venent els llibres, venent el poc que queda de diaris, a la papereria. Clar, si tot ho dediques a l'altre, deixes de costat el teu. Clar, no sé en un futur.
2: Ja veurem, perquè qui li anava a dir als teus pares fa 42 anys,
3: correcte,
2: no? Que acabaries venent per internet cromos.
3: Sí.
2: És una bogeria. Si t'ho expliquen així, és una bogeria. Per anar ja acabant... bogeria total amb això dels cromos, sobretot del Mundial. No sé si us ho esperàveu, perquè és veritat que del futbol, de la Lliga, pues, més o menys es van fent, però lo del Mundial, no sé si ha sigut un boom...
3: Lo del Mundial no s'esperava ningú, i això és un resultat...
2: Bueno, ni Panini, segurament.
3: No, ni Panini, va tindre rotura d'estoc. Vam estar una setmana i mitja que no n'hi havien cromos. Això ha sigut resultat de les redes socials. O sigui, el que el nen petit, vull dir a partir de 8 anys, vegi tant les redes socials, sigui YouTube, sigui TikTok, i ha vist com penjaven els... que vull fer la col·lecció, que m'ha sortit l'extra sticker, que no sé... Això ha fet un boom, que llavors han volgut ells també tenir la col·lecció. Llavors li demanen als pares, ha sigut tot una roda, i que tanta gent es faci la col·lecció, jo no l'he vist mai. Tinc 42 anys a la botiga i mai a la vida he vist vendre tants cromos. Però ja a la botiga, no només per internet, eh?
2: Ja.
3: O sigui, els quioscos no s'ho esperaven, eh? Ja t'ho dic.
2: Clar, estem parlant que és una col·lecció que a més durarà, o sigui, durarà el que durarà, no? Perquè la Lliga sí que després arriba al desembre i que si no els fitxatges i, bueno, al final durarà tota una temporada. Aquí estem parlant de 3 mesos.
3: 3 mesos.
2: I en 3 mesos la gent, bueno, pujaria
3: a
2: màxim.
3: I a més, compte que ho van treure fa 3 mesos, la col·lecció, 120 jugadors que no hi són.
2: Sí, bueno, a més és això.
3: Tu busca a veure si et surt el Neymar, no et sortirà, perquè no estava a la llista.
2: Però si et surt el Camavinga, per exemple, que no hi, que no hi ha anat, no?
3: Per això, però bueno, ja ho tenen tot estudiat, tot estudiat. Ara trauran, ja està a punt de sortir, un pack d'actualització.
2: Ah, amigo.
3: La sort que teniu els que feu la col·lecció és que serà en un paquet. Compraré una vegada i s'ha acabat.
2: Ah, surten tots.
3: No faran... caixes noves per a veure si et surt l'actualització. Com saben que té un temps de...
2: Clar,
3: que s'acaba el Mundial, doncs treuen un paquet amb 120 jugadors que no hi són a la col·lecció.
2: Clar,
3: llavors, amb una compra...
2: Això també ha canviat, perquè abans els cromos eren els que eren i anaven de l'1 al 22, no? I ara hi ha llocs que enganxa aquest o l'altre, no? El que t'agradi més, o aquí pots posar això, que ja, vull dir, perquè no hi caben més, tampoc.
3: Correcte.
2: No hi caben més. Has vist algun àlbum acabat alguna vegada, tu?
3: Sí.
2: Hi ha gent que els ha acabat,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí. I, bueno, i una cosa curiosa, l'altre dia va vindre un nen a la botiga i em diu, vosaltres poseu el segell d'haver acabat la col·lecció?
2: Ah.
3: Clar, en aquell moment li vaig dir, no, jo no...
2: Et puc posar el meu, si vols.
3: En aquell moment vaig quedar així, no, ho sento, nen, no. Després pensant vaig dir, ostres...
2: Bona idea,
3: i saps,
2: no?
3: Saps on treuen això? Sobretot de Latinoamèrica.
2: Ah, amigo.
3: Si et poses a mirar vídeos de cromos, et sortirà algun. I a mi m'ha sortit. Allà a Latinoamèrica, com tenen tanta afició, llavors quan acabes l'àlbum vas a la botiga i tenen un segell de... acabada la col·lecció, Panini, no sé què. Llavors, és una cosa que ja he de fer. O sigui, ja per la pròxima col·lecció així forta em prepararé un segell de Toni el Quiosquero
2: ara.
3: I llavors qui vulgui que li segui
2: al final
3: de que ha acabat la col·lecció, ho faré.
2: Molt bé, ja pot començar una altra, perquè la Lliga de Futbol està a punt de començar.
3: Ara l'agost
2: ja surten els de la Lliga.
3: Ara ja començarà l'àlbum, sortirà la revista Jugón, i sortirà el 10 d'agost i ja.
2: Àlbum i cromos, i som-hi. Jo crec que hauríeu de fer unes instruccions pels pares, perquè clar, tu vas allà i dius, dona'm cromos de futbol.
3: Sí.
2: Clar, llavors us gireu i teniu com a 6 o 7 tipus, que si cartes, que si cartes jugables, que si cromos, que si aquesta... Clar, és que és impossible, vull dir, al final no saps el que...
3: Sí.
2: Abans eren cromos, la Lliga...
3: I ja està.
2: Però que ara
3: ja
2: he vist que hi ha de la primera divisió, de la segona divisió...
3: Correcte.
2: De la femenina.
3: De la femenina, també.
2: D'handbol, cromos d'handbol, que jo això ho he vist a través de les xarxes socials,
3: sí.
2: No m'hi havia fixat, però una col·lecció de cromos d'handbol.
3: No, treuen de tot, i tot té tirada. El futbol és el que més tirada té.
2: Sí.
3: Després ja passem a col·leccions aquestes de Pokémon,
2: targetes, no?
3: De Dragon Ball, però tot l'altre dels esports també tenen tirada. Sí.
2: Bueno, sí, no sé si heu detectat que hi hagin cromos que no són oficials, és a dir, que siguin còpies o pirates. És una cosa difícil de copiar, potser.
3: Aquí
2: no?
3: A Espanya no. Aquí a Espanya no. Fora sí que per vídeos he vist que fan pirateria. Bueno, i amb això del Mundial ha hagut una... Havien penjat els PDFs de les cartes.
2: Ah.
3: Els PDFs les cartes per poder-les imprimir.
2: Perquè tu te'ls puguis retallar.
3: I llavors, aquí no, ningú s'ha posat a vendre. Però fora, a Latinoamèrica, que he vist molts vídeos, et venien ja a l'àlbum sencer.
2: Clar, que
3: ho imprimien en paper de pegatina.
2: Però una mica la gràcia, no? Per la gràcia.
3: Per la gràcia, no? Perquè la gràcia està en...
2: Bueno, i realment el que heu copsat molt amb els vostres vídeos és aquesta emoció d'obrir el paquet, no?
3: Correcte.
2: De no saber què hi ha dins. A més, tu ens has confirmat que no és que vosaltres sapigueu...
3: No.
2: Hi ha un sobre que te'l marquen com dient aquest és el bo i els altres no...
3: Vull
2: dir que això es barreja i és la màgia aquesta, no?
3: Sí.
2: De saber que no saps què et tocarà.
3: Correcte, perquè si tu pares a pensar fredament, dius, escolta, que vull... Els jugadors de tot el Mundial, te compres un llibre, que et surten tots i ja ho tens. No, això són les col·leccions. L'obrir un sobre, ostres, m'ha sortit el Balón d'Oro, m'ha sortit l'extra sticker. És l'emoció. O sigui, el sobre té l'emoció d'obrir-ho.
2: Acabar l'àlbum actual del Mundial és difícil perquè hi ha cromos que no els venen. Que els has de trobar comprant altres productes. Per tant... Clar, es complica moltíssim.
3: És molt complicat.
2: Però la gent ho fa.
3: I s'ha tornat a fer allò dels intercanvis.
2: Uh-huh.
3: S'havia perdut una miqueta.
2: Sí, aquí a la biblioteca, fins i tot. Correcte, hi ha un dia que es queden... I
3: això és maco, perquè abans a la nostra època era compraves un sobre cada dos dies i para de comptar. El pare te comprava un sobre cada dos dies. I, o canviaves, no feies res. Avui dia ha canviat la cosa.
2: Un altre dia parlarem dels preus, del que val un sobre i del que valia un sobre abans, perquè clar, un sobre d'ara, déu-n'hi-do, i depèn de la col·lecció encara més. No volia acomiadar

0: el tema dels grans, perquè que si l'Amazon, que si no sé què, però clar, oferim un servei que a l'internet això no ho fa. Això de poder-ho encarregar, deixar una paga i senyal, si vols anar adelantant diners a poc i que tu tinguis els llibres ahir, és un tema que a la gent li agrada.
1: A més, vosaltres teniu la llista dels
0: Bueno, i
1: llibres.
0: si no la tinc, doncs la
1: Te
0: busco.
1: la busco, però vull dir que si tu, jo et dic, el meu fill va al Charlie Rebel, tu
0: Correcte.
1: ja saps quins
0: Sí,
1: són els
0: però
1: llibres.
0: és que això abarca més ja. O sigui, vinc de Cubelles, vinc de Vilanova, de Calafell, de Barcelona. Tinc clients de Barcelona que venen aquí a estiuejar i em porten el llistat. Té, Toni, aquí tens el llistat del meu col·le. Perquè ja estan contents, deixen el llistat, estan aquí 2 setmanes i abans d'anar-se passen per la botiga i s'emporten els llibres. O sigui, ben per tot arreu.
1: Interessant també, ho dic per la gent que ens estigui, no sé si poden demanar per la web també.
0: No,
1: Per la web no,
0: perquè
1: eh?
0: això és un tema molt delicat.
1: Ja.
0: O sigui, tu imagina't la quantitat de llibres
1: Sí.
0: que és una web que tinc que fer-la jo, tinc que estar ficant els llibres un a un, però bueno, poden contactar amb mi per WhatsApp de la botiga, que això ho fa molta gent. Em passa el llistat, li passo els preus, el val escolar el poden utilitzar, o sigui, pel tema WhatsApp, telèfon, cap problema. Que el tema llibre no abarco a web.
1: I ja per acabar també, la majoria de llibres que es fan presentacions a la biblioteca o llibres locals, d'autors locals, també els podem trobar a l'Anigó, la majoria, que al final també, ostres, on te puc comprar el llibre?
0: Correcte.
1: Doncs l'Anigó també té tots aquests llibres més locals, podríem dir d'aquesta
0: Sí, sí,
1: manera.
0: sí, sí, això sempre. Sempre que surt un llibre i me l'ofereixen, jo sempre el poso. Tinc una secció a la botiga, autors locals, i si algú té que fer alguna presentació aquí al poble, sempre m'he ofert. O sigui, sempre intento fer-la... O sigui, què vols, que porti els llibres? Cap problema. O sigui, això s'ha de fomentar, sobretot la lectura de local, que si algú fa un llibre...
1: Sí, no, no, i abans ens deies que tu has notat que el llibre segueix,
0: Sí,
1: que
0: el
1: segueix
0: llibre...
1: i va tirant endavant.
0: El llibre segueix i puja.
1: Jo per acabar, el que recomanaria és evidentment que segueixin a Toni el Quiosquero, les comptes de l'Anigó, també que hi vagin a la botiga,
0: Home,
1: perquè al
0: sobretot,
1: final, si
0: sobretot.
1: som de Cubelles, doncs escolta'm, fer un passeig, entrar a l'Anigó, veure allò que veus a través de la pantalla, no? Que a més fa
0: Sí.
1: gràcia, perquè a lo millor has entrat 30.000 vegades a
0: I no
1: l'Anigó,
0: t'has
1: però
0: fixat.
1: ara ho vius d'una altra manera. I res, desitjar-vos molta sort, que vagi molt bé aquest camí, aquesta evolució del comerç que, com dèiem, havíem començat fa 42 anys amb una botiga de papereria enfocada més cap a llibres, les revistes, i que, bueno, s'ha anat evolucionant i, escolta'm, i el que vingui,
0: Sí,
1: no?
0: s'ha d'anar evolucionant una miqueta perquè si et quedes només a la botiga a vendre, cada vegada està més difícil. La gent jove agafa el mòbil, que vull això, i ho busca.
1: Clar que sí.
0: Si no...
1: Doncs, Toni, moltes gràcies, molta sort i res, et seguim a les xarxes.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aquí l'entrevista d'aquest personatge, el Toni el Quiosquero, que a més d'alguns segurament coneixereu i els que no, doncs aneu a buscar i passareu una bona estona veient els seus vídeos. Que vagi molt bé, fins la propera.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta també molt estable i estiuenc, dominat pel sol i el cel clar gran part de la jornada, sobretot al matí, mentre que a la tarda apareixen alguns núvols alts i algun de baix al final del dia, amb una temperatura que ha tornat a estar alta de nit, s'ha mogut entre els 24 i els 25 de mínima, mentre que la màxima tornarà a ser de rigorós estiu, al voltant dels 32 graus, amb una humitat en conjunt encara força alta i ambient xafogós. Vents en conjunt febles, dominats per les marinades en terrals fins a mig matí i marinades més aviat de xaloc la resta del dia, fent que la situació marítima estigui avui molt tranquil·la, amb mar arrissada una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui més variable, amb alternança de sol i núvols, sobretot en núvols baixos fins a mig matí, i més sol a partir de migdia amb alguns núvols alt o algun de baix puntual, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una mica i estarà entre 25 i 26 de mínima, mentre demà tornarà a fer moltíssima calor amb una màxima propera als 33 i amb una humitat alta i moltíssima xafogor un dia més. Vents febles amb domini del gregal fins a mig matí i del xaloc una miqueta més reforçat al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejol a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que se n'ha pujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
4: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar ATL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
1: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària. La Festa Major Petita de Cubelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'Agrupació de Balls Populars, que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat, quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la 40a trobada de gegants de Cubelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà, i d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26 a partir de les 5 de la tarda. Després, la sortida de la Cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la 40a trobada de gegants, la regidora Renata Bedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
2: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Cubelles el dia 26 de juliol.
1: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk, una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la Festa Major Gran cap a la Petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
2: La comissió de festes havia sol·licitat recuperar la nit de jazz. El que passa és que, això ja en parlarem, però la Festa Major, com cada any, ve farcida d'actes. Des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'Agrupació de Balls Populars fins al dia 16. No volíem allargar la Festa Major més enllà del 16, i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la Comissió de Festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la Festa Major Gran i posar-la a la Festa Major Petita el divendres.
1: En el concert del dissabte a la nit, posterior al correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles els possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant de la Festa Major Petita com quan tinguem el programa de la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir, propi de del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada a la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més. En aquest cas, han marcat doncs per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar dos desplaçaments curts de temporada i, a més, doncs rivals i derbis de proximitat. També hi hauran equips del Camp de Tarragona com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. Algun provisional d'aquesta segona catalana, doncs, queda format per aquests equips i li hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu i Manol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Avui a l'entrevista de Ràdio Cubelles volem parlar de comerç, del comerç local i del comerç de tota la vida, però també una mica del comerç del futur. Avui amb nosaltres ens acompanya el Toni Peregrina de l'Anigó. Toni, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: L'Anigó, ara ho estàvem parlant, tu vas néixer gairebé entre revistes i diaris.
2: Pues sí, pràcticament, sí, sí. Va començar ma mare aquí obrint a Cubelles. Ja parlem del 84, sí, ja fa 42 anys. I sí, sí, jo tenia entre 6 i 7 anys i des de llavors, clar, quan era petit no, però quan ja vaig tindre ja l'edat de poder ajudar ja amb uns pares, allà hi era, entre diaris, revistes, tot el que has dit.
1: Com era aquell Anigó? És a dir, què és el que us oferia en aquell moment quan va obrir la primera porta? Doncs
2: pues mira, quan vam obrir la primera vegada era papereria, els diaris es van posar una miqueta més després, però ja veníem de botiga, perquè mon pare tenia una botiga, papereria, llibreria, diaris també, revistes, a Viladecans. I llavors van vindre aquí a Cubelles, va estar ma mare 2 anys, ella a la botiga, i mon pare va estar 2 anys anant encara a Viladecans. Cada dia, i no estaven les costes del Garraf, eh? O sigui, no, vull dir, no estava a l'autopista.
1: Anava per les costes.
2: Anava per les costes, 2 anys fins que va poder deixar aquella botiga i venir-se aquí a ma mare, i ja vam posar els diaris i va ser tot el mateix que tenia allà.
1: Negoci, papereria, clar, en aquell moment, diaris, no?
2: Diaris,
1: revistes. Llibre,
2: correcte.
1: Clar, en aquell moment els diaris i les revistes m'imagino que sí que portava molt de moviment, no?
2: Sí, sí, home, des del 84 fins fa uns 15 anys, això era molta feina, molta feina. I es venia molt. És més, mira, fixa't que fa ja potser 20 anys érem venent diaris aquí a Cubelles, no només jo, n'hi havia 4. I tots treballaven d'això. I avui dia només estic jo i cada vegada es ven menys, menys, menys. O sigui, és una cosa que ha anat a la baixa.
1: Perquè veiem una mica encara aquest comerç de proximitat, encara fas algun reparto de diari, no? Ja poquets, però m'imagino, però algun encara cada matí a repartir els diaris, que això ja també es deu anar perdent.
2: Sí, bueno, queda amb alguna subscripció de gent, sobretot són grans. O sigui, la joventut, no, ja el diari està aparcat. I també pues, faig el reparto a alguns bars, que encara mantenen la tradició aquesta de tindre un diari al bar, perquè n'hi ha gent que va a prendre el cafè i vol veure el diari.
1: I ara qui trobem a l'Anigó? És a dir, 40 anys després, deies que els diaris, evidentment, encara aguanteu, però no és segurament el producte principal. Què és el que hi vens a l'Anigó ara?
2: Bueno, pràcticament venc el mateix, però està més fomentat a la papereria, a la llibreria, perquè els llibres és una cosa que no ha baixat. És més, jo crec que va pujant. O sigui, el tema llibre, eh? Llibre de lectura, sobretot, és un tema que la gent, mira que aquests anys s'està fomentat el tema del llibre electrònic i tot això, però al tindre un llibre a la mà, això li queda molts anys per aguantar, i això està molt fomentat aquí.
1: Papereria, no ens deies?
2: Papereria, sí, sí.
1: Ara ens deies, fa 15 anys que els diaris van començar a desaparèixer, no? Mica en mica, gradualment. Però és veritat que l'Anigó ara mateix no només ven al Passeig Vilanova. Fa un temps vau decidir que obríeu una pàgina web.
2: Correcte. Sí, perquè avui dia tot el que sigui un comerç petit has d'intentar fomentar una miqueta per internet. Està molt difícil també igualment, eh? O sigui, no és faig una pàgina i començo a vendre o faig un TikTok i... No. Perquè n'hi ha molta, molta competència i sempre els grans ho tenen més fàcil que els petits. Però dintre d'això t'has de donar a conèixer, encara que sigui al voltant teu. Per què? Perquè la gent està molt acostumada ja a comprar per internet, sobretot la joventut. Llavors, si et veuen, diuen, oi, hòstia, doncs, aquest encara està aquí, té això, això m'interessa, això... O sigui, has d'estar a la botiga, però també fomentant per internet.
1: I com funciona això? És a dir, com decideixes un dia dir, ostres, anem a obrir aquesta porta? No sé si va ser primer les xarxes socials, la botiga o les dues coses a la vegada.
2: Bueno, primer vaig començar per la botiga online, però clar, per donar visualització a la botiga online has d'utilitzar les redes socials, perquè si no la gent entrarà a comprar a gent important com Amazon.
1: Sí, sí, sí, clar.
2: Llavors, si no et veuen a les redes socials on tu anuncies que tens aquesta pàgina, o llavors no et veuen. Llavors, les redes socials són molt importants. Van ser quasi a l'hora, les dues vegades.
1: I bueno, qui decideix que es crea el personatge del Tony el Quiosquero, que és el que potser hem vist més, no? Amb aquests vídeos amb una mica més d'humor, amb més gràcia, presentant productes, no? Fins i tot productes més cap als més joves, no? Cromos, col·leccionables...
2: Correcte, perquè el tema col·leccions de cromos és un tema que això es ve molt. O sigui, la gent cada vegada li agrada molt el tema del cromo. Llavors, què podia jo enfocar per les redes socials que poguessin tenir una mica més d'atracció? Clar, si ja començo a ensenyar productes de papereria o llibres, és una cosa que no té tanta... o està molt mal per tot arreu. I dic, ostres, doncs millor començo per les col·leccions, que és un tema que a la gent li agrada. D'on va sortir el nom de Toni el Quiosquero? Això em va sortir per un youtuber d'aquí de Cuelles. Mm-hmm. Suposo que tothom coneix el Juanito.
1: Juanito, sí.
2: El Nito Flamen. Venia a la botiga a comprar cromos i feia els seus vídeos. O sigui, comprant els cromos a mi a la botiga, que llavors també hi era mon pare, de vegades mon pare, mm-hmm. Jo, la meva germana, la meva dona... I llavors aquest youtuber que té molta sí, tirada a internet, el seu pare em va posar el nom de Toni el Quiosquero, em va posar ell. O sigui, aquest nom li agraeixo
1: amb ell
2: a Sergio.
1: De fet, encara feu vídeos junts.
2: Correcte.
1: Encara ve algun dia i feu un...
2: Llavors, a ell li anava molt bé el tema de fer els vídeos com de venir a comprar els cromos, i jo llavors també vaig aprofitar per començar a fer els meus vídeos per ensenyar els productes. Uh-huh. I va ser tot una roda, i llavors crec que tinc bastant visualització, i bueno, i es va venent.
1: Ho notes, això? És a dir, tu notes que després d'un vídeo, després de començar fent vídeos ensenyant col·leccions o productes, notes que la pàgina web comença a vendre més?
2: Correcte. És per el que t'he dit abans, que la gent està acostumada a mirar les redes socials i a comprar per internet. Llavors ja, si et segueixen i volen una col·lecció de cromos, jo què sé, la del Mundial o la de la Lliga, no surt tot a l'hora. Igual surten primer a l'àlbum, després els cromos, després que si el sobre especial, que si el premium no sé què. Llavors estan esperant que tu anuncis que tens això per comprar-ho. Llavors, ja sap que rebran una notificació, ostres, ha sortit el sobre aquest. I a més, doncs, si ja el tens penjat, ja allò de dir, ostres, doncs vaig a buscar una botiga. N'hi ha molta gent que sí, però d'altra ja està acostumada i t'ho compra per internet.
1: I on has enviat cromos, per exemple? Perquè, clar, pues... comprar cromos, al principi, amb quioscos i estancs d'arreu del país podries trobar cromos, no?
2: Sí.
1: I no és que tu tinguis uns cromos especials, o sigui, no ho sé, això.
2: No.
1: No sé si tu parles amb Panini i tens allà...
2: No. O sigui, especial no, l'únic que per la demanda que vaig tenir tinc molta quantitat. Aconsegueixo cada vegada més quantitat, i llavors vaig venent, vaig demanant, i clar, tinc unes... una probabilitat de venda molt més gran que potser un altre quiosc que no s'ha anunciat, que no sé, que no té la compra online, que llavors, clar, rep poca quantitat.
1: Ja.
2: Llavors, clar, amb
1: tu
2: això...
1: Tu en tens més. I on t'has enviat cromos, per exemple? No sé, algun paquet de cromos o un àlbum d'aquests?
2: A tot Espanya.
1: A tot Espanya,
2: A tot Espanya, sí. Palma de Mallorca, Espanya, fora també.
1: Sí?
2: Sí, sí. N'hi ha col·leccions que per exemple, del Dragon Ball,
1: sí,
2: que aquesta col·lecció no és només d'aquí. N'hi ha gent que a França, a Itàlia, a Alemanya, i veuen els vídeos. Perquè m'han comprat veient els vídeos. O sigui, he enviat cromos per Europa també, i sobretot aquesta col·lecció de Dragon Ball, n'hi ha molta gent de Latinoamèrica que les volen.
1: Ostres.
2: Però viatge... allà no en viu.
1: Ah, vale.
2: Allà no en viu. Però se les fan, eh?
1: Sí.
2: Tinc clients, sobretot del Perú, que han vingut perquè venien a veure la família i llavors em deixaven encarregats. Escolta, guarda'm 20 caixes que he de vindre a veure la família no sé què el dia i m'ho portaré. I he venut a Perú. Però clar, no l'he enviat.
1: Ja, ja, ja.
2: Se l'ha portat aquí.
1: Els enviaments es fas a Espanya, no entenc?
2: Sí.
1: I suposo que si algú compra des de Cubelles te'l pot venir a buscar. No cal enviar-ho.
2: Correcte,
1: no?
2: Correcte. El problema, per exemple, la plataforma TikTok, que és on es ven més. O sigui, jo per la pàgina web venc, però per on es ven més és per TikTok. Per què? Per al sistema que tenen de cupons. Fan uns descomptes que no l'aplica el de la botiga. O sigui, l'aplica al TikTok. De tot el que ens treuen els venedors, a mi em treuen un tant per cent, no? D'aquella venda. Pues, igual, calculen i la meitat de com ho treuen a mi ho destinen a cupons. No volen guanyar tot.
1: Vale.
2: O sigui, m'entens el que vull dir?
1: Sí.
2: A mi em treuen un tant per cent.
1: I aquell tant per cent el divideixen?
2: Pues, d'aquest tant per cent que li trauré de la venda, pues igual, la meitat la destino al client final. I llavors, què fa? Que la gent entri, vegi un article, que potser el val a la botiga 75 euros i el poden comprar per 60. O sigui, el descompte és molt gran.
1: Clar.
2: Però no el faig jo.
1: Ja. En aquest cas el fa la plataforma, que és la que...
2: Ho treu de mi,
1: sí.
2: mi, però... M'entens el que vull dir-te?
1: Sí.
2: Però això fa que la gent compri molt. El problema d'aquesta plataforma és que no té l'opció de recollir a botiga. Ja ho he demanat moltes vegades.
1: Si compres a TikTok, t'ho envien...
2: No, tinc que preparar-ho, s'ho emporta a l'agència, i és una pena, perquè un paquet d'aquí d'algú de Cubelles...
1: Imagina't.
2: Estem fent el traslado. O sigui, se'n va a l'agència a Barcelona
1: i torna a Cubelles. Déu-n'hi-do.
2: Però bueno, estem intentant-ho.
1: Estem allà,
2: que puguin recollir a botiga.
1: Clar, sí, molt més fàcil, a més, molt més fàcil. Hi ha dues derivades d'aquí. Una, que és el comerç electrònic, però a més, no sé si per visualitzacions tu ja has començat a rebre diners d'aquestes plataformes.
2: No.
1: Encara no, eh?
2: No. Perquè això estem parlant d'índices molt, molt alts.
1: Bueno,
2: a més, jo crec que serà molt difícil perquè jo no faig entreteniment.
1: Ja.
2: Clar, algú que faci un canal d'entreteniment... és diferent perquè va pujar les visualitzacions. Jo tinc bastantes, però estem parlant que estic venent productes. Llavors, que un que ven productes tingui aquestes alçades de números per poder cobrar, no
1: ja,
2: crec que sigui.
1: Ja el negoci està en la venda.
2: Està enfocat a la venda, no és no el mateix.
1: I l'altre és, clar, se't comença a obrir tot aquest panorama de, hosti, mira, pujo aquest vídeo, veig que em comença a vendre, vaig a fer més vídeos. Però clar, no sé si havies fet vídeos tu mai, si t'ho havies plantejat fins i tot de posar un mòbil i començar-te a gravar.
2: A veure, tot això m'ho grava la meva dona, la botiga. M'ho grava la meva dona, la botiga. Però és difícil, perquè cal compaginar totes les hores que estem oberts nosaltres, que som bastants, amb gravar productes, amb penjar productes, és un tema complicat. Per exemple, ara que m'ha pujat molt la venda de cromos, portem 4 mesos que no paro a casa. O sigui, he tancat ara a 2:15 a dinar i una altra vegada a la botiga. Per què? Perquè no m'ha donat temps o a gravar el vídeo o a preparar els paquets per enviar. Arriba dissabte, que tanco per la tarda, tot el dissabte a la tarda a la botiga. Diumenge, que també obro, que tinc diaris, encara que ara es venen poquets, tinc diaris.
1: Yes.
2: arriba el diumenge a la tarda a la botiga. O sigui, és complicat.
1: Mm-hmm. Clar, perquè a més la gent quan fa una compra ho vol tenir el més aviat possible.
2: Ho has d'enviar el dia següent perquè si no es retrasa tot.
1: Sí.
2: Clar, està la cosa... Bueno.
1: És gravar i després editar i penjar. No sé si tot això també ho fa la teva dona o edites tu, perquè clar, hi poseu algunes músiques, alguns sorolls...
2: La meva dona en grava i després jo edito, dintre del que he après amb els programes aquests que n'hi ha.
1: Des del mòbil,
2: Des del mòbil, ho faig tot des del
1: mòbil. Tot des del mòbil, sí. L'editor, no sé què, es penja i ja està.
2: Correcte.
1: Què t'han dit? És a dir... Perquè, clar, a més, ets una figura que, clar, el que va comprar el diari, el material escolar... És un comerç de recurrència, de anar-hi moltes vegades. Llavors, clar, algú que t'ha vist per les xarxes socials, quan et veu, et deu dir alguna cosa.
2: Correcte, molta gent. Dels que la coneixen, molta. I gent que ve, expressament.
1: O sigui, que trobat... potser no venien, no? I de
2: no,
1: cop i volta.
2: És que m'he trobat, És molt curiós. O sigui, gent que... però parlo d'Andalusia, de Madrid, que no han vingut expressament a la meva botiga, però igual anaven al PortAventura i apareix el pare amb els dos nens allí a la botiga. Hola, mira que venimos, que estamos en PortAventura, hemos venido de vacaciones, pero mis hijos estoy parlando d'Andalusia,
1: sí,
2: de Madrid,
1: sí, claro.
2: Y quieren venir aquí a comprarte cromos i si se poden fer una foto contigo. O sea, és molt curiós,
1: Sí.
2: Hi ha gent que ha vingut expressament, no ha dit, he agafat i he fet a la botiga, però que passaven pel costat i han pensat en passar per la botiga per conèixer-me, per fer una foto. Sí, és molt curiós. I, per exemple, l'altre dia em van escriure per l'Instagram de Jumilla, de Múrcia, que feien un campionat de futbol, i llavors que si podia fer-li un vídeo per dir-li a la gent que s'apuntés al campionat de futbol, que són fans meus, que no sé què. Bueno, dintre de la feina que tinc, he fet el vídeo, he aprofitat, ja que he fet el vídeo, he aprofitat per fer alguna
1: cosa.
2: He dit, qui s'anunci al campionat, o sigui, qui s'apunti al campionat tindrà un código descuento a la meva pàgina web.
1: Ah, mira.
2: Home, ja aprofito.
1: Sí,
2: d'això no trec res, però llavors, qui s'apunti, doncs també pot comprar-me i té un descompte especial.
1: Molt bé.
2: S'ha d'aprofitar tot el que es pugui.
1: Molt bé. De moment no tenim esponsor, anava a dir, a gent que et mogui. De moment no,
2: No.
1: I t'has plantejat alguna vegada anar a algun event d'aquests de... Jo què sé. Doncs, clar, és que tu dius, no, jo no faig contingut, però... Hi ha una línia, no?, allà, perquè al final la gent espera el vídeo també per veure com obriu els cromos o fins i tot les novetats. I pues, aquest punt de personatge, no?, del Toni Tiosquero.
2: Sí, no sé si en un futur, clar, perquè tinc el personatge aquest fet, no ho sé, però clar, ara mateix ho tinc enfocat, perquè clar, si no deixes la botiga
1: de costat... No l'has a l'abast.
2: No, i a més deixes la botiga de costat.
1: Clar.
2: El que no vull és deixar la botiga de costat. Jo vull tindre els meus clients venent els llibres, venent el poc que queda de diaris, a la papereria. Clar, si tot ho dediques a l'altre, deixes de costat el teu. Clar, no sé en un futur.
1: Ja veurem. De moment... Qui li anava a dir als teus pares fa 42 anys,
2: correcte,
1: no?, que acabaries venent per internet cromos.
2: Sí.
1: És una bogeria. Si t'ho expliquen així, és una bogeria. Per anar ja acabant... bogeria total amb això dels cromos, sobretot del Mundial. No sé si us ho esperàveu, perquè és veritat que del futbol, de la Lliga, pues, més o menys es van fent, però lo del Mundial, no sé si ha sigut un boom.
2: Lo del Mundial no s'esperava ningú, i això és un resultat...
1: Bueno, ni Panini, segurament.
2: No, ni Panini, va tindre rotura d'estoc. Vam estar una setmana i mitja que no n'hi havien, cromos. Això ha sigut resultat de les redes socials. O sigui, el que el nen petit, vull dir, a partir de 8 anys, vegi tant les redes socials, sigui YouTube, sigui TikTok, i ha vist com penjaven els... Que vull fer la col·lecció, que m'ha sortit l'extra sticker, que no sé... Això ha fet un boom, que llavors han volgut ells també tenir la col·lecció. Llavors li demanen als pares, ha sigut tot una roda, i que tanta gent es faci la col·lecció... No, jo no l'he vist mai. Sí. Tinc 42 anys a la botiga i mai a la vida he vist vendre tants cromos. Però ja a la botiga, no només per internet, eh?
1: Ja.
2: O sigui, els quioscos no s'ho esperaven, eh? Uh-huh. Ja t'ho dic.
1: Clar, estem parlant de que és una col·lecció que a més durarà, o sigui, durarà el que durarà, no? Perquè la Lliga sí que després arriba al desembre i que si no els fitxatges i, bueno, al final durarà tota una temporada. Aquí estem parlant de 3 mesos.
2: 3 mesos.
1: I en 3 mesos la gent, bueno, pujaria màxim.
2: I a més, compte que ho van treure fa 3 mesos, la col·lecció, i n'hi havia 120 jugadors que no hi són.
1: Sí, bueno, a més és això.
2: Tu busca a veure si et surt el Neymar, no et sortirà, perquè no estava a la llista.
1: Però si et surt el Camavinga, per exemple, que no hi, que no hi ha anat, no?
2: Per això, però bueno, ja ho tenen tot estudiat, tenen sí. Tot estudiat. Ara trauran, ja està a punt de sortir, un pack d'actualització.
1: Ah, amigo.
2: La sort que teniu els que feu la col·lecció és que seran un paquet. Compraré una vegada i s'ha acabat.
1: Ah, surten tots.
2: No faran caixes noves per a veure si et surt l'actualització. Com saben que té un temps de...
1: Ah, clar.
2: Que s'acaba el Mundial, doncs treuen un paquet amb 120 jugadors que no hi són a la col·lecció.
1: Uh-huh.
2: I llavors, amb una compra...
1: Això també ha canviat moltíssim, perquè abans els cromos eren els que eren i anaven de l'1 al 22, no? I ara hi ha jocs que enganxa que tot l'altre, no? El que t'agradi més, o aquí pots posar això, que ja, vull dir, perquè no hi caben més, tampoc.
2: Correcte.
1: No hi caben més. Has vist algun àlbum acabat alguna vegada, tu?
2: Sí.
1: Hi ha gent que els ha acabat,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí. I, bueno, i una cosa curiosa, l'altre dia em va vindre un nen a la botiga i em diu, vosaltres poseu el segell d'haver acabat la col·lecció?
1: Ah.
2: Clar, en aquell moment li vaig dir, no, jo no...
1: Et puc posar el meu, si vols.
2: En aquell moment vaig quedar així, no, ho sento, nen, no. Després pensant vaig dir, ostres...
1: Bona idea,
2: i saps,
1: no?
2: Saps on treuen això? Sobretot de Latinoamèrica.
1: Ah, amigo.
2: Si et poses a mirar vídeos de cromos, et sortirà algun. A mi m'ha sortit. Allà a Latinoamèrica, com tenen tanta afició, llavors quan acabes l'àlbum, vas a la botiga i tenen un segell de... acabada la col·lecció, Panini, no sé què. Llavors, és una cosa que ja he de fer. O sigui, ja per la pròxima col·lecció així forta, em prepararé un segell de Toni el Quiosquero,
1: ara.
2: I llavors qui vulgui que li segui
1: al final
2: de que ha acabat la col·lecció, ho faré.
1: Molt bé, ja pot començar una altra, perquè la Lliga de Futbol està a punt de començar.
2: Ara l'agost.
1: A l'agost ja surten els de la Lliga.
2: Ara ja començarà l'àlbum, sortirà la revista Jugón, i sortirà el 10 d'agost i ja.
1: Àlbum i cromos, i som-hi. Jo crec que hauríeu de fer unes instruccions pels pares, perquè clar, tu vas allà i dius, dona'm cromos de futbol.
2: Sí.
1: Clar, llavors us gireu i teniu com a 6 o 7 tipus, que si cartes jugables, que si cromos, que si aquesta... Clar, és que és impossible, vull dir, al final no saps el que...
2: Sí.
1: Abans eren cromos, la Lliga...
2: I ja està.
1: Però és que
2: ja
1: ara he vist que hi ha de la primera divisió, de la segona divisió...
2: Correcte.
1: De la femenina.
2: De la femenina, també.
1: D'handbol, cromos d'handbol, que jo això ho he vist a través de les xarxes socials,
2: sí.
1: No m'hi havia fixat, però una col·lecció de cromos d'handbol.
2: No, treuen de tot, i tot té tirada. El futbol és el que més tirada té.
1: Sí.
2: Després ja passem a col·leccions aquestes de Pokémon.
1: Targetes, no?
2: De Dragon Ball. Però tot l'altre dels esports també tenen tirada. Sí.
1: Bueno, sí. No sé si heu detectat que hi hagin cromos que no són oficials. És a dir, que siguin còpies o pirates. És una cosa difícil de copiar, potser.
2: Aquí
1: no?
2: A Espanya no. Aquí a Espanya no. Fora sí que per vídeos he vist que fan pirateria. Bueno, i amb això del Mundial ha hagut una... Havien penjat els PDFs de les cartes.
1: Ah.
2: Els PDFs les cartes per poder-les imprimir.
1: Perquè tu te'ls puguis retallar.
2: I llavors, aquí no, ningú s'ha posat a vendre, però fora, a Latinoamèrica, que he vist molts vídeos, et venien ja a l'àlbum sencer.
1: Clar, que
2: ho imprimien, bueno, amb paper de pegatina...
1: Però una mica la gràcia, no? Per la gràcia.
2: Per la gràcia, no? Perquè la gràcia està amb...
1: Bueno, i realment el que heu copsat molt amb els vostres vídeos és aquesta emoció d'obrir el paquet, no?
2: Correcte.
1: De no saber què hi ha dins, a més tu ens has confirmat que no és que vosaltres sapigueu...
2: No.
1: Hi ha un sobre que te'l marquen com dient aquest és el bo i els altres no...
2: Vull
1: dir que això es barreja i és la màgia aquesta, no?
2: Sí.
1: De saber que no saps què et tocarà.
2: Correcte, perquè si tu pares a pensar fredament, dius, escolta, que vull... els jugadors de tot el Mundial, te compres un llibre, que et surten tots i ja ho tens. No, això són les col·leccions. A l'obrir un sobre, el, ostres, m'ha sortit el Balón d'Oro, m'ha sortit l'extra sticker. És l'emoció. O sigui, el sobre té l'emoció d'obrir-ho.
1: Acabar l'àlbum actual del Mundial és difícil perquè hi ha cromos que no els venen, que els has de trobar comprant altres productes, per tant, clar, es complica moltíssim.
2: És molt complicat. Però,
1: es complica moltíssim, però la gent ho fa, la gent ho fa.
2: I s'ha tornat a fer allò dels intercanvis. Uh-huh. S'havia perdut una miqueta.
1: Sí, aquí a la biblioteca, fins i tot correcte, hi ha un dia que es queden... I
2: això és maco, perquè abans a la nostra època era compraves un sobre cada dos dies i para de comptar. El pare te comprava un sobre cada dos dies. I, o canviaves, no feies res. Avui dia ha canviat la cosa.
1: Un altre dia parlarem dels preus, del que val un sobre i del que valia un sobre abans, perquè clar, un sobre d'ara, déu-n'hi-do, i depèn de la col·lecció encara més. No volia acomiadar l'entrevista perquè m'ha estat parlant molt de cromos i d'aquestes coses, però una de les coses que fa l'Anigó i que doncs, segurament ara us dona més feina són els llibres de text. Correcte. Això és una altra bogeria. Perquè estem parlant de les col·leccions, però les col·leccions de llibres que comencen a publicar-se ara pels pares han de començar a buscar llibres. Vosaltres ja fa molts anys que feu aquesta feina, no? De buscar els llibres i d'oferir-los als packs de sencers.
2: Correcte. El tema llibre és molt complicat. Queden molt poques botigues petites que facin aquest tema. Pel tema dels grans, perquè que si l'Amazon, que si no sé què... Però clar, oferim un servei que... A l'internet això no ho fa. Això de poder-ho encarregar, deixar una paga i senyal, si vols anar adelantant diners poc a poc i que tu tinguis els llibres ahir, és un tema que a la gent li agrada.
1: A més, vosaltres teniu la llista dels llibres.
2: I

0: per tot arreu.
1: Interessant també, ho dic per la gent que ens estigui, que per, no sé si poden demanar per la web també.
0: No,
1: per la web, no,
0: perquè això és un tema molt delicat.
1: Ja, ja.
0: O sigui, tu imagina't la quantitat de llibres, que, sí, sí. Que és una web que tinc que fer-la jo, tinc que estar ficant els llibres un a un, però bueno, poden contactar amb mi per WhatsApp de la botiga, que això fa molta gent. Em passa el llistat, li passo els preus, el val escolar el poden utilitzar, o sigui, pel tema WhatsApp, telèfon, cap problema. Que el tema llibre no abarco a web.
1: I ja per acabar també, la majoria de llibres que es fan presentacions a la biblioteca o llibres locals, d'autors locals, també els podem trobar a la Nigó, la majoria, mm-hmm. Que al final també, ostres, on te puc comprar el llibre?
0: Correcte.
1: Doncs la Nigó també té tots aquests llibres més locals, podríem dir d'aquesta manera.
0: Sí, sí, això sempre. Sempre que surt un llibre i me l'ofereixen, jo sempre el poso, tinc una excepció a la botiga, autors locals, i si algú té que fer alguna presentació aquí al poble, sempre m'he ofert. O sigui, sempre intento fer-la... O sigui, què vols, que porti els llibres? Cap problema. O sigui, això s'ha de fomentar, sobretot la lectura de local, que si algú fa un llibre...
1: Sí, no, i abans ens deies que tu has notat que el llibre segueix, eh?
0: Sí,
1: segueix
0: llibre,
1: i va tirant endavant.
0: El llibre segueix i puja.
1: Jo, per acabar, el que recomanaria és, evidentment, que et segueixin, que segueixin a Toni el Quiosquero, a les comptes de la Nigó, també que hi vagin a la botiga, perquè
0: sobretot,
1: al final,
0: sobretot.
1: Si som de Cubelles, doncs escolta'm, fer un passeig, entrar a la Nigó, veure allò que veus a través de la pantalla, no? Que a més fa
0: sí.
1: Gràcia, perquè potser has entrat 30.000 vegades a la Nigó,
0: però
1: ara ho vius d'una altra manera. I res, desitjar-vos molta sort, que vagi molt bé aquest camí, aquesta evolució del comerç, que com dèiem, havíem començat fa 42 anys amb una botiga de papereria enfocada més cap a llibres, les revistes, i que bueno, s'ha anat evolucionant, i escolta'm, i el que vingui,
0: sí,
1: no?
0: S'ha d'anar evolucionant una miqueta perquè si et quedes només a la botiga a vendre, cada vegada està més difícil. La gent jove agafa el mòbil, que vull això, i ho busca.
1: Clar que sí.
0: Si no...
1: Doncs, Toni, moltes gràcies, molta sort i res, et seguim a les xarxes.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aquí l'entrevista d'aquest personatge, el Toni el Quiosquero, que a més d'alguns segurament coneixereu i els que no, doncs aneu a buscar i passareu una bona estona veient els seus vídeos. Que vagi molt bé, fins la propera.

Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
3: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Molt bon dia, amics. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs bé, amics, com que la setmana passada vàrem acabar aquella sèrie que vam dedicar a les col·laboracions entre artistes i abans d'iniciar un tema nou, ens dedicarem a repassar els èxits del Billboard de l'any 1968.
0: I començarem fent memòria que l'any anterior, el 1967, va acabar amb l'èxit de The Beatles, Hello, Goodbye, que va estar-se una setmana en el primer lloc, que era la darrera setmana de desembre.
1: Sí, però l'any següent, el 68, aquest del qual parlarem avui, va continuar en la primera posició aquest tema i, per tant, se n'hi va estar, perdó, i s'hi va estar dos setmanes més. Per tant, el total va resultar ser de tres setmanes en la primera posició.
0: Dels Beatles ja en tornarem a parlar al final del programa, eh? Però ara, si cas, comencem per un dels dos temes que es va passar una única setmana en la primera posició.
1: Som-hi.

0: La que escoltem és Jeanne C. Reilly, una coneguda cantant de country que va debutar precisament amb aquest tema, en què es va situar una setmana en la primera posició del Billboard.
1: La cançó es titula Harper Valley PTA i, seguint els estàndards de molts altres temes d'aquest estil, ens explica de forma lineal i sense tornades una història relacionada amb la senyora Johnson i l'anomenada PTA, que és l'Associació de Pares i Professors de l'escola on anava la seva filla.
0: Una història que trobem encantadora. A veure, aquestes associacions a les quals es refereix el Xavier, allà als Estats Units, acostumen a ser força conservadores. I en aquest cas, l'associació, la PTA, li envia una carta a la senyora Johnson, que és vídua, per fer-li saber que consideren poc apropiat que es vesteixi amb minifaldilla i que surti amb diversos homes. Una carta que acaba dient que hauria d'educar millor a la seva filla.
1: I la reacció d'ella és presentar-se sense cap cita prèvia a la següent reunió de la PTA, vestida amb minifaldilla, per respondre als comentaris que ha rebut, tot fent un repàs als draps bruts dels membres de l'associació.
0: Que no eren gaires.
1: No sé.
0: Anomenant a cada persona amb noms i cognoms, comença recordant l'home que li ha demanat a ella de sortir en diverses ocasions sense que ho sàpiga la seva dona, la qual, per cert, li fa el salt amb altres homes quan ell marxa del poble. També es pregunta per què devia fugir del poble sense cap explicació la secretària d'un altre dels homes assistents.
1: I tot això sense deixar d'esmentar que a una de les assistents l'Alè sempre li fa pudor a Ginebra.
0: Ai.
1: I una altra no ha assistit perquè s'està recuperant de la borratxera del dia abans i acaba tillant a tots els assistents de hipòcrites.
0: I si per tot això no fos suficient, la darrera sorpresa que la lletra ens ofereix és que la cantant a l'última línia ens explica que això és el que va passar el dia que la seva mare va anar a la reunió de la Harper Valley

0: Obrim l'apartat dels que es van passar dues setmanes a la primera posició i ho fem amb The Doors, que ho van fer amb aquesta cançó, Hello, I Love You.
1: En aquest cas, la lletra és molt més simple que l'anterior i a la tornada repeteix el títol dient això de Hello, I Love You, Won't You Tell Me Your Name? Que d'una forma lliure podríem traduir com Hola, no sé com et dius, però t'estimo.
0: Aquest és un dels temes considerat més comercials de The Doors, en el sentit crític de l'expressió, fins al punt que alguns comentaristes i els mateixos The Doors no la consideren representativa del grup.
1: Potser sí, però el cert és que va tenir prou d'èxit en aquell moment com per passar-se dues setmanes en la primera posició, com aquesta altra que escoltarem a continuació.

0: Hugh Masekela va ser un trompetista sud-africà que va aconseguir el primer lloc de la llista amb aquest tema titulat Raising in the Grass.
1: És una peça instrumental amb protagonisme de la trompeta, de la qual en Masekela n'era un virtuós. Hugh Masekela és considerat el pare del jazz sud-africà.
0: Hi ha una curiositat al respecte d'aquest tema que va arribar a la primera posició, perquè ho va fer just després d'una cançó del també trompetista Herb Albert, de qui, d'aquí una estona també en parlarem.
1: Mira...

0: Amb Simon i Garfunkel obrim l'apartat d'aquelles cançons que es van passar 3 setmanes al capdamunt de la llista, com aquesta, Mrs. Robinson.
1: Mrs. Robinson és un clàssic de Simon & Garfunkel i de la música, i a part de la seva qualitat musical, va contribuir notablement al seu èxit el fet de formar part de la banda sonora de la pel·lícula El graduat.
0: Si el recordeu, el film estava protagonitzat per Dustin Hoffman fent el paper d'un recent graduat, malgrat que llavors ja tenia la trentena, i la pel·lícula va escandalitzar a una part d'aquella societat puritana dels Estats Units que esmentàvem al principi del programa, ja que el personatge de Hoffman sedueix al mateix temps la mare i la seva filla, cosa que mai no s'havia vist al cinema fins aquell moment.

0: Tanquem el capítol de les que es van passar 3 setmanes a la primera posició amb I Heard It Through the Grapevine, de Marvin Gaye, que hem d'aclarir, però, que si bé van ser 3 setmanes dintre del 1968, que eren les 3 últimes de l'any, aquestes es van encadenar amb les altres 4 setmanes següents, que eren les primeres del mes de gener del 1969, amb la qual cosa aquesta cançó va acabar acumulant un total de 7 setmanes en la primera posició.
1: Doncs bé, el títol de la cançó de Marvin Gaye, que costa una mica de dir, no és aquest I Heard It Through the Grapevine, té un significat interessant. L'expressió Heard It Through the Grapevine és una frase feta en anglès, que significa haver escoltat un rumor o haver-se assabentat d'alguna cosa a través d'una xarxa informal de comunicació, no de manera directa o oficial.
0: Aquest terme es va popularitzar als Estats Units durant la Guerra Civil Americana, quan els telègrafs s'utilitzaven per transmetre informació, però sovint de manera inexacta, de manera que els missatges es distorsionaven com en una xarxa de rumors.
1: Exactament. La paraula grapevine, literalment vinya, s'utilitza aquí com a metàfora per il·lustrar la xarxa enredada, com les branques dels ceps de les vinyes que s'emboliquen els uns amb els altres i que aquesta xarxa és la que transmet la informació de boca en boca.
0: A la cançó, el protagonista explica com ha descobert a través de rumors que la seva parella l'està enganyant. I això es veu que li genera dolor i frustració perquè no ho ha sabut directament de la seva parella.
1: Ah, clar, clar. Com sigui, si ho hagués sabut directament, no li hauria fet gaire gràcia, oi?
0: Segurament que no.
1: Vaja.

0: Doncs entrem al capítol de les cançons que es van mantenir 4 setmanes en el primer lloc, amb aquesta This Guy in Love With You, interpretat per Herb Albert, aquell que comentàvem abans,
1: just,
0: i composta per Burt Bacharach.
1: Exactament. Com diu el Xavier, Herb Albert és un trompetista nord-americà que amb aquest tema va precedir a Hugh Masekela, que amb aquella que dèiem abans, Grazing in the Grass, va ocupar la primera plaça de la llista just darrere d'ell.
0: En Burt Bacharach va ser un dels compositors més influents de la música pop de la segona meitat del segle XX. Sent l'autor de centenars de cançons, la majoria d'elles en col·laboració del lletrista Hal David, com és el cas del que ara estem escoltant. Una cançó que inicialment parlava d'una infidelitat, però que els autors van haver de modificar a petició del cantant, perquè es veu que li volia dedicar a la seva dona i no va trobar gens adequat dedicar-li una cançó que parlés d'infidelitats.

0: Un últim tema que també va encapçalar la llista durant 4 setmanes va ser Sitting on the Dock of the Bay, el tema que Otis Redding estava en procés de gravació quan li va arribar la mort en un accident d'avió.
1: Sí, i precisament el fet que la gravació no estés acabada és el que explica que el tema acabi amb el característic xiulet que el mateix Redding va improvisar perquè encara no estava decidida la lletra que havia de finalitzar la cançó.
0: Com hem vist, en el mateix any van assolir la primera posició de les llistes Otis Redding per una banda i Marvin Gaye per una altra, dues icones del soul que competien entre ells i que treballaven sota segells molt diferents, Stax Records i Motown, respectivament.
1: Sí, l'Stax, amb Otis Redding com a figura destacada, basava el seu so en el rhythm and blues i el gospel del sud dels Estats Units. Això li donava una essència més crua i emocional, de la qual n'és un bon exemple aquest tema que escoltem.
0: Per la seva banda, en Marvin Gaye, de la mà de Motown, es va moure en un terreny més suau i sofisticat, amb produccions polides per un públic més ampli, amb temes com el I Heard It Through the Grapevine, que estàvem escoltant abans.

0: I passem ara al grup de temes que es van mantenir 5 setmanes en la primera posició i ho fem escoltant People Got To Be Free, de The Rascals, que van ser un dels grups que practicaven el que es va anomenar Blue Eye Soul.
1: Exacte, se'n va dir Blue Eyed Soul, la música soul, interpretada per grups de raça blanca, com era el cas de The Rascals, ja que inicialment el soul havia nascut de la mà de grups de raça negra.
0: Aquesta cançó va ser un dels seus més grans èxits, eh? Tot i tractar-se d'un tema amb un ritme força festiu, la lletra és un al·legat en favor de la llibertat i de la tolerància.

0: almost hurt herself, and I laughed till I cried.
1: També 5 setmanes són les que es va passar en la primera posició, aquesta que estem escoltant, Honey, I Miss You, interpretada pel seu creador, Bobby Goldsboro.
2: En Bobby Goldsboro va ser un cantant i compositor que va escriure en diversos estils, sobretot el country, i que dedicava aquesta cançó a una fictícia esposa morta feia poc. D'aquí el significat del títol. Amor, et trobo a faltar.
1: Clar. Una curiositat al respecte d'aquesta cançó és que el mateix any, 1968, va rebre una versió de resposta per part de Margaret Lewis, una versió que ella va titular Honey, I Miss You Too, és a dir, amor, jo també et trobo a faltar.
2: Una versió de resposta és un tema que un cantant fa precisament per donar resposta a un tema d'un altre artista.
1: Mm-hmm.
2: Però com que aquest és un tema que té una certa gràcia,
1: sí,
2: potser que en podríem fer un programa un dia o altre.
1: Prenem nota. Sí, doncs ja en parlarem llavors.
2: Ja en parlarem.

0: I encara tenim un tercer tema que es va mantenir 5 setmanes a la primera posició. Aquest, Love is Blue, de Paul Mauriat.
1: Aquest tema és la versió instrumental de la cançó que l'any anterior va representar a Luxemburg en el Festival d'Eurovisió, en què va quedar en la quarta posició. Els autors eren els francesos André Pop i Pierre Coeur, i la va interpretar la cantant grega Vicky Leandros, amb el títol L'amour est bleu.
0: Vaja, o sigui, era Luxemburg, representaven a Luxemburg dos francesos i una grega.
1: Sí, està bé,
0: és que Luxemburg és petit.
1: Sí.
0: Bé, ara saltarem del grup de les 5 setmanes a la cançó que va ocupar el primer lloc del Billboard durant 9 setmanes, sent la que més temps ho va fer aquell any 1968. Hey.

0: I com no, havien de ser The Beatles qui es tornés a emportar l'honor de ser el grup que més setmanes es passava al capdamunt de la llista de vendes americana.
1: Sí, i ho van aconseguir amb Hey Jude, que amb una durada de poc més de 7 minuts va trencar els esquemes de l'època en què les cançons gairebé no arribaven als 3 minuts.
0: Sí, però de fet Hey Jude no és la cançó més llarga de The Beatles, eh?
1: No.
0: Però la veritat és que en són poques que la superin. Hi ha, per exemple, una que es diu Revolution 9, que formava part de l'àlbum The Beatles, que tothom
1: sí,
0: el coneix com l'àlbum
1: blanc.
0: Blanc. I també l'altra cançó, I Want You, She's So Heavy, de l'àlbum Abbey Road. Ara bé, totes dues eren força, diríem que experimentals, mentre que Hey Jude va ser molt més comercial.
1: Exactament. Doncs bé, amb la tornada final de Hey Jude, que és la que li dona la llargada, us deixem, amics, fins la setmana que ve, en què nosaltres tornarem amb un nou tema.
0: Però això, com diu el Dinasi, serà la setmana que ve. I mentrestant, feu bondat, canalla.
1: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, 107.5 FM. La-da-da-da-dee.
5: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
5: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: obrim aquest espai dedicat al consum, als consumidors, als seus drets, a les seves reclamacions i també als casos que es van trobant aquí a Cubelles, i ho fem de la mà de dues professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, ens acompanyen, com sempre, últimament en aquest espai, l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Bon dia, un altre dia més.
0: I també tenim amb nosaltres Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, anem parlant aquí doncs, de casos que es troben a l'OMIC, també doncs, de situacions que poden ser més o menys generals o habituals, en què es poden trobar consumidors que després doncs, van a presentar les seves queixes o consultes o reclamacions mitjançant l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. I avui ens volem centrar en aquelles reparacions que necessitem a casa, d'un electrodomèstic, d'un element concret que bé, no acaba de funcionar bé i doncs necessitem l'ajuda d'un tècnic, d'un instal·lador, d'algú, doncs que d'algun mecànic que concretament vingui a casa, no, a mirar-nos allò que ens està fallant, que no ens està funcionant bé. És un sector, no, que bé, en el cas de Cubelles us heu trobat algunes queixes o algunes reclamacions, oi? Expliqueu-nos què és el, en quines situacions, així, jo he parlat en general, però vaja, no sé si doncs es pot concretar més, us heu trobat en situacions doncs, que tot això, aquestes reparacions deriven, doncs, no sé, si en què es va allargant més en el temps del que toca, si doncs, cada vegada fan falta més peces, potser, del que el consumidor creu que tocaria, vaja. Quina és la situació en què, si algú s'hi troba, considereu que caldria anar a consumir i dir, això no... Això no és el que tocaria, no?
2: Sí. Mira, més que res comencem una mica, no? Diem que en aquest cas volem parlar... És un tema que afecta moltes llars. I, a més, és un tema molt extens i que té, hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent... Però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Uh-huh. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, ja em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra... Les despeses de desplaçament, ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
1: Un cop, sí.
2: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit. Un altre, ara, el més important...
0: Un moment, però, clar, tu et trobes amb la urgència. Truques al tècnic. Et ve a casa sense haver-te donat cap pressupost perquè et dirà, és que ho he de veure. No,
1: no però abans has de preguntar-li què et cobrarà, per venir, no? El desplaçament, quan serà la mà d'obra, si t'ha de substituir les peces, que més o menys quan seria el cost. Tu ja li expliques si té garantia o no, no? Potser hem de
0: però
1: fer
0: si
1: una miqueta
0: no
1: de recerca abans, no? De buscar la documentació que tenim d'aquest objecte, o depèn, clar, depèn de la...
2: Per això deia que aquí hi ha moltíssimes casuístiques, no? Cas que tenim una mica de temps, perquè volem buscar diferents proveïdors, doncs sí que podem fer-ho al pressupost. Sigui com sigui, i això sí que és important de dir-ho, el més important és, per qualsevol reclamació, com sempre, però en aquest cas encara més, hem d'exigir la factura.
1: Uh-huh.
2: Perquè ens arriben molts casos que no podem atendre perquè, con IVA sin IVA, ja ho dic així fins i tot així, no?
1: Sí.
2: En castellà, llavors tu no li vols fer amb l'IVA perquè t'estalvies uns dinerets, perquè normalment, per molt que diguin, gairebé sempre la persona consumidora que diu no, a mi cobren menys. Mm. Ho dic també perquè aquí també vull fer una mica de llança a favor dels autònoms, que moltes vegades... però bueno, en aquest cas, perquè si no podem fer res. Perquè clar, si ens venen a nosaltres dient és que no ha complert el que m'havia dit amb el pressupost, molt bé, potser que tingui un pressupost, però si després no hi ha factura, és que no està complint.
0: Que no consta la feina feta.
2: No.
0: Al final la factura és com tenir constància de que això s'ha fet i està pagat, no?
2: No, tu podries fer també un albarant. Una albarada d'entrega també et serviria amb això i amb altres coses. No és tant si després va a judici aquesta persona guanyarà, no? Perquè estem parlant, però estalviem, si realment, segons el que sigui, hem de... És com quan compres un... Oi que quan compres un bitllet d'avió, si saps que si és molt, molt, molt econòmic, que no et retornaran els diners? Doncs en aquest cas hem de ser conscients que si tenim un després una queixa i no funciona, si no hem reclamat la factura, vull dir que siguem conscients a l'hora després també, a l'hora de pagar, que pagues més, però també tens aquesta reclamació. Llavors, segons els imports o el que sigui, potser val la pena aquest sobrecost, que no és un sobrecost, no deixa de ser, però que és bueno, un sobrecost final pel consumidor, d'això. Llavors, exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
1: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100, si és pel desplaçament, o 20, si és per mà d'obra, i el més detallat possible, perquè així és com podem...
0: Hi pot haver conceptes sospitosos dins d'aquest detall? Home. És a dir, que t'hagin cobrat coses que en realitat no es poden cobrar, no?
2: L'urgència immediata, allà, no? Per
0: doncs
2: exemple,
0: sí, val 150 i un concepte és això, immediatesa o
1: sí,
0: urgència.
1: No, el tema dels recàrrecs i suplements, sí, ens hem trobat, no? Que volen cobrar doncs, per l'urgència i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
2: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost. Si no, és que en cap de setmana. I una altra cosa, sobretot també com sempre, no? Això és el que anem dient, però no ens cansarem de repetir-ho i ho seguirem fent. Desconfiem d'ofertes barates. El servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general. Aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers... hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional. És perquè ho fan, s'aprofiten, te'l posen allà, saps que estàs en un moment de...
1: Bueno, vulnerable.
2: Total, total.
0: De necessitat immediata, no?
1: Sí.
0: I truques, no? I potser el servei aquest no era el que tocava, no? Uh-huh. Bé, sí que és veritat que pot passar, estem parlant de portes, pot passar amb una rentadora, no? Una nevera, un congelador, o una porta que no se't obre, una finestra...
1: O la caldera, a ple hivern, et deixen durant 3 setmanes sense aigua calenta i sense escalfar-te la casa.
2: Per això és el que tenen i, bueno, i per això també estem, no? És a dir, aquí hi ha un altre dret a la informació, jo ho vaig a comentar perquè és el nostre, penso que ens hem d'enfocar... Bueno, ens hem d'enfocar tot, sobretot primer que tinguin el pressupost, que tinguin les factures, que facin bé, però també és important el dret a la informació. Uh-huh. Han de tenir aquestes tarifes, han d'haver-hi unes tarifes disponibles, almenys en català. S'han d'informar clarament els preus abans d'iniciar la feina, no? Això també és pel tema dels drets lingüístics. Sí. I el que dèiem abans, si durant la reparació et estan dient i et diuen ostres, que aquí hi ha una avaria nova, o no, mira, és que resulta que ara revisant et falta aquesta peça, que encariria el pressupost que t'han dit, tu has de comunicar abans de continuar, és a dir, tu no pots dir, mira, tu te l'he canviada perquè no anava bé, no, te l'ha de comunicar.
1: S'ha de donar el vistiplau.
2: Exacte, i s'ha d'haver el consentiment. I el que dèiem, doncs, que s'ha de conservar tot, has de conservar els pressupostos, els missatges, les factures, els justificants, si fas un pagament parcial, no, de paga'm això abans que haig d'anar a buscar la peça, doncs també. I si poguéssim fer el pagament parcial, una factura, pagament a compte, sempre millor, que és el que dèiem, no?
0: I un dubte que tinc, si et falla un electrodomèstic concret i et deriven... No, aquest és el servei oficial, diguéssim. Estàs obligat a agafar aquell servei o tu, si allò no t'encaixa el pressupost que t'han passat o l'actitud que han tingut, pots buscar un altre servei, és a dir... no estàs obligat, no? Encara que es digui servei oficial, diguéssim, a fer servir aquell servei, diguéssim.
1: No, com a consumidors, com persones consumidores, podem escollir amb qui volem a tenir aquesta relació de consum, però si està en garantia, sí que han de venir els serveis oficials, perquè són els que et cobriran les peces, però res més. O sigui, després no és necessari. Si ja s'ha passat la garantia del producte,
3: pots escollir a qui vulguis. Mm-hmm.
2: També el que comentàvem, no? En aquest cas, sobretot com a consells pràctics, si es pot, sempre que es pugui, comparar diferents pressupostos. No, mirar de no acceptar reparacions si no tenen la documentació escrita. Si algun professional, així com abans he dit mateix, si també et diu no, t'ho faig sense factura i m'ho pagues amb efectiu, millor que no, per el que dèiem de la constància. I també, molt important, tothom té assegurança de la llar, i en les assegurances de la llar entren. A vegades no ens en recordem i anem al ràpid. Llavors, uh-huh, a dir, ostres, mirem, perquè l'assegurança de la llar moltes vegades cobreixen ja serveis urgents, serveis de manteniment. Llavors, mirem-ho, perquè llavors, a més, és més senzill, no? Mm.
1: I parlar també de la garantia que tenen. O sigui, hi ha 6 mesos de garantia una vegada s'ha finalitzat la feina. O sigui, i això cobriria la feina en si mateix i els materials que el professional ha fet servir.
2: Mm-hmm. Si aquest material, per exemple, no, imaginem que jo et faig una reparació i et poso una caldera nova, no? Doncs el que és la reparació en si són aquests 6 mesos que hem dit, però potser si la caldera és nova, doncs tindrà la garantia de 3 anys que té la caldera, mm-hmm, vale? Que no és de dir 6 mesos i ja està, no, perquè m'ho van instal·lar i llavors et diu el professional no, és que jo ja vaig venir i ja està, ja, però és que la caldera sí que ho té, llavors, sí, potser llavors s'ha d'anar al servei tècnic, però sí que s'ha de mirar.
1: Sí, sí, el producte nou 3 anys, quan es fa una reparació 6 mesos.
2: I el que dèiem també és, si es fa una reparació en electrodomèstic o qualsevol, el servei tècnic t'ha de donar un resguard de dipòsit, quan deixen l'aparell a reparar. És a dir, només, i després el que dèiem, només els serveis tècnics oficials poden fer reparacions gratuïtes dins del període de garantia del fabricant. És a dir, ha de ser un servei tècnic oficial que estigui acreditat, t'ha de deixar un resguard de dipòsit. Aquestes coses són importants de dir-les, perquè si després no funcionen, també a nosaltres ens ho poden dir, perquè per això estem, com sempre, no? Però, a més, a part de perquè si tenim casos, com ens n'hem trobat, d'alguns serveis tècnics oficials, doncs, que recullen ja diferents incidències perquè no estan complint, nosaltres això aleshores ja ho derivarem a inspecció, i se m'està també acudint el que dèiem, no? Vull dir, també les cases, uh-huh, les companyies, que també sàpiguen que hi ha un servei tècnic oficial que no està funcionant en aquell emplaçament, i potser sí que funciona el de Castelldefels o de Vilanova. Vull dir que hem de professionalitzar, i no perquè sigui urgent ens hem de, no, ens hem de, hem d'acceptar, doncs és el que hi ha i pago molt, mm, perquè justament és quan més s'aprofiten, no? Aquesta vulnerabilitat que tens en un moment d'urgència.
1: Exacte, bueno, el que tu comentes, quan ja ens veiem amb diferents casos de mediació on no arribem a res o el resultat no és favorable i són situacions que són molt clares, doncs des de la nostra, com la mediació no és una obligació, com bé diu la paraula, mm-hmm, doncs nosaltres tenim la potestat de derivar-ho a la Generalitat a fer una inspecció si és necessari.

0: i si no, doncs sempre hi ha darrere l'Agència Catalana de Consum.
1: Clar, tenim l'agència i, si no, com sempre, associacions de consumidors, servei d'orientació jurídic, però bueno, recordem que en aquest cas... Però sí que crec que els conceptes, no? Com m'agrada quan dius el resum, no? Fem un resum, això m'ha agradat molt, com un resum el que hem dit, encara que ens sembli que no, han de poder fer pressupost les empreses. Mm. Si no és avui, doncs, vale, però ja me'l farà i me l'envia per correu electrònic, no? A vegades, no, o la factura.
0: És una obligació, sí.
1: Una obligació. No, perquè a vegades no et poden fer pressupost si no venen a veure el que hi ha. Saps
0: no,
1: que
0: no, evidentment, però sí, com tu deies abans, tenen les tarifes, han de portar la tarifa física, quan ve te l'ha d'ensenyar, t'ha de poder mostrar el que costa la peça que et proposa que has de canviar, i tu has de veure que tot té un sentit, que és formal, que no és qualsevol que arriba a casa teva, et pica la porta, entra i crea aquesta inseguretat. Per això dic de la responsabilitat com a consumidor, però també de la responsabilitat com l'establiment o la persona que ve a arreglar-te les coses.
1: Perquè a més aprofito per lligar-ho això amb una altra xerrada que vam fer, oi Pau, del tema que pot ser que et vingui gent a casa que no siguin professionals.
2: És a dir, falsos revisors, falsos tècnics.
1: Els d'osmosis que parlaven, els que et venen de la caldera, és a dir, que aquí hi ha dos aspectes. Primer, que qui et vingui sigui realment la persona que t'ha de fer la reparació que toca, i després que qui vingui que ho faci bé, però sobretot el que dèiem, que no només és això, sinó que a més també ens estem trobant molta gent que va a domicilis fent-se passar per aquests professionals.
0: Sí, també hauríem de dir que ningú pot venir a casa teva a picar-te a la porta i vendre't alguna cosa.
1: Yeah.
0: O sigui, tu els has de cridar que vinguin a casa teva, vale? Això la gent no ho ha de saber, no,
1: sí,
0: no,
1: però
0: poden...
1: Sí que és veritat que amb el manteniment, això és el que parlàvem l'altre
0: sí,
1: dia, no? Que
0: però tu els has cridat abans.
1: No, però a vegades et criden i et diuen vindrem a fer la reparació. Normalment és venim a fer la reparació i
0: de manteniment,
1: de manteniment de l'empresa que ja et fa normalment i et truca de més des d'un... Això són fraus.
0: Sí.
1: I ja ho sabem, però ja en vam parlar un altre dia. Però sí, és una cosa de reparacions, som nosaltres que cridem. No t'aparezco i... Ui, mira, veig que se t'ha trencat algú.
0: Ja. Exacte.
2: Doncs bé, avui hem parlat d'aquest sector, de les reparacions dins de casa i també doncs, quins consells hem de tenir en compte abans doncs, de posar-nos en contacte amb els tècnics o quan ens hi posem en contacte, quatre detalls d'informació doncs, que hem de tenir per després no trobar-nos amb un compromís o amb una situació no, d'incertesa que pugui acabar doncs, amb un abús sobre el consumidor. N'hem parlat amb Eva Mangual i Imma Laborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. No sé si queda res més a dir sobre aquest aspecte, si voleu afegir res més.
0: Jo crec que està, no?
1: Sí, hem dit molt, després entraríem, potser hi ha mil casuístiques, com hem dit, però...
0: Sí.
1: I que són, a més, moltes de les que més atenem, no?
2: Doncs fins aquí la secció
0: fins una altra
2: d'avui, que vagi molt bé, moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.

0: quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: I tornem a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb Xavier Pedro, que ja tenim avui aquí als estudis de la ràdio. Benvingut, Xavier.
3: Hola, molt bones.
2: I tornem de nou amb aquest programa, avui sota el títol La platja no és una piscina. Parlarem, doncs, de crema solar, residus i sorolls. Endavant, explica'ns.
3: Bueno, doncs, en temes de soroll, de sorolls, el que ens volíem referir és als sorolls acústics, no?, que produeixen els vaixells i de la seva afectació en certs animals, sobretot en peixos, i els que els afecta més són els grans cetacis, sobretot. Però bueno, aquí tampoc hi tenim gaire mà, no? Nosaltres, no sé, que siguem mariners o bueno, que podem fer viatjar més o menys amb vaixell, o sí. I sí que volia parlar d'un altre tema que has comentat, que aquí sí que hi tenim força incidència, com per exemple són el tema de les cremes solars.
2: Doncs comencem per aquest primer bloc. Cremes solars, què hem de tenir en compte?
3: Vale, doncs el que hem de tenir en compte que és molt important posar-se crema, no? Sobretot pel tema dels càncers de pells, que després explicaré alguna cosa. I bueno, aquí no hi trobem cap davant, no? Posar-se crema és una cosa que és positiva per nosaltres, per evitar certes malalties, però sí que és important saber quines cremes són més respectuoses amb el medi ambient o quines no ho són tant.
2: Que mirem una miqueta, no?, l'hora d'adquirir aquesta crema, no?, que n'hi ha de més beneficioses per l'ecosistema.
3: Sí, exacte. Sí, a part de segurament, bueno, això cal mirar-ho també, si és... ens estem posant una cosa sobre la nostra pell i segurament a vegades segons quins components químics no deuen ser gaire bons. Hi han cremes que tenen filtres que són químics i cremes que tenen filtres que són minerals. Quins penses tu que són més perjudicials pel medi ambient?
2: Home, els químics, els perjudicials i els minerals suposo que més bons.
3: Exacte.
2: Per deducció, però vaja.
3: Exacte,
2: sí. Ets tu l'expert, digue'ns, Xavier.
3: Per això t'ho preguntava, bueno, sí. perquè pugui quedar clar. A vegades quan anem a la platja, sobretot si l'aigua està molt quieta i així, a vegades sobretot quan hi ha molta gent o així, a vegades fins i tot es veu o entres tu dintre de l'aigua i es veu aquella pel·lícula que queda surant a dintre de l'aigua.
2: I que sembla com un oli, no?
3: Exacte, sí, és, més o menys és això, no? Crea aquesta capa que és com un oli, no? Els impactes dels factors químics que poden tindre sobre els organismes marins, sobre la fauna i sobre la flora que hi ha al mar, sobretot són més perjudicials, quan el mar és molt gran i tot es dilueix allà, no? És com posar una goteta petita en una galleda molt gran, però sobretot en zones que són cales petites o aigües que es renoven poquet, no? Doncs allà sí que doncs el dany que poden causar és encara molt més gran, no?
2: I aquí es posa crema solar, però aquí es posa oli, no?, d'oliva, no sé si és el mateix...
3: Clar, doncs crearà també aquesta pel·lícula i també estarem aportant, bueno, segurament alguns olis d'aquests no és només oli com l'oli d'oliva que pot estar fet amb coses que siguin més minerals o siguin orgàniques i per tant sí que estem aportant doncs, uns residus, no?, doncs a l'aigua del mar que seran perjudicials, no?, per tota la fauna i flora que viu allà.
2: per concloure aquest primer bloc i passar al segon, no? Què és el que hem de tenir en compte com a conclusió final, no?, del tema cremes solars i el mar?
3: Vale, doncs que, bueno, els filtres minerals és fixar-nos, no? Igual que quan, abans que parlàvem de l'oli, doncs quan anem a comprar oli al supermercat, oli d'oliva, ara ens fixem més si és verge extra o és verge o així, no? Doncs amb les cremes solars hauríem de començar i fer-ho així. Mirar quins filtres porta, si són químics o són minerals. Els minerals normalment porten òxid de zinc o diòxid de titani, que són més estables, i bueno, també depèn de la formulació, uns tindran més o menys d'una cosa o altra, però bueno, és anar experimentant, provant o informar-nos també de veure quins poden ser més bons tant pel medi ambient com per nosaltres mateixos.
2: No? Parlem també del, si hem tancat doncs, aquest primer bloc, d'una segona part, no?, que també ens has preparat, que serien els residus invisibles. Quins són aquests residus invisibles o cap a on va aquest tema, Xavi?
3: Els residus invisibles és tot allò que trobem a la platja, que alguns sí que són força visibles, no? Per exemple, sí que volia parlar del tema de les borilles, no?, que bueno, és una cosa que sabem que està, no?, a les platges on es pot, bueno, a totes les platges, més o menys et trobarem, i bueno, que cal entendre que no és que sigui només que es quedi una borilla allà i sigui aquell el residu, sinó que una sola borilla pot contaminar litres i litres d'aigua, val? Perquè va alliberant substàncies que són tòxiques i això no té revés, no? Després el que sí que m'agradaria aconsellar és, per exemple, doncs que les persones que sí que són fumadores, doncs el més, si volen continuar fumant i que no els prohibeixin, és que s'emportin aquestes borilles, no? Que si han fumat, que s'emportin els residus.
2: Que no ho llencin a la sorra, no?
3: Exacte.
2: És a dir, guardin i busquin un lloc, no?, on dipositar-ho correctament, no?
3: Exacte, sí, perquè per una banda en alguns municipis que estan restringint el...
2: Que no es pot fumar a les platges, no? Una nova ordenança.
3: Exacte, això mateix. Doncs, bueno, va tant com pel tema dels fumadors passius com pel tema dels residus, que així s'eviten tots aquests. Doncs si es fa aquest avenç abans, no? Doncs si tu ets fumador i no provoques aquests residus, potser et deixaran fumar durant molt més temps o més anys a la platja.
2: Què més?
3: Després tenim altres residus que són invisibles, com per exemple, hi ha a Torredembarra, tenim contacte amb una associació de bussejadors i ens van informar, bueno, allà van instal·lar una platja per gossos, val? Igual que la que hi havia aquí a Cubelles, que ara està tancada, i ens van dir, és que és una passada, allà hi ha com una barrera de Posidònia a prop, doncs van trobar que estava, des que van instal·lar aquella platja per gossos, estava ple de pilotes de goma dintre de l'aigua, just a davant d'on hi havia aquell espai. Bueno, són aquests residus que són invisibles perquè no els veiem, però hi són, i són grans. I bueno, són tot això, aquests residus que podem trobar per allà, i no es veuen, però bueno, es van desfent, es van fragmentant, es converteixen en microplàstics, i llavors tot això entra dintre de la cadena alimentària, i quan nosaltres mengem un peix, doncs estem menjant-nos part de tot allò que hem anat llançant.
2: Clar, els infants van a la platja potser amb pilotes, no?, amb joguines, i es perden a la sorra, vols dir, això acaba al mar o se'ls escapa l'aigua, no?, perquè a vegades una onada s'emporta la pilota, no?
3: Sí, és al·lucinant, sobretot jo durant el mes de març i tot això, que vaig molt per la platja, març, abril i això, que no hi ha tanta neteja, em trobo moltes joguines d'infants, pales, cubells, pilotes, joguinetes d'aquestes de plàstic que o bé han quedat abandonades allà perquè se l'han deixat o bé han arribat amb el mar perquè just al final d'hivern hi ha aquestes llevantades, aquests temporals que aporten a vegades molts plàstics que estan surant per allà a la sorra i bueno, doncs tot tot això que es podríem evitar, no, de que acabi entrant dintre de la cadena alimentària, si tenim cura dels objectes que portem a la platja, tindrà cura de retornar-los.
2: El tercer bloc, no, el soroll, qui no ha vist, doncs, això, a gent, no, que es munta, doncs, inclús una festa a la platja i porten altaveus. Què passa amb el soroll, no? Per l'hàbitat també de l'entorn.
3: Bueno, en el tema del soroll sí que hi ha les molèsties que tenim les persones i conflictes entre nosaltres, perquè a vegades, bueno, tu vas en un lloc, en una zona tranquil·la, en un espai natural, i et trobes que és una zona que és igual que si t'anessis en un bar, perquè hi ha xivarri, hi ha soroll, hi ha fins i tot música i tot això. Doncs si ens afecta a nosaltres, a la fauna, que no estan acostumats a escoltar música, encara més, no? Doncs el que pot produir és que s'espantin i marxin i abandonin aquella zona. I també a l'inici del programa hem parlat de la contaminació acústica dintre de l'aigua, que cada vegada hi ha més estudis, a part del tema dels vaixells, sobretot a l'estret de Gibraltar, que és una zona de pas per on grans cetacis han de passar, i hi ha molta fauna per allà que entra i surt del Mediterrani. Allà, clar, també hi ha molta trànsit de vaixells, i bueno, ja sí que s'està estudiant el greu impacte, no, que causa tota aquesta contaminació acústica. Després també en contaminació acústica trobem cada vegada també s'estan implementant més parcs eòlics marins, que són els molins de vent grans per produir energies renovables, que ho posen dintre del mar per no ocupar zones terrestres, i bueno, també produeixen soroll, no? Tot aquest soroll que bueno, nosaltres no l'escoltem, no ens donem compte, però clar, els cetacis sobretot es comuniquen amb freqüències que són molt baixes, i aquestes freqüències tan altes que poden produir els vaixells o els parcs eòlics, etc., doncs els afecten.
2: Per tant, això, el soroll afecta doncs, l'ecosistema, els peixos també,
3: Exacte.
2: Per fer-ho una mica més entenedor. Hem repassat una mica les cremes solars, els residus invisibles, el soroll en aquest primer programa d'aquesta temporada. La platja no és una piscina. No sé si vols fer una conclusió abans de tancar aquest capítol.
3: Com a conclusió, això que parlàvem, que sí, que hi ha moltes espècies que viuen a la platja, que viuen al mar també, i que fins i tot nosaltres ens alimentem d'aquestes espècies, o sigui que si com més correcte ho fem, millor serà pel nostre benefici també.
2: Doncs queda clar, deixem aquí doncs aquest espai, aquesta nova edició de Compartir la platja amb la natura amb Xavier Pedro del GPEC. Qualsevol, no sé, informació que vulguin també conèixer de la vostra entitat, poden buscar-ho, no? De seguida, internet, esteu a tot arreu, no?
3: Sí, a la pàgina web gpec.cat o a les xarxes socials trobaran molta informació de què fem.
2: Doncs ho deixem aquí fins la propera. Moltes gràcies per la teva col·laboració.
3: Gràcies.
2: A reveure.
3: Adéu.

0: Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Molt bon dia a tothom. Avui mirarem la nostra realitat de salut des de la possibilitat de la inclusió. Una inclusió que sempre és difícil, com és el treball en les persones que estan, que pateixen i que estan diagnosticades d'autisme. Sigui o no sigui palès, o sigui menys evident, els autistes, les persones amb autisme, es troben excloses d'accedir a feines que els hi són interessants. El funcionament cerebral de l'autista fa que tenen com a tret comú el cultiu d'interessos especials. Són devocions intenses i apassionades per temes concrets en els quals poden arribar a obtenir un grau proper a l'excel·lència. Per persones com els enamorats de les cuines, com aquests que ja de petits s'han disfressat amb un barretet de cuiner i un davantal i s'han vestit de xef per Carnaval, per Halloween, i s'han presentat als altres com si fossin cuiners, encara que fos amb edats tan petites que no haguessin a començar ni encara a parlar. El retard en la parla també és un tret habitual en les persones amb autisme. Aquests, doncs, cuiners vocacionals tan intensament viscuda els presenta una exploració intel·lectual, posant per cas com són l'estructura molecular dels hidrocoloides o el comportament de les floridures que produeixen el formatge blau i el miso. Arribar a poder investigar un ingredient, desglosar d'on ve, com utilitzar-lo, en quin context cultural es troba, tot això és un interès especial. I el cervell d'aquests cuiners mai no en té prou, sempre en vol saber més. La proclivitat a acumular i organitzar dades convertia la intel·ligència d'aquests cuiners enamorats de la seva feina en qualsevol cuiner on treballés i la predisposa a fer associacions inesperades que poden portar grans salts creatius. L'enginy avança gràcies a la gent que no pensa de la mateixa manera que la gent neurotípica. Els defensors d'una acceptació més gran de l'autisme a la cuina afirmen que treballar braç a braç pot beneficiar tant les persones que estan dins de l'espectre com a les que no. Adaptar les feines als talents de cada treballador ha estat una experiència valuosa en petites i mitjanes empreses o en les que han esdevingut cadenes de restaurants que garanteixen la presència de cuiners autistes a les seves plantilles, dintre de les aspectes del que és preferiblement dir, i més correcte i més respectuós, gent neuroatípica, per contrari amb els que ens suposem típics i que tenim un pensament molt menys enamorat en la majoria de les vegades. Realment ensenya a establir aquestes relacions amb la gent i aprendre què és el que els motiva i com poden ser més eficaços. Cal fer petits ajustos, però, un petit ajust amb un gran benefici, sempre és una cosa rendible. Per a algunes persones de l'espectre, les cuines són llocs on poden donar un bon ús a les seves aptituds sense veure's frenades pel repte que sovint plantegen les interaccions socials. Per ajudar les persones neuroatípiques a moure's en la feina, és possible que els restaurants hagin de fer adaptacions senzilles per evitar les entrevistes de feina presencials que exigeixen un conjunt complex d'habilitats comunicatives en favor de períodes de prova. Un altre canvi és els fluorescents per bombetes LEDs, ja que els fluorescents sempre fan una llum parpellejant i fan un brunzit que algunes persones de l'espectre autista troben estressant. Algunes adaptacions poden tenir beneficis que va més enllà. Aconsellar als empresaris que proporcionin temporitzadors de cuina per ajustar els estudiants amb la multitasca, un pas menor que, segons ell, també ajuda els treballadors neurotípics. Una empresa que gestiona centres de formació laboral a Van Gogh, que es diu Steps, passes, per adults neurodivergents, així com cafeteries i un forn que dona feina als seus graduats, va assessorar un gran grup hoteler i va recomanar instal·lar mapes, etiquetes i altres senyals a les seves cuines. Els rètols estaven pensats per ajudar els treballadors amb problemes de memòria o d'atenció, però van resultar populars per gairebé tothom. Va ajudar a incorporar tots els nous empleats més ràpidament, fossin o no neurotípics. Va ajudar la gent a treballar de manera més eficient durant els grans esdeveniments i va augmentar el sentiment de pertinença dels empleats. Chefs on the Spectrum, que és un altre grup de treballadors de la cuina amb aquesta direcció, encara s'està definint, però és probable que part de la seva formació es basi en l'experiència del moviment dels CAPs en cuines professionals. S'intentarà respondre preguntes de com es pot treballar amb persones amb autisme i hi ha l'esperança que la carrera personal dels cuiners que ja ho han fet, que hagin donat els passos per moltes cuines abans d'arribar a la cuina adaptada i perfecta, per ajudi a canviar la visió que es té de l'autisme. El somni del cuiner neurotípic és ser aquella persona amb autisme que ha arribat al capdamunt del sistema de brigades, i la passió i la determinació que tenen els porta a no arribar mai tard a la feina. Molts d'ells aprofiten l'estona de silenci abans que tothom se'ls comenci a incorporar per anar organitzant el seu dia a dia. Són mestres de la controlació del seu ambient? Sí, però són uns controladors generosos que permeten que es creï una gran idea de grup on el treball sigui més fàcil i més gratificant. Quedem-nos, doncs, amb aquells dos grans topos. Un tret comú de l'autisme és el cultiu d'interessos especials, d'emocions intenses i apassionades per tractar temes concrets. Convertim això en una oportunitat, perquè la idea de contractar persones autistes com a un risc s'ha sobrepassat ja. I el risc real és deixar de tenir en compte un talent increïble.

0: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, conduït per Gemma Juan. Avui parlarem amb la Tarsi Aragón. Doncs avui tenim a la Tarsi Aragón. Ella és fet integració social i actualment és estudiant de psicologia. Bon dia, Tarsi.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal, Tarsila? Doncs mira, et volíem fer tot un seguit de preguntes per aquest programa de Tots els colors de Ràdio Pubelles. I primer que tot, voldríem que ens diguessis què és per tu una persona trans.
1: Hi ha moltes definicions, no? Per mi potser la que és més adient és que al final és algú que trenca amb el gènere que se l'assigna al néixer. I jo fins i tot ho ampliaria, no? Perquè no és només el gènere, sinó que també amb la categoria sexual que s'imposa a través del gènere quan es neix, no? Vull dir, algú que trenca amb el sistema sexe-gènere, que és el que integra en la nostra societat, i amb el base en els genitals reproductors que tenim, és amb el que se'ns otorga una funció social o una altra, masculina o femenina. Llavors, molta gent té assimilat que el gènere sí que és un constructe social, no? Que durant diferents èpoques ha implicat unes connotacions o unes altres, no? De, que és un gènere masculí o que és un gènere femení, però és que també el sexe també no deixa de ser una construcció social o una construcció clínica, perquè les cinc categories que marquen el sexe d'algú són els cromosomes, les gònades, les hormones, els genitals interns i els genitals externs. Llavors, és veritat que sí que hi ha dos grups socials que podríem dir que quadren més en una manera o una altra, però després també tenim moltes persones doncs, que tot no quadra perfectament en A o en B, no? Vull dir que al final el sexe també no deixa de ser un constructe.
0: Sí, de fet, vam comentar en altres programes tot el tema de la intersexualitat, com bueno, que no tot és ser mascle o femella, sinó que també hi ha tot el tema de la intersexualitat. Doncs sí, doncs m'agradaria també que ens expliquessis, no, quines són les accions que ha de fer una persona trans per fer el trànsit.
1: Per mi crec que la més important i que moltes vegades s'invisibilitza és la social, penso, no? Vull dir, sí que ens anem més a lo clínic, sí que ens anem més a l'hormonal, a les operacions i tal, però el fet de verbalitzar que doncs, tens un altre nom o que fa servir uns altres pronoms ja és una manera de fer un trànsit. Sigui cap a la mateixa persona quan es comença a replantejar el gènere, no? O quan ho comença a exterioritzar el seu entorn. I bueno, opcions a nivell farmacològic, mèdic i tal, si parlem d'hormones o no, i d'operacions o no, doncs això ja és tot un món, no? Vull dir, hi ha persones trans que no són menys trans pel fet que s'estiguin hormonant o no, estiguin més operades o no estiguin més operades, hagin passat per més processos clínics o no estiguin passant per cap, no? Crec que això sí que és una cosa que s'ha anat trencant molt amb els últims anys, no? Que s'ha anat visibilitzant, però tot i així continua com molt imperant, no? Que si ets una persona trans, doncs has d'estar hormonada, has d'haver-te fet totes les operacions a vida si por haver del mundo, no? I, bueno, has de ser més home o més dona que la resta d'homes i dones de la societat, no? Perquè al final, doncs, durant molts anys en aquest país, durant dècades en aquest país, bueno, ha estat perseguit, després se'ns ha tractat com a malaltes, després se'ns ha dit que la nostra malaltia tenia una cura que era encaixar dins d'aquest esquema, dins d'una societat capitalista que reprodueix unes lògiques que són les que són, uns rols socials en concrets. I ara amb el temps, bueno, això s'està començant a trencar una mica, però sí que tots els espais per on hem de socialitzar com la resta de persones, doncs la pressió de ser més home o més dona, bueno, ja si parlem de les persones no binàries, en segons quins espais mèdics, clínics, institucionals, ni se concibe que puguin existir, ni que estiguin regulades, fins i tot, no? Llavors, bueno, hi ha moltes maneres de transitar, hi ha moltes maneres d'existir, totes són lícites.
0: Doncs sí, sí, realment això que expliques, no?, el tema social, no?, que has destacat que és el primer, bueno, que és un dels més importants. Doncs explica'ns també la teva visió sobre quina és la situació de les persones trans a la nostra societat?
1: Penso que estem en un moment molt de canvi, no? Vull dir, per una banda, venim d'un cicle polític anterior on la força del moviment feminista i LGTBI havia pres molt els carrers, no? I això havia replantejat coses, i ara estem en un moment totalment contrari, no? Vull dir, on la batalla cultural l'està guanyant l'extrema dreta, on la reacció està a l'ordre del dia, no? On el feixisme surt de la porta al carrer, on les agressions estan augmentant, no? Vull dir, sí que havíem viscut uns anys en què les agressions contra el col·lectiu LGTBI no és que estiguessin augmentant de por sí, sinó que les persones LGTBI s'estaven animant a denunciar aquests fets, no? Ara estem en un moment de repunte totalment, vull dir, estem en un moment en què tots aquests discursos generen uns discursos d'odi, i això, doncs, provoca accions. Llavors, les pallisses, les agressions, els retrocessos en lleis, etcètera, etcètera, en el dia a dia, doncs, és... jo crec que és una mica el pa, no? Llavors, està com molt polaritzat, no? Vull dir, seria un poc com la frase aquesta de te aman o te odian, no? Doncs jo penso que les persones trans, això, mai han deixat d'estar en boca de ser qüestionades, no? D'una manera com més progressista, segons amb qui parlis, o directament més tractant-te de malalta, i ara continuem una mica aquí, en aquest sentit.
0: Hem regressionat des del teu punt de vista, hem tirat enrere.
1: Sí, hem tirat enrere, sí, hem tirat enrere. Veníem d'uns anys d'avenços, però clar, hem tirat enrere perquè també... perquè també, clar, les institucions s'han... Ai, ara m'he trebat.
0: No, tranquil·la, sí, no?
1: Sí. Bueno, les institucions d'aquest sistema s'han apropiat de les proclames que hi ha hagut, no? Perquè potser, doncs, aquests moviments no tenien molta força política o una organització concreta, i llavors això ha fet que també, doncs, aquestes proclames que hi havia, doncs, s'hagin reduït, no? I que al final, doncs, dir que tens uns valors o uns principis o que defenses unes idees, doncs, queda catalogat com anar vestida de color violeta, o al final mesures que són estètiques o mesures cosmètiques, però que no solucionen els arrels del problema que patim la majoria de la gent que som classe treballadora, no? Llavors, sí que el gènere és una part important, però després, si només ens quedem aquí, doncs la resta de precarietat que patim les persones trans dins del mercat laboral, o les persones transmigrades, etcètera, etcètera, doncs, per exemple, les persones transmigrades queden fora de la llei trans.
0: Fixa't.
1: I això que tenim la llei trans més progressista, sí, sí, de la història, no?
0: Sí, sí, sí.
1: O queden fora del sistema de salut, no? Llavors, clar.
0: Doncs, molt interessant això. Fem una pausa, una pausa musical, amb un tema, doncs, que ha triat la Tarsila. Anem a escoltar-lo.

0: amb el gest femení.
1: Lady!
0: Enfront de l'espí, curiós de quin món restringit. Em provava un vestit, m'excitava amb mi. Menys mal que ningú m'ha vist. Eren dos amics estirats al llit, jugant

0: Doncs, mira, hi han hagut moltes lleis que ha fet el govern, l'administració, no? El sistema de salut per afavorir doncs, aquesta identitat de gènere respecte a les persones trans, etc. Quin és el teu punt de vista de tota aquesta temàtica?
1: Doncs són engrunes. Totes aquestes lleis són engrunes i bueno, totes aquestes lleis i tots aquests canvis no venen de perquè tinguem un estat modern, un govern superprogressista, no venen per això, venen perquè aquestes lleis es plantegen o es fan perquè hi ha uns col·lectius o hi ha uns moviments socials o hi ha unes forces polítiques que estan fent una batalla i que estan reclamant una sèrie de canvis i millores. Cap govern mai ha fet canvis perquè vulgui. Vull dir, sempre els canvis responen, no? Perquè hi ha una ciutadania que està organitzada, no? Que pot ser moviments socials o pot ser organitzacions polítiques de caire revolucionari. Llavors, clar, jo penso que s'ha de deixar molt clar que entre el que es demana o el que es vol des d'espais organitzats i el que després s'executa a nivell governamental no té res a veure, perquè al final no deixa de ser això de respondre una mica al sistema social, a la forma d'organitzar socialment la societat i vale, sí, tu pots ser una persona trans, però ho has de ser d'aquesta manera, no? El
0: Clar.
1: gènere ha de respondre a com l'Estat entén que ha de ser el gènere, no? I com el sistema clínic entén que tu t'has de comportar, no? Llavors, per això, doncs, durant molts anys a nivell mèdic hem hagut de passar testos, hem hagut de passar per preguntes de si ens agradava el blau, si ens agradava el rosa, perquè en aquell moment l'Estat entenia que perquè nosaltres fóssim validades havíem de passar per això, no? Vull dir, i encara en moltes comunitats autònomes del territori de l'Estat espanyol això continua vigent, no? Vull dir que existeixen les unitats de trastornos d'identitat de gènere, no?
0: Caram, caram.
1: Llavors, no? O, per exemple, el gènere ha estat tan regulat per les institucions que les mamoplàsties en dones trans no entren, però els genitals sí. Llavors, això què respon, no? Vull dir, en canvi, en els nois trans, al treure's els pits, és sí que està cobert per la Seguretat Social, amb una llista d'espera superllarga, que potser doncs, t'has d'hipotecar si vols fer-ho abans. Això perquè fa a fets com més associats al cos, no? Però si ens anem a la resta de lleis, jo què sé, la llei catalana contra la LGTBI-fòbia, no? Que ha tingut una aplicació nefasta, vull dir, té 10 anys d'existència i els cossos de seguretat d'aquest estat, que en teoria haurien de vetllar pels nostres drets, veiem com contínuament qüestionen a les persones que han patit una agressió de caire LGTBI-fòbic, no? Els jutjats estan aplicant unes mesures o unes sentències que no fan justícia, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, al final, doncs, per això abans deia, no?, que estem, doncs, amb mesures cosmètiques plenament, no? Llavors, crec que aquest és una mica que toca sostre, no? Vull dir que no...
0: No,
1: Mai...
0: està molt bé aquesta visió que ens dius, que clar, les lleis no deixen de ser una resposta social, no? Però que estan molt per sota de les expectatives
1: Clar.
0: socials que hi ha, no? I de les
1: I
0: demandes de la gent.
1: precisament per aquestes demandes, no? Vull dir, jo tinc molt clar que la meva demanda o les persones que estem políticament organitzades, no? Doncs que fins que no acabem amb el capitalisme és que d'aquí no sortirem, no? Perquè, vull dir, continuarem vivint en un regne de... on regna l'explotació i l'opressió, no? I estem veient que aquí quin és el nostre objectiu vull dir, la meva majoria del meu entorn és classe treballadora, que puguem ser empresàries. Quan la realitat del meu entorn no és aquesta, la realitat del meu entorn és que treballa 40 hores o més a la setmana, cobra una merda, no té on independitzar-se perquè el sistema de l'habitatge no està regulat, bueno, si està regulat per afavorir els
0: La
1: lobbies de
0: propietat.
1: l'habitatge, no? Vull dir que és com, vale, molt bé, dic, em puc canviar el nom al DNI. Les meves condicions materials milloren en aquest sistema capitalista? No. Llavors jo penso que ha d'anar com molt de la mà tant una cosa com l'altra, vull dir que hem d'afavorir, doncs, poder canviar el món, perquè és que si no, doncs no sortirem d'aquí. Tindrem una llei que sí que ens permet canviar el nom al nostre DNI, però la resta d'opressions, la resta de realitat precària i explotada, la continuarem tenint. Llavors, clar, això la burgesia mai farà lleis en contra seva i totes les propostes que arribin, doncs per això les persones transmigrades queden fora, perquè hi ha una llei d'estrangeria que
0: Que no
1: deixa fora
0: permet
1: les
0: fer res,
1: refugiades.
0: no?
1: Exacte.
0: No, realment, no, el sistema que tenim, no, el sistema que tenim muntat aquí a Occident, no? Bueno, arreu del món pràcticament, no, que tenim aquest sistema capitalista que va més enllà de que va molt més enllà del tema econòmic, no? Que absolutament inunda, doncs, la nostra realitat el dia a dia.
1: Clar, clar, clar.
0: Per tu, Tarsila, quins són els reptes que encara hi ha, no, en el món LGTBIQ+? Què hi ha? Quins reptes queden per fer?
1: Doncs, mira, precisament en relació al que comentàvem abans, penso que gran part de les persones LGTBI han deixat d'organitzar-se políticament, no? Sí que veníem fa anys d'un cicle de mobilització, no? De qüestió de gènere de la dona, de la qüestió de gènere de les persones LGTBI. Mm-hmm. Això, les institucions ho han acabat apropiant i ho han acabat disseminant i desvirtuant completament el que s'estava proposant sobre la taula, no? O el que s'estava dient, no? I llavors mm-hmm. tenim com un circ molt estret del que d'on veníem, on estem, no? Llavors estem en un procés totalment desmobilitzador i que s'ha tocat una mica sostre, no? Llavors, jo, per exemple, no, havia participat a diferents col·lectius no mixtes, en aquell moment jo sentia que tenia un sentit. Ara jo penso que la lluita per acabar amb l'opressió de gènere, no? Per acabar abolint el sistema sexe-gènere, no pot respondre, doncs, de manera no mixta, no? Vull dir, penso que ha d'anar articulat d'algú més gran que apeli, doncs, precisament el que comentàvem abans, no? Que està molt bé que, doncs, podem canviar-nos el nom, però què passa amb la resta de coses que ens continuen afectant com a proletariat LGTBI, no? Vull dir, quina és la nostra realitat, no? I quin projecte polític volem construir? De quina manera donem una resposta a tot això? I llavors, penso que el repte és, primer, que les persones LGTBI s'organitzin políticament, que la qüestió LGTBI, que la qüestió de gènere estigui articulada en organitzacions polítiques revolucionàries i que ho tinguin present i que estigui ben vinculat i que no només depenguin de nosaltres transformar, canviar i lluitar per un món diferent, no? Sinó que també hem d'apel·lar a la resta de persones de classe treballadora que comparteixen les mateixes penúries com les nostres i que potser aquesta qüestió no la viuen d'una manera tan present, no? Perquè la revolució, doncs, no la podem fer només nosaltres, no? L'hem d'articular d'una manera més gran, d'una manera més unitària, d'una manera més organitzada. Llavors, jo crec que és aquest és el gran repte, no només donar resposta i combatre els discursos d'odi a l'extrema dreta, a l'auge de la reacció, les agressions que patim, els retrocessos en lleis i com s'està tensionant i polaritzant la societat, sinó, vale, què fem davant d'això? De quina manera ens organitzem i com donem resposta, més enllà de fer una concentració al carrer?
0: No, està molt bé, no, aquesta visió que tu la terres cap a l'acció política, de fet, perquè sí que les entitats temàtiques, doncs, fan tota una feina molt, molt vàlida, molt interessant, però tu estàs parlant d'aquesta inserir tota aquesta acció en el món polític i en espais mixtes, perquè, com diem, doncs, al final és com el feminisme, no? No només el feminisme ha de defensar les dones, o sigui, haurien de defensar-se el feminisme arreu de la societat, sigui quin sigui el tema, no? I aquesta visió que va més enllà, no, de les entitats i de transformar a nivell polític la qüestió.
1: Totalment, totalment. Han d'haver-hi projectes que apel·lin a totes les realitats que pateix, doncs, la classe treballadora. Tant sigui qüestió LGTBI, tant sigui qüestió de gènere, tant sigui la qüestió estructural del racisme, etc, etc. Si no, doncs, quina mena de món aspirem a construir, quina mena de món volem enderrocar, no? Vull dir, o per totes o per ningú, no?
0: Doncs sí, és el que comentes, molt interessant tot el que ens expliques, Tarsila. Ja estem quasi acabant l'entrevista. Sí que m'agradaria que ens diguessis un missatge, no? Quin missatge podries donar als oients, a la gent que ens està escoltant? El que tu vulguis. És indiferent, el que et vingui de gust.
1: Doncs jo animaria la gent que li ha ressonat això que hem estat aquí comentant, no? O aquestes idees que hem estat comentant, doncs, que s'organitzin políticament, que donin resposta ja no només a nivell LGTBI, sinó que s'organitzin davant de les condicions precàries que tenen a la feina, davant del fet de que no estan podent pagar l'habitatge i que es troben que el mercat de l'habitatge els deixa fora sense alternatives habitacional, bàsicament que la gent s'organitzi políticament, perquè és que si no, doncs, se'ns menjaran i nosaltres som més que ells. Nosaltres som més que l'1% de la població i nosaltres podem construir un món diferent.
0: Molt bé, organitzant-se políticament. Sí. Aquest seria el missatge de Tarsila. Sí. T'agraeixo moltíssim, moltíssim que hagis vingut al programa, que hagis volgut explicar-nos coses i moltíssimes gràcies. I ara proseguirem amb la cançó que ens ha recomanat, que ens ha portat Tarsila. I moltes gràcies, Tarsila.
1: A tu, Gemma, moltes gràcies.
0: Ens veiem. Us deixem aquests minuts musicals.
2: Ens han educat.

0: Era un heroi saltant gronxadors, fugint de princeses i del seu amor. Jo era fort i graciós amb el pit descobert, sense saber que no era sols un xoc, sinó un assaig novell del teatre dels rols.
1: Fins aquí el programa d'avui. Hem escoltat la música de Rols, de Fran Llera, Zo i Aquelarre, i el A qui en l'importa, d'Alaska. Us esperem en el proper programa.

0: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Si vols notar la diferència.
3: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Aquí tornem a descobrir l'etnobotànica. Ho fem amb la Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Sílvia, benvinguda.
1: Hola a tots.
0: I avui, una altra planta. Seguim parlant d'aquestes virtuts, aquestes propietats i aquestes formes d'ús de les plantes. I parlem, a vegades, també de curiositats, contraindicacions, no? Moltíssimes qüestions a través, com dèiem, d'aquestes plantes medicinals o remeieres. Sílvia, avui què toca?
1: Avui us he portat la canya, en castellà canya. És una espècie que, per exemple, aquí a Cubelles la trobem a la desembocadura del Foix, està ple de canyes, perquè és una espècie que li agrada molt el terra humit, o sigui, on hi ha aigua creixen canyes. O sigui, de vegades veiem al voltant de qualsevol carretera que hi ha canyes i diem allà passa un riu subterrani o hi ha humitat o passa una riera, perquè els encanta la humitat. El seu nom en llatí és Arundo Donax. És una combinació de nom grec i de nom llatí. O sigui, Arundo vol dir canya en llatí i Donax vol dir canya en grec.
0: Sí. Molt bé. És que és curiós també l'origen, no?, d'aquesta paraula.
1: Sí, sí.
0: Perquè així també ens porta una idea, no?, del per què. No?
1: Sí, penseu que aquesta classificació ve d'un senyor que es deia Linneo, que el 1700 va fer tota aquesta classificació de les plantes, i és com si tinguessin nom i cognom. Per mi és com un nom i un cognom. Llavors també és molt curiós memoritzar-les perquè, no sé, es memoritza molt fàcilment i amb aquesta et fas aquesta idea de nom i el cognom, llavors cadascuna té...
0: Sí, sí.
1: Té la seva essència, no?, cada planta, i llavors és fàcil.
0: Perfecte. Què més hem de saber de la canya?
1: És una espècie que creix... Quan veiem canya, no és que veiem una canya, veiem una agrupació de canyes. Poden arribar fins als 6 metres d'alçada. La seva inflorescència és molt bonica. L'arrel és molt poc profunda, però en canvi el que són com... O sigui, és poc profunda, però està molt, molt ramificada, o sigui, hi ha molt rizoma. Llavors, té moltes aplicacions i algunes són molt curioses.

0: canya que la gent, bueno, potser algú la sap, però quasi no se saben. Per exemple, si agafem les canyes i les cremem i la cendra la barregem amb vinagre i ho fem macerar uns quants dies, sempre diuen fer-ho macerar 40 dies a sol i serena, és a dir, ho posem en un potet de vidre, aquesta cendra, la afegim vinagre fins que cobrim tota la planta i ho deixem a sol i serena, és a dir, que li toqui el sol i li toqui la lluna. Llavors, si no tenim doncs, una terrasseta doncs, a la finestra de la cuina o a la finestra del saló, etc. Uh-huh. Llavors es va macerant. Llavors, amb aquest extracte que hem fet, ens ho podem posar pel cabell i el que farem és que evitem que ens caigui el cabell.
1: O sigui, per la caiguda, doncs.
0: Sí, sí, o sigui, penseu que per finals d'agost ja és bo començar a preparar el cabell per la caiguda, no? Per la renovació que té del cabell, no? I els mesos de setembre, octubre, llavors si tenim l'oportunitat de cremar, clar, en un lloc protegit.
1: S'ha d'anar en compte.
0: Sí, s'ha d'anar en compte perquè l'estiu està prohibit fer focs.
1: Sí, sí, sí.
0: Potser si estem en una finca al mig del camp protegit, doncs si podem cremar aquesta canya, ens podem fer aquest preparat.
1: Molt bé. Aquest preparat, però, no sé si el volguéssim fer, podríem arribar a comprar una botiga?
0: No.
1: No, no. S'ha de fer així, específic, eh? Sí.
0: Conec gent que fa preparats per la caiguda del cabell, però no donen la seva recepta.
1: Val,
0: sí, clar. Són receptes molt... Sí, les tenen molt ben custodiades.
1: Clar, clar, clar.
0: Sí, i a més li posen no només aquesta planta, li posen més. I jo penso que un dels ingredients és la canya.
1: La canya, eh? Sí, sí, sí, aquest misteri. Sí. Clar, la gent, quan sap fer una cosa... Sí, tampoc compartir, a vegades costa, eh?
0: Sí, no la compartim.
1: No, no. Molt bé, què més? Què més hem de saber de la canya?
0: Sí, després també, per exemple, és molt curiós que s'havia fet servir la infusió del que és l'arrel, els rizomes, per tallar la llet de les mares. O sigui, quan una mare, vull dir, ja no volia amamantar més el seu nadó, doncs es prenia una infusió de l'arrel i la llet marxava.
1: Molt bé, sí. Així no t'havies de prendre una medicació, sí, sinó una cosa més natural,
0: sí, clar,
1: no?
0: Sí, clar, els hospitals, no, això no crec que ho donin.
1: Clar, no, i tant, i tant. Cadascú sí. Que toca. Què més?
0: Després també aquestes arrels són diurètiques i també, o sigui, la infusió de les arrels són diurètiques, també la infusió d'aquestes arrels ens neteja la sang, per tant també rebaixen el sucre a la sang i també baixen la pressió arterial. Són desintoxicants, és a dir, netegen la sang. També és antiinflamatori, és a dir, si tenim qualsevol edema, inflamació als peus a l'estiu, no? Que per la calor de vegades se'ns inflen els peus, les mans, doncs ens anirà molt bé també per desinflamar. El que passa que, clar, has de tenir la força per arrencar la canya de terra, sí, i fer la infusió de l'arrel.
1: Clar.
0: Val. Sí, que això tampoc és tan fàcil.
1: No, hem de tenir força per estirar. Molt, sí, bé, aquesta canya i vinga, i a partir de l'arrel, doncs, endavant,
0: sí,
1: no?
0: Perfecte. I després també, com a usos a alguna finca, doncs podem veure que no, les tomaqueres, doncs,
1: les
0: lliguem amb les canyes.
1: Amb les canyes, sí, és veritat, clar, perquè sí, així van creixent, no? I s'aguanten.
0: Sí, s'emparren a la canya.
1: Molt bé. Sí. Què més? Alguna curiositat més de la canya?
0: Això seria...
1: Més interessant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, això seria tot. Sí.
1: Perfecte.
0: Clar, són usos bastant desconeguts.
1: Sí.
0: Clar, la llet de les mares no crec que ningú avui en dia ho faci.
1: Sí, és que més no ho havia sentit mai, eh?
0: El del cabell, sí, es pot fer.
1: Sí, per la caiguda del cabell,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: suposo que sí. Això deu anar buscat, eh?
0: Sí.
1: Sí, perquè hi ha molta gent, clar, li cau el cabell, sí, i no agrada això.
0: Sí, també es poden fer combinacions, també. Per exemple, això ja ho explicaré quan parlem del romaní, però a part de la canya... El romaní també va molt bé per fer-te fregues pel cabell, per evitar la caiguda. Llavors, si tens has fet l'extracte de la canya i després ho combines amb la infusió de romaní, barreges les dues coses i llavors potencies més l'efecte. Llavors, pots anar a fer combinacions de dues o tres plantes, per exemple, el jonc, sí, que també el tenim aquí, la desembocadura, també serveix per la caiguda del cabell.
1: Clar.
0: Llavors, clar, si... Clar, està protegint, no es pot agafar. Però si, no sé, ho trobes, no sé on, en algun lloc, el jonc, i es pot agafar, si es pogués agafar, sí, i poguessis fer la combinació de les tres, doncs ja encara potencies més.
1: Perfecte, molt bé. Doncs Sílvia, estem descobrint moltíssimes coses, en aquest món de l'etnobotànica, que és molt gran, és immens.
0: Sí, això és un llibre en blanc.
1: Doncs moltes gràcies, Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Moltes gràcies per la teva col·laboració aquí amb Ràdio Cubelles i tornem un altre dia.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
3: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar a TL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
2: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària. La Festa Major Petita de Cubelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'agrupació de balls populars que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la quarantena trobada de gegants de Cubelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà. I d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26 a partir de les 5 de la tarda. Després la sortida de la cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la quarantena trobada de gegants, la regidora Renata Bedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
4: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Cubelles el dia 26 de juliol.
2: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk, una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la festa major gran cap a la petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
4: La comissió de festes havia sol·licitat fer un recuperar la nit de jazz. El que passa és que, això ja en parlarem, però la festa major, com cada any, ve farcida d'actes. Des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la festa major més enllà del 16, i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la festa major gran i posar-la a la festa major petita el divendres.
2: En el concert del dissabte a la nit, posterior al Correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles als possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la Festa Major Petita com quan tinguem el programa a la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: i tot era màgic.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà, doncs, aquest dimarts que ve i, tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
4: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar a TL un 30% la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7% que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
3: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària. La Festa Major Petita de Cubelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'agrupació de balls populars que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la 40a trobada de gegants de Cubelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà. I d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26 a partir de les 5 de la tarda. Després la sortida de la Cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la 40a trobada de gegants, la regidora Renata Bedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
5: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Cubelles el dia 26 de juliol.
3: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk, una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la festa major gran cap a la petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
5: La comissió de festes havia sol·licitat fer un recuperar la nit de jazz. El que passa és que això ja en parlarem, però la festa major, com cada any, ve farcida d'actes. Des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la festa major més enllà del 16, i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la festa major gran i posar-la a la festa major petita el divendres.
3: En el concert del dissabte a la nit, posterior al Correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles... els possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la Festa Major Petita com quan tinguem el programa a la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de la nostra, del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més.
1: Això és ràdio, la 31, la família.
0: Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No. El bar i el goig, els meus fullers...

Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta també molt estable i estiuenc, dominat pel sol i el cel clar gran part de la jornada, sobretot al matí, mentre que a la tarda apareixen alguns núvols alts i algun de baix al final del dia, amb una temperatura que ha tornat a estar alta de nit, s'ha mogut entre els 24 i els 25 de mínima, mentre que la màxima tornarà a ser de rigorós estiu, al voltant dels 32 graus, amb una humitat en conjunt encara força alta i ambient xafogós, vents en conjunt febles, dominats per les marinades en terrals fins a mig matí i marinades més aviat de xaloc la resta del dia, fent que la situació marítima estigui avui molt tranquil·la, amb mar arrissada una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui més variable, amb alternança de sol i núvols, sobretot en núvols baixos fins a mig matí, i més sol a partir de migdia amb alguns núvols alt o algun de baix puntual, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una mica i estarà entre 25 i 26 de mínima, mentre demà tornarà a fer moltíssima calor amb una màxima propera als 33 i amb una humitat alta i moltíssima xafogor un dia més. Vents febles amb domini del gregal fins a mig matí i del xaloc una miqueta més reforçat al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejol a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Ajuntament, en col·laboració dels dos instituts de Cubelles, ha lliurat aquest divendres passat els premis als millors treballs de recerca, de batxillerat i de quart d'ESO de Cubelles en un acte a la Biblioteca Municipal. Els premis de batxillerat han sumat ja 15 edicions amb aquesta. Les investigacions més ben valorades d'aquest any pel jurat són el poder de la propaganda en democràcia, perquè la gent vota el que vota, declara Castro, en la categoria en aquest cas de batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, i també el jurat ha reconegut el treball L'infinit a les matemàtiques i la seva transmissió a l'aula d'Andrea Reyes en el cas del batxillerat de Ciències i Tecnologia. També han estat reconeguts amb el segon i tercer premis l'estudi de la relació entre el gènere i la pràctica esportiva, les proves d'accés al cos policial dels Mossos d'Esquadra, de Maria Martínez, i la creació d'una crema casolana per l'acné, de Noa Cabezas, pel que fa a Ciències i Tecnologia. I en l'altre batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, el segon premi l'ha rebut Cristian Olivares pel treball d'Andalusia a Catalunya, una migració dels anys 60, i el tercer premi ha anat a parar a Marta Castelo per un treball en anglès sobre les migracions irlandeses. Pel que fa a quart d'ESO, aquesta era la sisena edició dels premis i ha tornat a tenir la categoria individual i la categoria de treballs en grup. El primer premi individual l'ha rebut Martina Gallardo pel treball Factors i beneficis del tractament cross en creuats trencats. Així ha explicat en recollir el premi què l'ha portat a fer aquest estudi.
3: Bueno, perquè primer de tot penso que els tractaments aquests regeneratius davant d'abans una cirurgia són molt innovadors davant el futur i penso que seran el principal tractament en un futur.
4: Vols estudiar alguna cosa relacionada amb això?
3: Sí, vull estudiar Medicina.
0: I pel que fa als treballs redactats en grup, el primer premi ha reconegut l'Holocaust i genocidis moderns, redactat per Samuel Salgado Campo, Antía Sánchez Cao i Nour Sayé.
5: Bueno, nosaltres vam estudiar l'Holocaust i tota la Segona Guerra Mundial a l'Institut. Llavors ens va agradar molt el tema, ens va semblar molt interessant i de molt impacte social. I volíem comparar-ho amb sobretot el que està passant a Palestina, que pensem que és un tema molt important que hem de donar més com visibilitat.
4: Vols afegir alguna cosa?
6: Bueno, és que també pues, és un tema que nosaltres sempre parlàvem pues, en trucades, quan quedàvem i coses així, perquè ens apassiona bastant i ens ha agradat bastant fer un treball sobre aquest tema, perquè ho hem fet des de l'interès.
0: En la categoria de quart d'ESO també han rebut premis els treballs Els productes cosmètics són només moda o veritat, de Lucía Iglesia Cartagena, i també Quina seria la manera més sostenible de remodelar i optimitzar el camp de futbol de Cubelles, d'Àngel Bonastre Llasera i Eric Munt Jiménez. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, i l'alcaldessa, Rosa Fonoll, han agraït la participació dels alumnes i han destacat la feina dels docents.
7: Són molts els treballs de recerca i pocs els que arriben aquí. Per tant, independentment de si rebeu premi o no, doncs és una fita que estigueu aquí. Segur que aquests treballs us han suposat demostren el vostre talent, però sobretot reflecteixen el vostre esforç i només per això us ha de felicitar. Dic que enguany és la 15a edició dels Premis de Batxillerat i la 6a dels Premis de l'ESO. I per tant estem molt contents com a regidoria d'ensenyament i com a Ajuntament de Cubelles, doncs, que aquests premis es continuïn fent. Agrair l'esforç dels alumnes i sobretot l'esforç de les famílies que els acompanyen com dels equips docents i directius.
8: Moltes gràcies a tots els que esteu aquí, repeteixo, i sobretot els que no heu sortit premiats, el que ha dit la professora, la Montse, que és el mateix el primer que el quart. La qüestió és participar. Us ha servit com a experiència i em penso que és una bona causa. I el nivell, segons tinc entès, perquè tinc dels familiars de jurat que i m'han dit que el nivell era molt alt, doncs això també cal agrair a les escoles, als instituts i als docents sobretot, pues, perquè puguin haver arribat aquí, i a les famílies també, sobretot, que és els que estan al dia a dia.
0: Els premiats pels seus treballs han rebut 300, 200 i 100 euros en el cas de batxillerat i 250 i 150 euros a quart d'ESO. Els castellers del Foix han completat una altra diada aquest dissabte passat a la Festa Major de Masquefa. En aquesta ocasió han descarregat una torre de 6, un castell que ja tenen plenament consolidat aquesta temporada, i també un 3 de 6, una de les construccions més habituals de la colla cubellenca els últims anys. A més, han estrenat un pilar de 4, aixecat per sota, el primer que fan aquesta temporada. En la diada a la Festa Major de Masquefa, els cubellencs han actuat acompanyats dels Xicots de Vilafranca, que per la seva banda han aconseguit un 4 de 7, el castell més destacat de tota la jornada, i també han descarregat el 5 de 6, el 7 de 6 i un 4 de 6 amb l'agulla. La pròxima sortida dels castellers del Foix, de la colla castellera cubellenca, serà aquest dissabte que ve, 25 de juliol, a la Festa Major de Sant Jaume a la Pineda, a Vilaseca, i actuaran al costat de la colla local, els Xiquets de Vilaseca, i també dels castellers de Tortosa. El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà, doncs, aquest dimarts que ve, i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
9: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar a TL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
0: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària.
10: El comerç local també pot fer-se un lloc al món digital. Aquesta és una de les principals conclusions que deixa l'entrevista audiovisual de Ràdio Cubelles amb Toni Peregrina, propietari de l'Anigó i conegut a les xarxes socials com Toni el Quiosquero. L'establiment va obrir a Cubelles l'any 1984, després de que la seva família vingués de Viladecans amb experiència en el sector de la papereria, la llibreria i la premsa. Quatre dècades després, continua mantenint l'essència del comerç de proximitat, però ha sabut adaptar-se als nous hàbits de consum, com per exemple que pràcticament ja no es venen diaris. Així ho explicava el propi Toni Peregrina en aquesta entrevista.
11: Sí, sí, home, des del 84 fins fa uns 15 anys, això era molta feina. I es venia molt. És més, mira, fixa't que fa ja potser 20 anys érem venent diaris aquí a Cubelles, no només jo, n'hi havia 4. I tots treballaven d'això. I avui dia només estic jo, i cada vegada es ven menys. Això és una cosa que ha anat a la baixa.
10: La disminució de la venda de premsa en paper ha obligat al negoci a reinventar-se, potenciar la papereria, la llibreria, els llibres de text, però també obrint una nova línia de negoci a través d'internet. El primer pas va ser la creació d'una botiga online. Poc després, Toni Peregrina va entendre que per arribar als nous clients calia estar present on aquests passen bona part del temps, les xarxes socials. Va ser així com va néixer Toni el Quiosquero, un personatge que amb un to proper i desenfadat presenta novetats, obre sobres de cromos i mostra els productes que arriben a la botiga. El nom li va posar el creador de contingut cubellenc Juanito, el Nito Flamen, que visita habitualment l'establiment per gravar els seus vídeos. L'aposta ha donat resultat. Avui les publicacions acumulen milers de visualitzacions i molts clients esperen els seus vídeos per conèixer les noves col·leccions abans de comprar-les. L'impacte de les xarxes socials ha anat molt més enllà del municipi. Gràcies a la botiga online, l'Anigó envia comandes de qualsevol punt d'Espanya i també ha fet arribar col·leccions a diversos països europeus. Fins i tot hi ha famílies que aprofiten les vacances a Catalunya per passar per Cubelles i visitar la botiga i fer-se una fotografia amb Toni el Quiosquero, després d'haver-lo descobert a través de les xarxes socials. Segons explica Peregrina, aquesta visibilitat es tradueix directament en vendes. Les seves publicacions serveixen perquè els col·leccionistes coneguin quan arriba una nova edició, un àlbum o un producte especial.
11: De venir a comprar els cromos i jo llavors també vaig aprofitar per començar a fer els meus vídeos per ensenyar els productes. I va ser tot una roda i llavors crec que tinc bastant visualització i, bueno, i es va venent.
10: Una part important d'aquest creixement s'explica pel boom de les col·leccions de cromos, especialment les relacionades amb el futbol. Peregrina assegura que la col·lecció oficial del Mundial ha generat una demanda sense precedents, un fenomen que atribueix en gran part a la influència de les xarxes socials, que han despertat l'interès d'una nova generació de col·leccionistes i han recuperat tradicions com els intercanvis de cromos entre els infants. Malgrat l'èxit digital, Toni Peregrina té clar, però, que la prioritat continua sent la botiga física. Reconeix que compaginar l'atenció als clients, la preparació de comandes, la gravació i l'edició dels vídeos suposa moltes hores de feina, però assegura que no vol perdre el tracte personal que sempre ha caracteritzat la papereria Anigó. A més dels cromos, el negoci continua oferint serveis consolidats com la gestió dels llibres de text per als nous cursos escolars i manté una aposta decidida per autors locals, reservant un espai específic a la llibreria d'escriptors de Cubelles i col·laborant en les presentacions que s'organitzen al municipi. L'experiència de Toni el Quiosquero demostra que la transformació digital no està renyida amb el comerç de proximitat. Al contrari, les xarxes socials s'han convertit en una nova finestra per donar a conèixer un negoci de tota la vida, atreure nous clients i continuar escrivint la història d'un establiment que, més de 40 anys després d'obrir les seves portes, continua evolucionant sense perdre la seva identitat. L'entrevista completa amb Toni Pregrina o Toni el Quiosquero es pot veure al canal de YouTube de Ràdio Cubelles i escoltar en format podcast a radiocubelles.cat.
0: La Festa Major Petita de Cubelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'Agrupació de Balls Populars, que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat, quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la 40a trobada de gegants de Cubelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà, i d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants.

0: Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Cubelles el dia 26 de juliol.
1: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk, una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la Festa Major Gran cap a la Petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
0: La comissió de festes havia sol·licitat fer un recuperar la nit de jazz. El que passa és que això ja en parlarem, però la Festa Major, com cada any, ve farcida d'actes. Des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la Festa Major més enllà del 16 i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la Festa Major Gran i posar-la a la Festa Major Petita el divendres.
1: En el concert del dissabte a la nit, posterior al Correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles... els possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la Festa Major Petita com quan tinguem el programa a la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de la nostra, del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: El club de futbol Cubelles ja té definit el camí que hauria de recórrer en el seu retorn a la segona catalana. La Federació Catalana de Futbol la setmana passada feia un primer avançament amb el que serien els integrants d'aquest grup sisè, on hi trobem el Cubelles i la gran part d'equips de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Ara ja s'ha publicat el que serà el calendari 26-27 per una competició que, com ja sabíem, està formada per 16 equips i que començarà el cap de setmana del 20 de setembre i té previst acabar per el 16 de maig. L'equip dirigit per Josu Imanol iniciarà la Lliga lluny del Josep Pons i Ventura. Els cubellencs debutaran al camp del Torreforta, a Tarragona, mentre que el primer partit davant de l'afició cubellenca arribarà una setmana més tard, al cap de setmana del 27 de setembre.

0: la visita del Camarles. El calendari també reserva dues cites més esperades de la temporada. El primer derbi davant del Ribes es disputarà el 25 d'octubre al camp dels ribetans, mentre que la tornada arribarà el 7 de març a Cubelles. Per la seva banda, també hi ha un duel marcat davant del Calafell, on es jugarà el primer partit a Cubelles el 29 de novembre, mentre que el partit de tornada serà el 18 d'abril a Calafell. La competició es tancarà el 16 de maig amb una exigent visita al camp de l'Atlètic de Valls, en una última jornada que podria acabar sent decisiva en funció de com vagin els objectius. Paral·lelament a la publicació del calendari, el club continua perfilant la plantilla amb la que afrontarà aquest nou curs. Els darrers dies ha confirmat tres noves incorporacions que reforcen diferents línies de l'equip. Per la parcel·la ofensiva ha arribat el davanter Mauro Vázquez, procedent de la penya jove de les Roquetes. Un futbolista cridat, ha aportat talent i sobretot capacitat golejadora. A la línia defensiva s'afegeix el lateral Ramon Vicente, que arriba de l'Atlètic Vilafranca per sumar velocitat, intensitat i solidesa al carril. I finalment també s'ha oficialitzat el fitxatge d'Eliot Cervellera, procedent de l'Atlètic Roda de Barà, un jugador de qualitat que reforçarà la plantilla amb l'objectiu de continuar creixent i contribuint amb els objectius esportius del club. Amb aquestes incorporacions, el Cubelles continua donant forma un projecte renovat, liderat per Josu i Manol, i que combina la continuïtat de bona part del bloc de la temporada passada amb una aposta decidida per incorporar talent jove i futbolistes en projecció. Amb el calendari ja definit, l'equip ja té marcades les primeres grans cites d'una temporada en què buscarà consolidar-se la categoria i tornar a il·lusionar l'afició. Es posaran en marxa a partir de la segona quinzena d'agost i el debut en la pretemporada serà per al partit de Festa Major.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
5: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta també molt estable i estiuenc, dominat pel sol i el cel clar gran part de la jornada, sobretot al matí, mentre que a la tarda apareixen alguns núvols rals i algun de baix al final del dia, amb una temperatura que ha tornat a estar alta de nit, s'ha mogut entre els 24 i els 25 de mínima, mentre que la màxima tornarà a ser de rigorós estiu, al voltant dels 32 graus, amb una humitat en conjunt encara força alta i ambient xafogós, vents en conjunt febles, dominats per les marinades en terrals fins a mig matí i marinades més aviat de xaloc la resta del dia, fent que la situació marítima estigui avui molt tranquil·la, amb mar arrissada una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui més variable, amb alternança de sol i núvols, sobretot en núvols baixos fins a mig matí, i més sol a partir de migdia amb alguns núvols alt o algun de baix puntual, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una mica i estarà entre 25 i 26 de mínima, mentre demà tornarà a fer moltíssima calor amb una màxima propera als 33 i amb una humitat alta i moltíssima xafogor un dia més. Vents febles amb domini del gregal fins a mig matí i del xaloc una miqueta més reforçat al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejol a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Ajuntament, en col·laboració dels dos instituts de Cubelles, ha lliurat aquest divendres passat els premis als millors treballs de recerca, de batxillerat i de quart d'ESO de Cubelles en un acte a la Biblioteca Municipal. Els premis de batxillerat han sumat ja 15 edicions amb aquesta. Les investigacions més ben valorades d'aquest any pel jurat són El poder de la propaganda en democràcia, perquè la gent vota el que vota, de Clara Castro, en la categoria en aquest cas de batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, i també el jurat ha reconegut el treball L'infinit a les matemàtiques i la seva transmissió a l'aula, d'Andrea Reyes, en el cas del Batxillerat de Ciències i Tecnologia. També han estat reconeguts amb el segon i tercer premis l'estudi de la relació entre el gènere i la pràctica esportiva, les proves d'accés al cos policial dels Mossos d'Esquadra, de Maria Martínez, i la creació d'una crema casolana per l'acné, de Noa Cabezas, pel que fa a Ciències i Tecnologia. I en l'altre batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, el segon premi l'ha rebut Cristian Olivares pel treball d'Andalusia a Catalunya, una migració dels anys 60, i el tercer premi ha anat a parar a Marta Castelo per un treball en anglès sobre les migracions irlandeses. Pel que fa a quart d'ESO, aquesta era la sisena edició dels premis i ha tornat a tenir la categoria individual i la categoria de treballs en grup. El primer premi individual l'ha rebut Martina Gallardo pel treball Factors i beneficis del tractament cross en creuats trencats. Així ha explicat en recollir el premi què l'ha portat a fer aquest estudi.
3: Bueno, perquè primer de tot penso que els tractaments d'aquests regeneratius davant d'abans una cirurgia són molt innovadors davant el futur i penso que seran el principal tractament en un futur.
4: Vols estudiar alguna cosa relacionada amb això?
3: Sí, vull estudiar Medicina.
0: I pel que fa als treballs redactats en grup, el primer premi ha reconegut l'Holocaust i genocidis moderns, redactat per Samuel Salgado Campo, Antía Sánchez Cao i Nour Sayer.
5: Bueno, nosaltres vam estudiar l'Holocaust i tota la Segona Guerra Mundial a l'Institut. Llavors ens va agradar molt el tema, ens va semblar molt interessant i de molt impacte social. I volíem comparar-ho amb sobretot el que està passant a Palestina, que pensem que és un tema molt important que hem de donar més com visibilitat.
4: Vols afegir alguna cosa?
6: Bueno, és que també pues, és un tema que nosaltres sempre parlàvem pues, en trucades, quan quedàvem i coses així, perquè ens apassiona bastant i ens ha agradat bastant fer un treball sobre aquest tema, perquè ho hem fet des de l'interès.
0: En la categoria de quart d'ESO també han rebut premis els treballs Els productes cosmètics són només moda o veritat, de Lucía Iglesia Cartagena, i també Quina seria la manera més sostenible de remodelar i optimitzar el camp de futbol de Cubelles, d'Àngel Bonastre Llasera i Eric Munt Jiménez. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, i l'alcaldessa, Rosa Fonoll, han agraït la participació dels alumnes i han destacat la feina dels docents.
7: Són molts els treballs de recerca i pocs els que arriben aquí. Per tant, independentment de si rebeu premi o no, doncs és una fita que estigueu aquí. Segur que aquests treballs us han suposat demostren el vostre talent, però sobretot reflecteixen el vostre esforç i només per això us ha de felicitar. Dic que enguany és la 15a edició dels Premis de Batxillerat i la 6a dels Premis de l'ESO. I per tant estem molt contents com a regidoria d'ensenyament i com a Ajuntament de Cubelles, doncs, que aquests premis es continuïn fent. Agrair l'esforç dels alumnes i sobretot l'esforç tant de les famílies que els acompanyen com dels equips docents i directius.
8: Moltes gràcies a tots els que esteu aquí, repeteixo, i sobretot els que no heu sortit premiats, el que ha dit la professora, la Montse, que és el mateix el primer que el quart. La qüestió és participar. Us ha servit com a experiència i em penso que és una bona causa. I el nivell, segons tinc entès, perquè tinc dos familiars de jurat que i m'han dit que el nivell era molt alt, doncs això també cal agrair a les escoles, als instituts i als docents, sobretot pues, perquè puguin haver arribat aquí, i a les famílies també, sobretot, que és els que estan al dia a dia.
0: Els premiats pels seus treballs han rebut 300, 200 i 100 euros en el cas de batxillerat i 250 i 150 euros a quart d'ESO. Els castellers del Foix han completat una altra diada aquest dissabte passat a la Festa Major de Masquef. En aquesta ocasió han descarregat una torre de 6, un castell que ja tenen plenament consolidat aquesta temporada, i també un 3 de 6, una de les construccions més habituals de la colla cubellenca els últims anys. A més, han estrenat un pilar de 4, aixecat per sota el primer que fan aquesta temporada. En la diada a la Festa Major de Masquef, els cubellencs han actuat acompanyats dels Xicots de Vilafranca, que per la seva banda han aconseguit un 4 de 7, el castell més destacat de tota la jornada, i també han descarregat el 5 de 6, el 7 de 6 i un 4 de 6 amb l'agulla. La pròxima sortida dels castellers del Foix, de la colla castellera cubellenca, serà aquest dissabte que ve, 25 de juliol, a la Festa Major de Sant Jaume a la Pineda, a Vilaseca, i actuaran al costat de la colla local, els Xiquets de Vilaseca, i també dels castellers de Tortosa. El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructura, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
9: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar ATL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
0: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump, i Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària.
10: El comerç local també pot fer-se un lloc al món digital. Aquesta és una de les principals conclusions que deixa l'entrevista audiovisual de Ràdio Cubelles amb Toni Peregrina, propietari de l'Anigó i conegut a les xarxes socials com Toni el Quiosquero. L'establiment va obrir a Cubelles l'any 1984, després de que la seva família vingués de Viladecans amb experiència en el sector de la papereria, la llibreria i la premsa. Quatre dècades després, continua mantenint l'essència del comerç de proximitat, però ha sabut adaptar-se als nous hàbits de consum, com per exemple que pràcticament ja no es venen diaris. Així ho explicava el propi Toni Peregrina en aquesta entrevista.
11: Sí, sí, home, des del 84 fins fa uns 15 anys, això era molta feina. I es venia molt. És més, mira, fixa't que fa ja potser 20 anys érem venent diaris aquí a Cubelles, no només jo, n'hi havia 4. I tots treballaven d'això. I avui dia només estic jo, i cada vegada es ven menys. O sigui, és una cosa que ha anat a la baixa.
10: La disminució de la venda de premsa en paper ha obligat al negoci a reinventar-se, potenciar la papereria, la llibreria, els llibres de text, però també obrint una nova línia de negoci a través d'internet. El primer pas va ser la creació d'una botiga online. Poc després, Toni Peregrina va entendre que per arribar als nous clients calia estar present on aquests passen bona part del temps, les xarxes socials. Va ser així com va néixer Toni el Quiosquero, un personatge que amb un to proper i desenfadat presenta novetats, obre sobres de cromos i mostra els productes que arriben a la botiga. El nom li va posar el creador de contingut cubellenc Juanito, el Nito Flamen, que visita habitualment l'establiment per gravar els seus vídeos. L'aposta ha donat resultat. Avui les publicacions acumulen milers de visualitzacions i molts clients esperen els seus vídeos per conèixer les noves col·leccions abans de comprar-les. L'impacte de les xarxes socials ha anat molt més enllà del municipi. Gràcies a la botiga online, l'Anigó envia comandes de qualsevol punt d'Espanya i també ha fet arribar col·leccions a diversos països europeus. Fins i tot hi ha famílies que aprofiten les vacances a Catalunya per passar per Cubelles i visitar la botiga i fer-se una fotografia amb Toni el Quiosquero, després d'haver-lo descobert a través de les xarxes socials. Segons explica Peregrina, aquesta visibilitat es tradueix directament en vendes. Les seves publicacions serveixen perquè els col·leccionistes coneguin quan arriba una nova edició, un àlbum o un producte especial.
11: De venir a comprar els cromos i jo llavors també vaig aprofitar per començar a fer els meus vídeos per ensenyar els productes. I va ser tot una roda i llavors crec que tinc bastant visualització i, bueno, i es va venent.
10: Una part important d'aquest creixement s'explica pel boom de les col·leccions de cromos, especialment les relacionades amb el futbol. Peregrina assegura que la col·lecció oficial del Mundial ha generat una demanda sense precedents, un fenomen que atribueix en gran part a la influència de les xarxes socials, que han despertat l'interès d'una nova generació de col·leccionistes i han recuperat tradicions com els intercanvis de cromos entre els infants. Malgrat l'èxit digital, Toni Peregrina té clar, però, que la prioritat continua sent la botiga física. Reconeix que compaginar l'atenció als clients, la preparació de comandes, la gravació i l'edició dels vídeos suposa moltes hores de feina, però assegura que no vol perdre el tracte personal que sempre ha caracteritzat la papereria Anigó. A més dels cromos, el negoci continua oferint serveis consolidats com la gestió dels llibres de text per als nous cursos escolars i manté una aposta decidida per a autors locals, reservant un espai específic a la llibreria d'escriptors de Cubelles i col·laborant en les presentacions que s'organitzen al municipi. L'experiència de Toni el Quiosquero demostra que la transformació digital no està renyida amb el comerç de proximitat. Al contrari, les xarxes socials s'han convertit en una nova finestra per donar a conèixer un negoci de tota la vida, atreure nous clients i continuar escrivint la història d'un establiment que, més de 40 anys després d'obrir les seves portes, continua evolucionant sense perdre la seva identitat. L'entrevista completa amb Toni Pregrina o Toni el Quiosquero es pot veure al canal de YouTube de Ràdio Cubelles i escoltar en format podcast a radiocubelles.cat.
0: La Festa Major Petita de Cubelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'agrupació de balls populars que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la 40a trobada de gegants de Cubelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà, i d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26 a partir de les 5 de la tarda. Després, la sortida de la Cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la 40a trobada de gegants, la regidora Renata Bedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
7: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Cubelles el dia 26 de juliol.
0: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk, una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la Festa Major Gran cap a la Petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
7: La comissió de festes havia sol·licitat recuperar la nit de jazz. El que passa és que, això ja en parlarem, però la Festa Major, com cada any, ve farcida d'actes, des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la Festa Major més enllà del 16, i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la Festa Major Gran i posar-la a la Festa Major Petita el divendres.
0: En el concert del dissabte a la nit, posterior al correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles... els possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la Festa Major Petita com quan tinguem el programa a la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: El club de futbol Cubelles ja té definit el camí que hauria de recórrer en el seu retorn a la segona catalana. La Federació Catalana de Futbol la setmana passada feia un primer avançament amb el que serien els integrants d'aquest grup sisè, on hi trobem el Cubelles i la gran part d'equips de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Ara ja s'ha publicat el que serà el calendari 26-27 per una competició que, com ja sabíem, està formada per 16 equips i que començarà el cap de setmana del 20 de setembre i té previst acabar per el 16 de maig. L'equip dirigit per Josu i Manol iniciarà la Lliga lluny del Josep Pons i Ventura. Els cubellencs debutaran al camp del Torreforta, a Tarragona, mentre que el primer partit davant de l'afició cubellenca arribarà una setmana més tard, al cap de setmana del 27 de setembre, amb la visita del Camp Arles. El calendari també reserva dues cites més esperades de la temporada. El primer derbi davant del Ribes es disputarà el 25 d'octubre al camp dels ribetans, mentre que la tornada arribarà el 7 de març a Cubelles. Per la seva banda, també hi ha un duel marcat davant del Calafell, on es jugarà el primer partit a Cubelles el 29 de novembre, mentre que el partit de tornada serà el 18 d'abril a Calafell. La competició es tancarà el 16 de maig amb una exigent visita al camp de l'Atlètic de Valls, en una última jornada que podria acabar sent decisiva en funció de com vagin els objectius. Paral·lelament a la publicació del calendari, el club continua perfilant la plantilla amb la que afrontarà aquest nou curs. Els darrers dies ha confirmat tres noves incorporacions que reforcen diferents línies de l'equip. Per la parcel·la ofensiva ha arribat el davanter Maur Vázquez, procedent de la penya jove de les Roquetes. Un futbolista cridat, ha portat talent i sobretot capacitat golejadora. A la línia defensiva s'afegeix el lateral Ramon Vicente, que arriba de l'Atlètic Vilafranca per sumar velocitat, intensitat i solidesa al carril. I finalment també s'ha oficialitzat el fitxatge d'Eliot Cervellera, procedent de l'Atlètic Roda de Barà, un jugador de qualitat que reforçarà la plantilla amb l'objectiu de continuar creixent i contribuint amb els objectius esportius del club. Amb aquestes incorporacions, el Cubelles continua donant forma a un projecte renovat, liderat per Josu i Manol, i que combina la continuïtat de bona part del bloc de la temporada passada amb una aposta decidida per incorporar talent jove i futbolistes en projecció. Amb el calendari ja definit, l'equip ja té marcades les primeres grans cites d'una temporada en què buscarà consolidar-se la categoria i tornar a il·lusionar l'afició. Es posaran en marxa a partir de la segona quinzena d'agost i el debut en la pretemporada serà per al partit de Festa Major.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
5: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
0: El 13 de juliol es va commemorar el Dia Internacional del Sarcoma i per tenir-ne més detalls, parlar també doncs, d'aquesta malaltia i conèixer també les entitats que estan buscant fons per investigar-la, avui rebem la covellenca Marta Iglesias, que és vicepresidenta de Sarga, una de les entitats no, que treballen amb aquesta malaltia, amb un tipus de sarcoma. Benvinguda, Marta, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: I bé, ja han passat uns dies no, d'aquest dia internacional, que va ser el 13 de juliol, però en tot cas doncs, tornem a recuperar el tema per poder-ne parlar i acostar-lo també a la gent de Cubelles. Què es va fer amb motiu del 13 de juliol? Quins actes han sigut també els més destacats aquest any?
6: Doncs, de fet, és tot el mes de juliol que està considerat el mes de conscienciació del sarcoma. Llavors, portem des de principis de juliol fent actes i fent difusió del que és el sarcoma. Però el dia 13 en concret, el que es va fer és la il·luminació d'edificis emblemàtics de diferents parts de tot Espanya, des de Galícia, Corunya, fins a Sabadell, a Catalunya, passant per Pollença, a Mallorca. Mm-hmm. Vull dir que molts ajuntaments van col·laborar a fer aquest acte de conscienciació per a la població en general.
0: Perquè coneguin el sarcoma, que és una malaltia que com la definiríem? És minoritària és, i de quina mena també de malaltia? Si és també per sempre o es pot curar?
6: La definiríem bàsicament com un tipus de sarcoma rar i minoritari, que s'origina en el que són tots els teixits connectius del cos, que podrien ser per una banda ossos i per l'altra banda teixits tous, com els músculs, els nervis, els tendons, vasos sanguinis, i pot aparèixer des del cap fins a la punta dels peus, a qualsevol part del cos. Tot i ser un tipus de càncer, engloba molts subtipus. De fet, es diuen que que pot haver fins a o més de 150 subtipus de sarcoma. Per això és una malaltia molt heterogènia, que té molts tipus diferents i que cada tipus té un tractament diferent. O sigui, no és que hi hagi un sol tractament pel sarcoma, sinó que depenent de cada subtipus hi ha uns tractaments o uns altres. Fins i tot, com és en el meu cas és un tipus de sarcoma vascular ultra rar, que només es dona en un cas per cada milió de persones, i no té tractament. Sí que hi ha tractaments que el poden frenar la seva evolució, el seu creixement, però un cop el tens, l'única solució definitiva és quan s'ha trobat molt, molt, molt en un lloc concret i es pot fer l'exèresi o via quirúrgica es pot treure el tumor i netejar tota la zona, però quan ja hi ha hagut una metàstasi no hi ha cura. És a dir, hi ha tractaments que el frenen, però no hi ha cura.
0: Mm-hmm. I és mortal el sarcoma o depèn també dels casos? O...
6: És mortal. De fet, és el que diem, depenent dels casos, si s'agafen molt a temps i es poden operar, la majoria es queden aquí. Sí que hi ha subtipus que tenen més tendència a fer metàstasi, però si estan ben operats, es fa la biòpsia correctament des del principi i s'extreu tot el tumor i els marges que es diu estan lliures, podria quedar aquí i ja està. Hi ha molta gent que sobreviu a un sarcoma. Però, bueno, molta gent, diguem-ne que hi ha gent que sobreviu a un sarcoma. Després hi ha molta altra gent que ja un cop fa metàstasi, la malaltia es cronifica. I després també tenim un tant per cent elevat que moren, malauradament.
0: Que no hi ha cura i malauradament no hi ha sortida.
6: Sí.
0: Clar, si és minoritària vol dir que hi ha pocs casos o bé, també perquè explicant una mica el paper de la vostra associació, molta gent coneix l'Associació contra el Càncer, no? Però com que suposo que allà dins és un paraigües molt gran, doncs afectats per aquesta mena de càncers com són el sarcoma, doncs decidiu també organitzar-vos també una mica pel vostre compte, oi?
6: Sí, de fet, el sarcoma correspon al 1% dels càncers en adults, vull dir, és molt minoritari. De totes maneres, als joves infants correspon a un 15%. Aquí ja augmenta el tant per cent de persones que el pateixen. Si ens comparem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, com bé has dit tu, ells són un paraigües molt gran. Nosaltres som un trosset molt petit, però hem vist, de fet, l'associació de Sarga va néixer a Galícia a l'època de pandèmia perquè un conjunt de persones amb sarcoma van veure que tenien unes mancances i unes necessitats iguals. Llavors es van ajuntar, sobretot per lluitar una mica o per aconseguir, per treballar que l'atenció del sarcoma fos la mateixa tant si visquessis a una part d'Espanya on hi ha els centres de referència de sarcoma, que ara parlarem una miqueta, si voleu, com si vivies a Galícia, que no hi ha cap centre de referència. Amb el temps vam veure que s'afegia molta gent a l'associació de tota Espanya. Vull dir que aquestes mancances o necessitats no eren només de Galícia, sinó que moltes parts d'Espanya la tenien també. Amb la qual cosa, en el 2023 va passar a ser una associació d'una comunitat autònoma a una associació estatal. Mm-hmm. I ens hem fet una miqueta més grans. Sí que és veritat que si ens ajuntem, les persones que patim de sarcoma no són poques, són moltes.
0: Clar.
6: El que passa que comparat potser amb altres càncers més habituals, com el càncer de mama, el càncer de pulmó, doncs sí que som una petita porció, els tants percents que he dit fa una estoneta.
0: Pel que ens deies també a la resposta anterior, entenc que un diagnòstic, això bé, com amb moltes altres malalties, no? Suposo que un diagnòstic com més aviat millor, no? Com més aviat es detecta, més fàcil és també tractar-ho tot plegat, no? I evitar les conseqüències d'aquesta malaltia. És així?
6: És així. El problema que tenim els pacients amb sarcoma és que no tothom sap diagnosticar un sarcoma i que moltes vegades quan es diagnostica és quan ja han intervingut quirúrgicament i no s'ha fet de la manera correcta, amb la qual cosa el risc de metàstasi és molt més elevat. Hem de tenir en compte que des del moment del diagnòstic, quan s'estan fent proves d'imatge, proves radiològiques, fins al moment de la biòpsia, és crucial, és molt important, perquè només que la biòpsia no es faci correctament, el risc de metastitzar ja s'eleva moltíssim. Mm-hmm. Per això sempre diem que des d'atenció primària és molt important que coneguin els signes els símptomes, correcte, gràcies Pau, els símptomes del sarcoma, no? Perquè un diagnòstic precoç, sobretot en aquestes malalties rares, és bàsic per un pronòstic bo, o millor, bàsicament. I per això és molt important la derivació a centres de referència, el que nosaltres anomenem, el que s'anomena CESUR. CESUR és un centre de referència a qualsevol tipus de malaltia. Normalment són malalties més aviat minoritàries o que no hi ha un nombre de pacients a tot arreu d'Espanya. Llavors es concentren en aquests centres perquè hi ha experts, o sigui, hi ha un equip multidisciplinari expert, és a dir, un equip format per diversos professionals diferents, des del metge que analitza el tumor que han tret, que és el metge d'anatomia patològica, fins a infermeria, fisioteràpia, els oncòlegs, mm-hmm. Vull dir, tots els metges estan especialitzats en una malaltia concreta, en aquest cas el sarcoma. Mm-hmm. Llavors, el metge que rep el tumor i el metge que fa la biòpsia ja saben com han d'operar aquell sarcoma, o ja saben quins tipus de sarcoma hi ha i si serà un, si serà l'altre, les característiques, tot plegat. I d'aquí és una cadena. D'aquí hi ha un bon seguiment, un bon tractament i un millor pronòstic. Mm-hmm. Si aquesta cadena des del principi es trenca, el pronòstic segurament serà molt pitjor.
0: Entenc, doncs, que els esforços que voleu posar, sobretot des de l'associació, és millorar, no?, aquest diagnòstic, i no sé si també incrementar el nombre de centres de referència, o creieu, doncs, que ara mateix, doncs, ja n'hi ha suficients?
6: Si fos per nosaltres, faríem, o sigui, podrien haver centres de referència a una a cada comunitat autònoma, però això depèn del Sistema Nacional de Salut espanyol. Llavors, hem lluitat, hem treballat perquè hi hagi més centres de referència, però ens diuen que els que hi ha ja són suficients. Mm. El problema és que estan concentrats en llocs molt concrets. A Barcelona som privilegiats, tenim 3 centres de referència, a l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital de Vall d'Hebron i a l'ICO Bellvitge. Després hi ha 3 centres més a Madrid, una a València i una a Sevilla. Això és el que hi ha a tot Espanya. Clar, tota la part, com si diguéssim, dalt, mig Espanya cap al nord i, sobretot, oest, està desprotegida en aquest sentit. I des de Sarga el que treballem, sobretot, és perquè totes les persones amb una sospita o amb un diagnòstic de sarcoma siguin derivades a centres de referència o, almenys, puguin tenir una segona opinió allà i puguin estar supervisats, encara que després el seguiment el facin en el seu hospital de la zona, almenys estiguin supervisats per un equip especialitzat en sarcoma. Mm-hmm. I qualsevol cosa, doncs, en un moment concret de necessitat, es puguin derivar al centre mm-hmm. de referència, al CESUR.
0: Imagino que també seria interessant, no?, això, estendre el coneixement, potser, no?, d'aquests símptomes a la medicina més general, perquè ells no siguin els que facin aquests passos, no? També es posin en contacte amb el centre de referència, o tinc la sospita que això potser podria ser un sarcoma, tu pots mirar tu, que és el que en saps, no? Entenc que això seria l'ideal, oi?
6: Seria l'ideal, i de fet estem treballant en això també. Nosaltres fem xerrades per tots els professionals d'atenció primària, així que des d'aquí faig una crida que si qualsevol centre d'atenció primària estigués interessat en conèixer una miqueta més el que és el sarcoma, el que són els signes d'alerta, els símptomes, doncs es posin en contacte amb ASARGA, amb l'associació, i nosaltres ja tenim tota la tota la xerrada preparada amb els professionals i amb inclús podem posar, podem donar veu a pacients que expliquin les seves experiències, perquè aquí hi ha per escriure un llibre de les experiències bones i dolentes de tota mena que et pots trobar o que ens hem trobat els pacients amb sarcoma. Nosaltres creiem que els metges d'atenció primària i infermeria són la via més directa de les persones, no? Quan tens un problema, a qui primer acudeixes és al centre d'atenció primària, amb la qual cosa creiem molt important que tots estiguin una miqueta al dia del que és el sarcoma, perquè quan tu estudies, tant de bo hi hagués un tema sencer dedicat al sarcoma, però no és així.
0: No, per això després no, hi ha les especialitzacions, no? Clar, és això, no, hi ha un traumatòleg segurament a tots els hospitals, no? Però, perquè tothom es pot fer un cop o una fractura, però un traumatòleg especialitzat en sarcoma, no? En tindràs, doncs, això en els hospitals de referència, en aquest cas, doncs, a Barcelona i en aquests llocs, oi?
6: Sí, correcte. Clar. I clar, un traumatòleg especialitzat en sarcoma vol dir que s'ha pogut parar aquest tipus de tumors estranys, no? I que està actualitzat en aquests temes. Cada any es fan congressos, es fan jornades i tots els metges que es dediquen al sarcoma sempre doncs, els trobes en aquests congressos i aquestes jornades perquè volen estar al dia. També és veritat que, per exemple, a la part d'Aragó, a l'Hospital Miquel Servet, no tenen un CSUR de sarcomes com a tal, però sí que tenen professionals especialistes en sarcoma. No han arribat a poder tenir el títol de CSUR, perquè això requereix
0: un equip dedicat només a això, no?
6: Sí, i requereix una infraestructura, unes coses molt concretes que demanen i potser no arriben a tot, però són gent molt formada. Llavors, si algun pacient que tenen sospita de sarcoma o que se'ls ha diagnosticat sarcoma té el dubte de si està en bon lloc o si l'estan tractant en el lloc correcte, que es posi en contacte amb qualsevol associació dedicada al sarcoma i li resoldrà aquest dubte, perquè totes sabem els llocs on és correcte que et tractin o no, perquè no tots els oncòlegs estan especialitzats en sarcoma. I una cosa és que tu sàpigues el que és el sarcoma i una altra cosa és que estiguis especialitzat.
0: Clar, i sàpigues també quina és l'última novetat, no? I els últims procediments.
6: Correcte.
0: Clar, quines són les principals dificultats que us trobeu doncs, als pacients? Malgrat que és això, ja has dit que pot ser en llocs molt diferents, algú pot tenir a l'ull i un altre pot tenir al peu, no? Però vaja, no sé què és el que compartiu més els pacients de sarcoma.
6: Primer que tot, jo diria que com que són símptomes una mica genèrics, no? Un dolor que no cedeix amb tractament, un voltet que sembla que és un voltet de greix, però que finalment no ho és, però que no li donen importància. Són símptomes una mica que el metge en un primer moment, no li dona importància, no? El que ens trobem és que els diagnòstics són tardans, per això un de cada quatre diagnòstic de sarcoma és tardà i es fa, es diu, bueno, es diu no, s'ha vist que hi ha una mitja d'uns 6 anys de retard en el diagnòstic. Això és moltíssim per un sarcoma, o sigui, això et va la vida en això, bàsicament. Llavors, el principal problema és aquest. El segon problema, que moltes vegades es fa un diagnòstic de sarcoma, però no és el sarcoma correcte. Com que hem dit que hi ha molts subtipus, doncs es confonen, no?, una mica les característiques d'un i de l'altre i no se saben ben bé quins són els diagnòstics diferencials entre un i l'altre, amb la qual cosa això comporta que un pacient diagnosticat d'un sarcoma X comenci un tractament amb les conseqüents, amb els conseqüents efectes secundaris, amb les conseqüents complicacions, perquè són tractaments molt forts, molt tòxics, sobretot pel cor i pel fetge, i això comporta una sèrie de riscos també per la vida. I a vegades, quan aquests pacients van a parar a un CSUR de sarcomes i el metge d'anatomia patològica revisa aquesta anatomia patològica, es veu que no és el tipus de sarcoma X, sinó que el nom era I. I això canvia radicalment el tipus de tractament. Però aquell pacient ja té unes complicacions, ja ha fet una toxicitat, ja ha passat per una sèrie de malestar del cos, ja no és el mateix. Amb la qual cosa el tractament correcte que farà, doncs no estarà a 100% per rebre aquest tractament. I tot això dificulta. Dificulta la qualitat de vida, el pronòstic i bé, pot dificultar que visquis millor o pitjor i que arribis a morir, fins i tot. Per això deia, primer, diagnòstic tardà. Segon, que el diagnòstic sigui correcte. I després, sobretot, que els metges no entenem per què moltes vegades no volen derivar a centres de referència. I això és un dret que tenim tots els pacients. Qualsevol pacient diagnosticat d'un càncer, sobretot un càncer rar o una malaltia rara, té dret a una segona opinió amb un centre especialitzat i té dret a que se'l derivi a aquell centre. I no sabem si és per qüestions d'ego, si és per qüestions econòmiques, perquè clar, això requereix moltes vegades que el pacient canviï de comunitat autònoma. Cadascú té les seves lleis, no? Cada comunitat autònoma té les seves lleis, té les seves normes. Això comporta un augment de despesa en el sentit de que s'ha de pagar un transport, s'ha de pagar un allotjament i moltes vegades, per desconeixença també, no volen fer aquesta derivació. Hem de pensar que també hi ha ajudes a les comunitats autònomes per cobrir aquestes despeses. Sí que és veritat que no a totes, però allà on no arriben les comunitats autònomes estem les associacions que tenim subvencions per cobrir aquestes despeses del pacient que no estan cobertes pels governs de les diferents comunitats autònomes. Llavors, que no sigui, no volem que sigui un motiu pel qual no derivin els pacients aquest.
0: I bé, més enllà del benestar dels pacients, que entenc doncs, que és una gran preocupació, no sé si també pel que fa a les vies d'investigació, creieu que doncs, hi ha vies més interessants de portar recursos que altres?
6: Com hem dit des del principi, en una malaltia rara i minoritària, la investigació és poca. Per què? Perquè les empreses farmacèutiques estan interessades en allà on hi hagi més gent, perquè és el que donarà més diners, és així de trist, però és així. Llavors, el que intentem fer és unir-nos tots els pacients de sarcoma perquè es vegi que no som un número petit, sinó que si algú està interessat en investigar pel sarcoma, som molta gent que patim, i sobretot molts nens i molts joves, no? que es mereixen també viure i viure en qualitat de vida. Llavors, la investigació és bàsica.

0: participem en algun projecte d'investigació, com és la beca Carolina Cerezo, que nosaltres tenim un llibre solidari i tot el que recaudem amb aquest llibre solidari, que és el sarcoma dia a dia, va per aquesta beca d'investigació. I aquesta beca d'investigació està dirigida sobretot al diagnòstic de sarcomes ultrarars, a l'estudi genòmic i possibles tractaments que puguin sorgir d'un bon diagnòstic.
1: Bé, doncs Marta Iglesias, no sé si vols afegir res més sobre el sarcoma. En tot cas, també explicar a l'audiència que ara de seguida ampliarem aquesta entrevista també amb una entrevista amb un doctor que ens donarà més informació, però pel que fa doncs al paper de Sarga o el teu paper personal, també no sé si vols oferir més informació.
0: Doncs bé, només dic que el setembre, el dia 20 de setembre, serà el dia nacional del sarcoma. El passat dia 13 de juliol va ser el dia internacional i aquest any el grup espanyol d'investigació de sarcomes, el GEIS, que és un grup especialistes, professionals especialistes que investiguen el sarcoma, aquest any el seu congrés internacional es farà aquella setmana del 17 al 17-18 de setembre a l'Hospital Vall d'Hebron. Toca a Barcelona aquest any i una mica en el context del congrés internacional farem una jornada de conscienciació del sarcoma a Barcelona, al Time Out Market Barcelona, que és allà al Mare Magnum, a l'última planta, i bé, estarem les taules d'associacions de pacients, amb informació, fent divulgació del sarcoma, tothom que vulgui saber una miqueta més de la malaltia està convidat a venir, hi haurà una mica de tot, de musiqueta, passarem un documental i serà una jornada una mica així festiva també.
1: Doncs Marta Iglesias, vicepresidenta de Sarga, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, com dèiem, doncs ampliem aquesta entrevista també amb una altra entrevista, en aquest cas amb col·laboració amb Ràdio Pollença, una altra ràdio local, en aquest cas des de l'illa de Mallorca, en què sentirem doncs el locutor Jaume Lomà, que és de Ràdio Pollença, amb una entrevista amb el doctor Martí Cladera, en què doncs explica més què és el sarcoma des d'aquest punt de vista més mèdic, no? I expert en aquest cas. Marta, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu un cop més als pacients amb sarcoma i a Sarga.
1: Doncs connectem amb Ràdio Pollença, que els agraïm també que ens hagin cedit aquesta entrevista amb el doctor Martí Cladera. La sentim a continuació. Gràcies, que vagi bé.
0: Igualment, gràcies.
2: Què és exactament el sarcoma i quin tipus de càncer ens referim? A quin tipus de càncer quan tens sarcoma?
3: Sí, bé, sarcoma no és un càncer, és un grup de càncers que són càncers raros i són càncers que estan o es desenvolupen a les parts toves i en els ossos de les persones. Quan deim aquest part toves, ens referim a teixit muscular, teixit nerviós, teixit ossi, teixit cartilaginós i tendinós. Per tant, és un més de 70 grups o més de, és un grup de més de 70 càncers diferents que els englobam dins aquesta denominació de sarcoma.
2: I per què es considera un grup de tumors poc freqüents? Com es...
3: Bueno, no és que se consideri, és que realment quan fan estadístiques pues, estem entre l'1,5 i 2% de tumors totals, per tant són tumors relativament raros. I com a tal també crec que això en Xavi mos ho podrà dir, també se consideren com a malaltia rara per això. I bé, perquè són raros, perquè també són difícils de diagnosticar.
2: I abans, fora de micròfons, me deies que hi havia un tema que era el tema dels símptomes, que a vegades són difusos i no són molt clars. Quins símptomes podríem...
3: Exacte. És que, bueno, dins el que són sarcomes, els podríem separar sobretot en dos grans grups, en tres grans grups. Un són sarcomes ossis, es afecten en els ossos, sobretot ossos llargs, i allà on solen aparèixer amb més freqüències, en el

0: fèmur molt a prop de genoll, és el més freqüent. Després hi ha sarcomes de part blanes o toves, on aquí entraria pues, sarcoma de capós i sarcomes de músculs, que es diu leiomiosarcoma, i d'altres. I després hi ha un tipus de sarcoma que també és molt raro, que són sarcomes que afecten a l'estroma, ara vos explicaré una miqueta lo que és l'estroma,
1: sí,
0: intestinal. Tots els sarcomes deriven d'unes línies cel·lulars que és un teixit connectiu, que vendria a ser un teixit que mos aguanta a l'estructura de l'anatomia humana, siguin ossos, sigui grassa, siguin tendons, o siguin aquest teixit que hi ha entre cèl·lula i cèl·lula que mos aguanta. A partir d'aquí se van diferenciant. Aquest estroma de el sistema digestiu és el teixit que aguanta i forma el suport de lo que són des de l'esòfag fins a l'anus, passant per estómac i vies digestives. I aquest és un tipus especial i se diu en anglès GIST. Val? I ara m'he perdut, que no sé,
1: te demanava perquè més que res els símptomes, la sintomatologia.
0: Sí. La sintomatologia. Sí. Quan són tumors ossis, pot aparèixer amb bombony o amb dolor. Això sol ser la principal. I aquí ja mos orienta una miqueta més. És molt més difícil quan són de teixits tous. Quan és un, per exemple, un sarcoma de Kaposi o un sarcoma de teixit neuronal o un sarcoma de múscul, fins que no et dona la cara per qualque banda és molt difícil arribar a pensar que puguis tenir aquest tipus de tumors. Pot començar amb pèrdua de pes, pèrdua de gana, malestar, si és de digestiu pot venir, per exemple, amb canvis de ritme de posicional, febre d'origen desconegut, símptomes inespecífics. Que a poc, així, quan vas fent proves, sempre se trata d'estar una miqueta al tanto fins que n'hi ha qualcuna que mos pugui orientar.
1: Aquí vol anar, Joan, les proves. Martí, quines proves s'han de fer per detectar el sarcoma?
0: Bueno, depenent del moment en què tu el sospitis, però sempre comences fent una analítica o proves de diagnòstic d'imatge, siguin radiografies, per exemple, en el cas de tumors ossis, ja amb una radiografia normalment ja pot aparèixer, sigui TAC, sigui ressonància. I sobretot ja te parlaré més des del punt de vista de metges d'atenció primària, pensar-hi, tenir present a dins el que tal de diagnòstics diferencials que ens poden trobar en un cas d'un possible sarcoma, igual que han de tenir presents altres tipus de càncers. I, però com que és tan poc freqüent que jo crec que jo i molts companys a vegades no hi pensam. I lo important és pensar-hi, i si ho pensam, sempre l'hem de derivar a un centre de referència. En aquest cas, és veritat que el nostre hospital de referència és Inca, però el nostre hospital de referència de tercer nivell són els pares. I normalment aquests pacients que acaben són els pares. I després, com explicarà molt bé en Xavi, si se diagnostiquen o quan se diagnostiquen, normalment també se solen derivar a centres de referència a nivell estatal, que crec que són CESUR, són centres específics de referència en diagnòstic i tractament de pacients amb sarcoma.
1: I tot això s'inicia atenció primària, s'hauria d'iniciar atenció primària, és a dir, quan qualcú sospiti que té qualque tipus de sintomatologia que vosaltres heu dit...
0: Nosaltres, és com sempre, vull dir, som una porta d'entrada per lo bo i lo dolent, també en aquest cas pacients venen i sempre comenten, o quasi sempre comenten primer nosaltres, és a dir, nosaltres hem de tenir tots els sentits oberts i està pendents de tot el que ens diu el pacient i de tot el que puguem sospitar. Per tant, sí, nosaltres també formem part del diagnòstic i la valoració de pacients en sarcoma.
1: Idò, Martí Codera, que m'has dit que encara tens pacients i que sí. has d'atendre, que mos has de deixar. Moltíssimes gràcies per ser aquí i haver explicat la part mèdica d'aquesta patologia.
0: No, gràcies a vosaltres i a més. Només volia dir que em sembla perfecte que se visibilitzi una malaltia rara com aquesta de sarcoma. Gràcies a en Xavi per convidar-me, gràcies aquí a Ràdio Pollença. Qualsevol cosa ja ho sabeu.
1: Beníssim, gràcies. Que passis bon dia, gràcies Martí. Gràcies.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de Ràdio
5: amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies. L'Ajuntament, en col·laboració dels dos instituts de Cubelles, ha lliurat aquest divendres passat els premis als millors treballs de recerca, de batxillerat i de quart d'ESO de Cubelles en un acte a la Biblioteca Municipal. Els premis de batxillerat han sumat ja 15 edicions amb aquesta. Les investigacions més ben valorades d'aquest any pel jurat són El poder de la propaganda en democràcia, perquè la gent vota el que vota, declara Castro, en la categoria en aquest cas de batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, i també el jurat ha reconegut el treball L'infinit a les matemàtiques i la seva transmissió a l'aula d'Andrea Reyes en el cas del Batxillerat de Ciències i Tecnologia. També han estat reconeguts amb el segon i tercer premis l'estudi de la relació entre el gènere i la pràctica esportiva, les proves d'accés al cos policial dels Mossos d'Esquadra, de Maria Martínez, i la creació d'una crema casolana per l'acné, de Noa Cabezas, pel que fa a Ciències i Tecnologia. I en l'altre batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, el segon premi l'ha rebut Cristian Olivares pel treball d'Andalusia a Catalunya, una migració dels anys 60, i el tercer premi ha anat a parar a Marta Castelo per un treball en anglès sobre les migracions irlandeses. Pel que fa a quart d'ESO, aquesta era la sisena edició dels premis i ha tornat a tenir la categoria individual i la categoria de treballs en grup. El primer premi individual l'ha rebut Martina Gallardo pel treball Factors i beneficis del tractament cross en creuats trencats. Així ha explicat en recollir el premi què l'ha portat a fer aquest estudi.
7: Bueno, perquè primer de tot penso que els tractaments aquests regeneratius davant d'abans una cirurgia són molt innovadors davant el futur i penso que seran el principal tractament en un futur.
8: Vols estudiar alguna cosa relacionada amb això?
7: Sí, vull estudiar Medicina.
2: I pel que fa als treballs redactats en grup, el primer premi ha reconegut l'Holocaust i genocidis moderns, redactat per Samuel Salgado Campo, Antia Sánchez Cao i Nour Sayé.
9: Bueno, nosaltres vam estudiar l'Holocaust i tota la Segona Guerra Mundial a l'Institut. Llavors ens va agradar molt el tema, ens va semblar molt interessant i de molt impacte social. I volíem comparar-ho amb sobretot el que està passant a Palestina, que pensem que és un tema molt important que hem de donar més com visibilitat.
8: Vols afegir alguna cosa?
10: Bueno, és que també pues, és un tema que nosaltres sempre parlàvem pues, en trucades, quan quedàvem i coses així, perquè ens apassiona bastant i ens ha agradat bastant fer un treball sobre aquest tema, perquè ho hem fet des de l'interès.
2: En la categoria de quart d'ESO també han rebut premis els treballs Els productes cosmètics són només moda o veritat, de Lucía Iglesia Cartagena. I també quina seria la manera més sostenible de remodelar i optimitzar el camp de futbol de Cubelles d'Àngel Bonastre Llasera i Eric Munt Jiménez. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, i l'alcaldessa, Rosa Fonoll, han agraït la participació dels alumnes i han destacat la feina dels docents.
11: Són molts els treballs de recerca i pocs els que arriben aquí. Per tant, independentment de si rebeu premi o no, doncs és una fita que estigueu aquí. Segur que aquests treballs s'han suposat demostren el vostre talent, però sobretot reflecteixen el vostre esforç i només per això us ha de felicitar. Dic que enguany és la 15a edició dels Premis de Batxillerat i la 6a dels Premis de l'ESO. I per tant estem molt contents com a regidoria d'ensenyament i com a Ajuntament de Cubelles doncs, que aquests premis es continuïn fent. Agrair l'esforç dels alumnes i sobretot l'esforç de les famílies que els acompanyen com dels equips docents i directius.
12: Moltes gràcies a tots els que esteu aquí, repeteixo, i sobretot els que no heu sortit premiats, el que ha dit la professora, la Montse, que és el mateix el primer que el quart. La qüestió és participar. Us ha servit com a experiència i em penso que és una bona causa. I el nivell, segons tinc entès, perquè tinc dels familiars de jurat que i m'han dit que el nivell era molt alt, doncs això també cal agrair a les escoles, als instituts i als docents sobretot pues, perquè puguin haver arribat aquí i a les famílies també, sobretot, que és els que estan al dia a dia.
2: Els premiats pels seus treballs han rebut 300, 200 i 100 euros en el cas de batxillerat i 250 i 150 euros a quart d'ESO.
13: El Club de Futbol Cubelles ja té definit el camí que hauria de recórrer en el seu retorn a la segona catalana. La Federació Catalana de Futbol la setmana passada feia un primer avançament amb el que serien els integrants d'aquest grup 6è, on hi trobem el Cubelles i la gran part d'equips de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Ara ja s'ha publicat el que serà el calendari 26-27 per una competició que, com ja sabíem, està formada per 16 equips i que començarà el cap de setmana del 20 de setembre i té previst acabar per al 16 de maig. L'equip dirigit per Josu i Manol iniciarà la Lliga lluny del Josep Pons i Ventura. Els cubellencs debutaran al camp del Torreforta, a Tarragona, mentre que el primer partit davant de l'afició cubellenca arribarà una setmana més tard, al cap de setmana del 27 de setembre, amb la visita del Camarles. El calendari també reserva dues cites més esperades de la temporada. El primer derbi davant del Ribes es disputarà el 25 d'octubre al camp dels ribetans, mentre que la tornada arribarà el 7 de març a Cubelles. Per la seva banda, també hi ha un duel marcat davant del Calafell, on es jugarà el primer partit a Cubelles el 29 de novembre, mentre que el partit de tornada serà el 18 d'abril a Calafell. La competició es tancarà el 16 de maig amb una exigent visita al camp de l'Atlètic de Valls, en una última jornada que podria acabar sent decisiva en funció de com vagin els objectius. Paral·lelament a la publicació del calendari, el club continua perfilant la plantilla amb la que afrontarà aquest nou curs. Els darrers dies ha confirmat tres noves incorporacions que reforcen diferents línies de l'equip. Per la parcel·la ofensiva ha arribat el davanter Mauro Vázquez, procedent de la penya jove de les Roquetes. Un futbolista cridat, ha aportat talent i sobretot capacitat golejadora. A la línia defensiva s'afegeix el lateral Ramon Vicente, que arriba de l'Atlètic Vilafranca per sumar velocitat, intensitat i solidesa al carril. I finalment també s'ha oficialitzat el fitxatge d'Eliot Cervellera, procedent de l'Atlètic Roda de Barà, un jugador de qualitat que reforçarà la plantilla amb l'objectiu de continuar creixent i contribuint amb els objectius esportius del club. Amb aquestes incorporacions, el Cubelles continua donant forma un projecte renovat, liderat per Josu i Manol, i que combina la continuïtat de bona part del bloc de la temporada passada amb una aposta decidida per incorporar talent jove i futbolistes en projecció. Amb el calendari ja definit, l'equip ja té marcades les primeres grans cites d'una temporada en què buscarà consolidar-se la categoria i tornar a il·lusionar l'afició. Es posaran en marxa a partir de la segona quinzena d'agost i el debut en la pretemporada serà per al partit de Festa Major.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Comencem ja, o no? Va, no sé, seria algun plan. La, la, la.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Els castellers del Foix han completat una altra diada aquest dissabte passat a la Festa Major de Masquefa. En aquesta ocasió han descarregat una torre de 6, un castell que ja tenen plenament consolidat aquesta temporada, i també un 3 de 6, una de les construccions més habituals de la colla cubellenca els últims anys. A més, han estrenat un pilar de 4, aixecat per sota el primer que fan aquesta temporada. En la diada a la Festa Major de Masquefa, els cubellencs han actuat acompanyats dels Xicots de Vilafranca, que per la seva banda han aconseguit un 4 de 7, el castell més destacat de tota la jornada, i també han descarregat el 5 de 6, el 7 de 6 i un 4 de 6 amb l'agulla. La pròxima sortida dels castellers del Foix, de la colla castellera cubellenca, serà aquest dissabte que ve, 25 de juliol, a la Festa Major de Sant Jaume a la Pineda, a Vilaseca, i actuaran al costat de la colla local, els Xiquets de Vilaseca, i també dels castellers de Tortosa.
3: El Club de Futbol Cubelles ja té definit el camí que hauria de recórrer en el seu retorn a la segona catalana. La Federació Catalana de Futbol la setmana passada feia un primer avançament amb el que serien els integrants d'aquest grup 6è, on hi trobem el Cubelles i la gran part d'equips de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Ara ja s'ha publicat el que serà el calendari 26-27 per una competició que, com ja sabíem, està formada per 16 equips i que començarà el cap de setmana del 20 de setembre i té previst acabar per el 16 de maig. L'equip dirigit per Josu Imanol iniciarà la Lliga lluny del Josep Pons i Ventura. Els cubellencs debutaran al camp del Torreforta, a Tarragona, mentre que el primer partit davant de l'afició cubellenca arribarà una setmana més tard, al cap de setmana del 27 de setembre, amb la visita del Camarles. El calendari també reserva dues cites més esperades de la temporada. El primer derbi davant del Ribes es disputarà el 25 d'octubre al camp dels ribetans, mentre que la tornada arribarà el 7 de març a Cubelles. Per la seva banda, també hi ha un duel marcat davant del Calafell, on es jugarà el primer partit a Cubelles el 29 de novembre, mentre que el partit de tornada serà el 18 d'abril a Calafell. La competició es tancarà el 16 de maig amb una exigent visita al camp de l'Atlètic de Valls, en una última jornada que podria acabar sent decisiva en funció de com vagin els objectius. Paral·lelament a la publicació del calendari, el club continua perfilant la plantilla amb la que afrontarà aquest nou curs. Els darrers dies ha confirmat 3 noves incorporacions que reforcen diferents línies de l'equip. Per la parcel·la ofensiva ha arribat el davanter Mauro Vázquez, procedent de la penya jove de les Roquetes. Un futbolista cridat, ha aportat talent i sobretot capacitat golejadora. A la línia defensiva s'afegeix el lateral Ramon Vicente, que arriba de l'Atlètic Vilafranca per sumar velocitat, intensitat i solidesa al carril. I finalment també s'ha oficialitzat el fitxatge d'Eliot Cervellera, procedent de

0: l'Atlètic Roda de Barà, un jugador de qualitat que reforçarà la plantilla amb l'objectiu de continuar creixent i contribuint amb els objectius esportius del club. Amb aquestes incorporacions, el Cubelles continua donant forma a un projecte renovat liderat per Josu i Manol i que combina la continuïtat de bona part del bloc de la temporada passada amb una aposta decidida per incorporar talent jove i futbolistes en projecció. Amb el calendari ja definit, l'equip ja té marcades les primeres grans cites d'una temporada en què buscarà consolidar-se la categoria i tornar a il·lusionar l'afició. Es posaran en marxa a partir de la segona quinzena d'agost i el debut en la pretemporada serà per al partit de Festa Major.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
4: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: això mai havia passat i esperem que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: Que és valencians i del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatés.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Lo digo más.

només vull aprendre a desaparèixer i així haurà't des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Encetem nova temporada de Hot Dance 80 i ja en van 15. Avui escoltarem i farem el programa 567. Aquesta temporada, al meridià del programa, anirem escoltant els que varen ser el número 1 a la llista Billboard. Aquest estiu del 24, Pedro Cortés va triure una versió de Is This The Way Amarillo de Tony Christie. I mitjançant la xarxa social Facebook, Arcaiz Basterra, un cantant basc que porta 14 anys que viu a Praga, ens va presentar el nou tema de Naya Dance. Però a l'estiu del 24 ens van deixar dos artistes que hem ballat els seus One Hit Wonder. El primer a deixar-nos va ser Giuseppe Cerchia, conegut pel nom artístic de Pino D'Angio. Això va ser el 6 de juliol del 24. I 15 dies més tard, el 21 de juliol, ens va deixar Evelyn Thomas. O sigui que comencem temporada i ho comencem amb molta marxa. Pino D'Angio, pseudònim de Giuseppe Cerchia, va néixer a Pompeia el 14 d'agost de 1952 i ens va deixar a la capital italiana, Roma, el 6 de juliol del 24. Va ser un cantant italià conegut per les seves cançons pop als anys 80, autor i intèrpret de Ma qual idea, que també va cantar en espanyol amb el títol Que idea.

0: Aquest és el One Hit Wonder de Pino Danjo, però va enregistrar altres cançons. Pino Danjo, tot i ser italià, va passar una gran temporada de la seva joventut als Estats Units i al Canadà.
1: Catenazzo, che donna sei!

a més de cantant, era compositor, i el 1997 va crear una composició anomenada The Age of Love.

una altra cançó que va passar per la batedora Pino Danjo és Don't Call Me Baby del 99 d'estil Electro House i basada en la cançó del mateix nom del grup australià Madison Avenue.

és l'únic artista italià al DVD World Tribute of the Funk publicat per Sony Music el 2003 com a enciclopèdia de la música funky. El 2005 el grup italià de hip-hop Flaminio Mafia va versionar Macualidea amb el títol Cheidea. El 2006 va ser un dels concursants del programa de Telecinco Esta cocina es un infierno, al costat d'altres 12 famosos que convivien en una casa i aprenien a cuinar amb el xef Sergi Arola i Mario Sandoval Huertas. Anem a escoltar la versió que va fer el Flaminio Mafia de la cançó que va ser el What Hit Wonder del Pina Danjo.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Hot Dance 80 és el programa dance de dècades anteriors en el que et punxem, doncs, versions originals, remix, mashups, temes nous de cançons dels anys 80. En definitiva, tot el que es punxava i es ballava a les pistes de ball dels finals dels 70, als 80 i quelcom dels 90, el trobaràs aquí, a Hot Dance 80. Aquesta és una cançó original de la Madonna que van versionar MC Michael G en DJ Svin. I a més, aquest és un remix rebatejat per el DJ holandès que fa molts anys que viu a Canadà, en Mel Ibran. I ja que parlem de Canadà, anem a escoltar una cantant canadenca que és la que fins ara havia començat sempre la temporada de Hot Dance 80, però avui tenim de començar amb un dels millors DJs remixadors que hi ha en el món. Ell és Michael Brown i això és So Many Men, So Little Time.

La marxa que ens arriba des del nord, des de França. Jo vaig cantar, jo vaig ballar amb Marcel Faubert, amb Folie Grap, un home que va néixer el 25 de març del 58 a Lille, France. I si aquesta marxa ens arribava des de França, ens anem cap als Estats Units. Va haver-hi una temporada en la que el breakdance funcionava a les pistes de ball i fins i tot es varen fer pel·lícules. És la música de Break Machine, Breakdance Party.

Està sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa de música dance de dècades anteriors. El programa en el que escoltaràs Italo, House, Funky, tot el que funcionava a les pistes de ball i a les FMs de l'època. Anem a escoltar ara la música de Time Social Club amb aquest seu gran èxit, el Rumors.

Encetem una nova secció a Hot Dance 80 aquesta temporada 15. El 5 de gener de 1980, aquesta cançó de Casey and the Sunshine Band va ser el número 1 a la llista nord-americana Billboard.

A l'abril del 1992, Kiwi S va enregistrar una versió encara més moguda.

Benvinguts a Hot Dance 80, si ens acabes de sintonitzar. Is This The Way To Amarillo? És la versió que ha tret a l'estiu del 24 el Pedro Cortés.

0: en Pedri, en Pedro Cortés, des de Madrid, ens arriba amb aquest seu nou single. I pugem una mica més cap en amunt, perquè l'intèrpret que ens arriba ara és originari d'Euskadi, tot i que porta 14 anys vivint a Praga.
1: Athens is love, Athens is life, in Athens at night, the stars align.

0: feel. Eros shut his eye over us. Moonlight over Athens. It's a spell right on our hearts.
1: Arcaiz Basterra des de Praga ens porta aquest tema New Italo amb les seves companyes que viuen a Sant Sebastià i Bilbao. I és que al segle XXI un pot estar a una punta del planeta i tenir els seus companys, doncs això, a un altre lloc del món. I seguim amb més històries a Hot Dance 80. Aquest és Oliver Sheatham. Get Down on Saturday Night és el seu gran èxit, però avui punxa a la pista central, balla a la pista central. Oliver Sheatham, empat a Little Love on Your Heart.

Madness, un dels principals grups britànics d'esca, format el 1976. Això era un passo adelante.

Estem escoltant Swing Now Sister, un grup musical britànic que es va fer famós a nivell mundial pel seu èxit del 87, que estem escoltant la seva única cançó a aconseguir el top 10 americà. Com podeu comprovar, el seu so varia entre l'smooth jazz i l'acid jazz. I un dels reis del funky que no pot mancar a Hot Dance 80, i menys el primer programa de temporada en el que punxem quasi bé de tot. I és que el primer programa de la temporada donem un repàs al que es pot escoltar durant tota la temporada a la teva emissora de ràdio preferida. Ara escoltem a Bernard Edwards i Neil Rogers amb aquest seu

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa de dècades anteriors en el que et punxem la música que sonava a les pistes de ball. I ara escoltem un remix d'una cançó original de Jean-Paul Yon, Love is in the Air, l'amor està en l'aire.

I anem a acabar aquesta edició de Hot Dance 80 amb un gran èxit de la Sandra i el seu Maria Magdalena. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció de la Susi Bautista i Navarro. A la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado i Escobar. Espero que us hagi agradat i ens escoltem al proper programa. You.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta també molt estable i estiuenc, dominat pel sol i el cel clar gran part de la jornada, sobretot al matí, mentre que a la tarda apareixen alguns núvols rals i algun de baix al final del dia, amb una temperatura que ha tornat a estar alta de nit, s'ha mogut entre els 24 i els 25 de mínima, mentre que la màxima tornarà a ser de rigorós estiu, al voltant dels 32 graus, amb una humitat en conjunt encara força alta i ambient xafogós, vents en conjunt febles, dominats per les marinades en terrals fins a mig matí i marinades més aviat de xaloc la resta del dia, fent que la situació marítima estigui avui molt tranquil·la, amb mar arrissada una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui més variable, amb alternança de sol i núvols, sobretot en núvols baixos fins a mig matí, i més sol a partir de migdia amb alguns núvols alt o algun de baix puntual, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una mica i estarà entre 25 i 26 de mínima, mentre demà tornarà a fer moltíssima calor amb una màxima propera als 33 i amb una humitat alta i moltíssima xafogor un dia més. Vents febles amb domini del gregal fins a mig matí i del xaloc una miqueta més reforçat al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejol a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Ajuntament, en col·laboració dels dos instituts de Cubelles, ha lliurat aquest divendres passat els premis als millors treballs de recerca, de batxillerat i de quart d'ESO de Cubelles en un acte a la Biblioteca Municipal. Els premis de batxillerat han sumat ja 15 edicions amb aquesta. Les investigacions més ben valorades d'aquest any pel jurat són El poder de la propaganda en democràcia, perquè la gent vota el que vota, de Clara Castro, en la categoria en aquest cas de batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, i també el jurat ha reconegut el treball L'infinit a les matemàtiques i la seva transmissió a l'aula, d'Andrea Reyes, en el cas del Batxillerat de Ciències i Tecnologia. També han estat reconeguts amb el segon i tercer premis l'estudi de la relació entre el gènere i la pràctica esportiva, les proves d'accés al cos policial dels Mossos d'Esquadra, de Maria Martínez, i la creació d'una crema casolana per l'acné, de Noa Cabezas, pel que fa a Ciències i Tecnologia. I en l'altre batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, el segon premi l'ha rebut Cristian Olivares pel treball d'Andalusia a Catalunya, una migració dels anys 60, i el tercer premi ha anat a parar a Marta Castelo per un treball en anglès sobre les migracions irlandeses. Pel que fa a quart d'ESO, aquesta era la sisena edició dels premis i ha tornat a tenir la categoria individual i la categoria de treballs en grup. El primer premi individual l'ha rebut Martina Gallardo pel treball Factors i beneficis del tractament cross en creuats trencats. Així ha explicat en recollir el premi què l'ha portat a fer aquest estudi.
3: Bueno, perquè primer de tot penso que els tractaments aquests regeneratius davant d'abans una cirurgia són molt innovadors davant el futur i penso que seran el principal tractament en un futur.
4: Vols estudiar alguna cosa relacionada amb això?
3: Sí, vull estudiar Medicina.
0: I pel que fa als treballs redactats en grup, el primer premi ha reconegut l'Holocaust i genocidis moderns, redactat per Samuel Salgado Campo, Antía Sánchez Cao i Nour Sayer.
5: Bueno, nosaltres vam estudiar l'Holocaust i tota la Segona Guerra Mundial a l'Institut. Llavors ens va agradar molt el tema, ens va semblar molt interessant i de molt impacte social.

0: I volíem comparar-ho amb sobretot el que està passant a Palestina, que pensem que és un tema molt important que hem de donar més com visibilitat.
1: Vols afegir alguna cosa?
2: Bueno, és que també pues, és un tema que nosaltres sempre parlàvem pues, en trucades, quan quedàvem i coses així, perquè ens apassiona bastant i ens ha agradat bastant fer un treball sobre aquest tema, perquè ho hem fet des de l'interès.
3: A la categoria de quart d'ESO també han rebut premis els treballs Els productes cosmètics són només moda o veritat, de Lucía Iglesia Cartagena. I també quina seria la manera més sostenible de remodelar i optimitzar el camp de futbol de Cubelles d'Àngel Bonastre Llasera i Eric Munt Jiménez. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, i l'alcaldessa, Rosa Fonoll, han agraït la participació dels alumnes i han destacat la feina dels docents.
4: Són molts els treballs de recerca i pocs els que arriben aquí. Per tant, independentment de si rebeu premi o no, doncs és una fita que estigueu aquí. Segur que aquests treballs us han suposat demostren el vostre talent, però sobretot reflecteixen el vostre esforç i només per això us ha de felicitar. Dic que enguany és la 15a edició dels Premis de Batxillerat i la 6a dels Premis de l'ESO. I per tant estem molt contents com a regidoria d'ensenyament i com a Ajuntament de Cubelles doncs, que aquests premis es continuïn fent. Agrair l'esforç dels alumnes i sobretot l'esforç de les famílies que els acompanyen com dels equips docents i directius.
5: Moltes gràcies a tots els que esteu aquí, repeteixo, i sobretot els que no heu sortit premiats, el que ha dit la professora, la Montse, que és el mateix el primer que el quart. La qüestió és participar. Us ha servit com a experiència i em penso que és una bona causa. I el nivell, segons tinc entès, perquè tinc dels familiars de jurat que i m'han dit que el nivell era molt alt, doncs això també cal agrair a les escoles, als instituts i als docents sobretot pues, perquè puguin haver arribat aquí i a les famílies també, sobretot, que és els que estan al dia a dia.
3: Els premiats pels seus treballs han rebut 300, 200 i 100 euros en el cas de batxillerat i 250 i 150 euros a quart d'ESO. Els castellers del Foix han completat una altra diada aquest dissabte passat a la Festa Major de Masquef. En aquesta ocasió han descarregat una torre de 6, un castell que ja tenen plenament consolidat aquesta temporada, i també un 3 de 6, una de les construccions més habituals de la colla cubellenca els últims anys. A més, han estrenat un pilar de 4 aixecat per sota, el primer que fan aquesta temporada. En la diada a la Festa Major de Masquef, els cubellencs han actuat acompanyats dels xicots de Vilafranca, que per la seva banda han aconseguit un 4 de 7, el castell més destacat de tota la jornada, i també han descarregat el 5 de 6, el 7 de 6 i un 4 de 6 amb l'agulla. La pròxima sortida dels castellers del Foix, de la colla castellera cubellenca, serà aquest dissabte que ve, 25 de juliol, a la Festa Major de Sant Jaume a la Pineda, a Vilaseca, i actuaran al costat de la colla local, els xiquets de Vilaseca, i també dels castellers de Tortosa. El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
6: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar a TL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7% que està per contracte. per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
3: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària.
1: El comerç local també pot fer-se un lloc al món digital. Aquesta és una de les principals conclusions que deixa l'entrevista audiovisual de Ràdio Cubelles amb Toni Peregrina, propietari de l'Anigó i conegut a les xarxes socials com Toni el Quiosquero. L'establiment va obrir a Cubelles l'any 1984, després de que la seva família vingués de Viladecans amb experiència en el sector de la papereria, la llibreria i la premsa. Quatre dècades després, continua mantenint l'essència del comerç de proximitat, però ha sabut adaptar-se als nous hàbits de consum, com per exemple que pràcticament ja no es venen diaris. Així ho explicava el propi Toni Peregrina en aquesta entrevista.
7: Sí, sí, home, des del 84 fins fa uns 15 anys, això era molta feina. I es venia molt. És més, mira, fixa't que fa ja potser 20 anys érem venent diaris aquí a Cubelles, no només jo, n'hi havia 4. I tots treballaven d'això. I avui dia només estic jo, i cada vegada es ven menys. O sigui, és una cosa que ha anat a la baixa.
1: La disminució de la venda de premsa en paper ha obligat al negoci a reinventar-se, potenciar la papereria, la llibreria, els llibres de text, però també obrint una nova línia de negoci a través d'internet. El primer pas va ser la creació d'una botiga online. Poc després, Toni Peregrina va entendre que per arribar als nous clients calia estar present on aquests passen bona part del temps, les xarxes socials. Va ser així com va néixer Toni el Quiosquero, un personatge que amb un to proper i desenfadat presenta novetats, obre sobres de cromos i mostra els productes que arriben a la botiga. El nom li va posar el creador de contingut cubellenc Juanito, el Nito Flamen, que visita habitualment l'establiment per gravar els seus vídeos. L'aposta ha donat resultat. Avui les publicacions acumulen milers de visualitzacions i molts clients esperen els seus vídeos per conèixer les noves col·leccions abans de comprar-les. L'impacte de les xarxes socials ha anat molt més enllà del municipi. Gràcies a la botiga online, l'Anigó envia comandes de qualsevol punt d'Espanya i també ha fet arribar col·leccions a diversos països europeus. Fins i tot hi ha famílies que aprofiten les vacances a Catalunya per passar per Cubelles i visitar la botiga i fer-se una fotografia amb Toni el Quiosquero, després d'haver-lo descobert a través de les xarxes socials. Segons explica Peregrina, aquesta visibilitat es tradueix directament en vendes. Les seves publicacions serveixen perquè els col·leccionistes coneguin quan arriba una nova edició, un àlbum o un producte especial.
7: De venir a comprar els cromos i jo llavors també vaig aprofitar per començar a fer els meus vídeos per ensenyar els productes. Uh-huh. I va ser tot una roda i llavors crec que tinc bastant visualització i, bueno, i es va venent.
1: Una part important d'aquest creixement s'explica pel boom de les col·leccions de cromos, especialment les relacionades amb el futbol. Peregrina assegura que la col·lecció oficial del Mundial ha generat una demanda sense precedents, un fenomen que atribueix en gran part a la influència de les xarxes socials, que han despertat l'interès d'una nova generació de col·leccionistes i han recuperat tradicions com els intercanvis de cromos entre els infants. Malgrat l'èxit digital, Toni Peregrina té clar, però, que la prioritat continua sent la botiga física. Reconeix que compaginar l'atenció als clients, la preparació de comandes, la gravació i l'edició dels vídeos suposa moltes hores de feina, però assegura que no vol perdre el tracte personal que sempre ha caracteritzat la papereria Anigó. A més dels cromos, el negoci continua oferint serveis consolidats com la gestió dels llibres de text per als nous cursos escolars i manté una aposta decidida per autors locals, reservant un espai específic a la llibreria d'escriptors de Cubelles i col·laborant en les presentacions que s'organitzen al municipi. L'experiència de Toni el Quiosquero demostra que la transformació digital no està renyida amb el comerç de proximitat. Al contrari, les xarxes socials s'han convertit en una nova finestra per donar a conèixer un negoci de tota la vida, atreure nous clients i continuar escrivint la història d'un establiment que, més de 40 anys després d'obrir les seves portes, continua evolucionant sense perdre la seva identitat. L'entrevista completa amb Toni Pregrina o Toni el Quiosquero es pot veure al canal de YouTube de Ràdio Cubelles i escoltar en format podcast a radiocubelles.cat.
3: La Festa Major Petita de Cubelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'agrupació de balls populars que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la 40a trobada de gegants de Cubelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà. I d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26 a partir de les 5 de la tarda. Després la sortida de la cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la 40a trobada de gegants, la regidora Renata Bedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
4: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Cubelles el dia 26 de juliol.
3: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk, una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la Festa Major Gran cap a la Petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
4: La comissió de festes havia sol·licitat recuperar la nit de jazz. El que passa és que, això ja en parlarem, però la Festa Major, com cada any, ve farcida d'actes, des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la Festa Major més enllà del 16 i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la Festa Major Gran i posar-la a la Festa Major Petita el divendres.
3: En el concert del dissabte a la nit, posterior al correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles... els possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la Festa Major Petita com quan tinguem el programa a la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de la nostra, del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: El club de futbol Cubelles ja té definit el camí que hauria de recórrer en el seu retorn a la segona catalana. La Federació Catalana de Futbol la setmana passada feia un primer avançament amb el que serien els integrants d'aquest grup sisè, on hi trobem el Cubelles i la gran part d'equips de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Ara ja s'ha publicat el que serà el calendari 26-27 per una competició que, com ja sabíem, està formada per 16 equips i que començarà el cap de setmana del 20 de setembre i té previst acabar per el 16 de maig. L'equip dirigit per Josu Imanol iniciarà la Lliga lluny del Josep Pons i Ventura. Els cubellencs debutaran al camp del Torreforta, a Tarragona, mentre que el primer partit davant de l'afició cubellenca arribarà una setmana més tard, al cap de setmana del 27 de setembre, amb la visita del Camp Arles. El calendari també reserva dues cites més esperades de la temporada. El primer derbi davant del Ribes es disputarà el 25 d'octubre al camp dels ribetans, mentre que la tornada arribarà el 7 de març a Cubelles. Per la seva banda, també hi ha un duel marcat davant del Calafell, on es jugarà el primer partit a Cubelles el 29 de novembre, mentre que el partit de tornada serà el 18 d'abril a Calafell. La competició es tancarà el 16 de maig amb una exigent visita al camp de l'Atlètic de Valls, en una última jornada que podria acabar sent decisiva en funció de com vagin els objectius. Paral·lelament a la publicació del calendari, el club continua perfilant la plantilla amb la que afrontarà aquest nou curs. Els darrers dies ha confirmat tres noves incorporacions que reforcen diferents línies de l'equip. Per la parcel·la ofensiva ha arribat el davanter Mauro Vázquez, procedent de la penya jove de les Roquetes. Un futbolista cridat, ha portat talent i sobretot capacitat golejadora. A la línia defensiva s'afegeix el lateral Ramon Vicente, que arriba de l'Atlètic Vilafranca per sumar velocitat, intensitat i solidesa al carril. I finalment també s'ha oficialitzat el fitxatge d'Eliot Cervellera, procedent de l'Atlètic Roda de Barà, un jugador de qualitat que reforçarà la plantilla amb l'objectiu de continuar creixent i contribuint amb els objectius esportius del club. Amb aquestes incorporacions, el Cubelles continua donant forma a un projecte renovat, liderat per Josu Imanol i que combina la continuïtat de bona part del bloc de la temporada passada amb una aposta decidida per incorporar talent jove i futbolistes en projecció. Amb el calendari ja definit, l'equip ja té marcades les primeres grans cites d'una temporada en què buscarà consolidar-se la categoria i tornar a il·lusionar l'afició. Es posaran en marxa a partir de la segona quinzena d'agost i el debut en la pretemporada serà per al partit de Festa Major.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
5: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Perquè les cicatrius que lluïm ja són medalles.

Bon dia. Això és Vents de poesia, tempesta de rock. Si us agrada el rock and roll, us recomano encarecidament Spirit. Aquesta música que sona ara és un grup que mai us deixarà indiferents i us pot donar moltes, moltes alegries.

Soc l'Ivan Madrigal i és un plaer tornar a l'estudi. Aquest poema és un petit poema meu. Tinc un projecte molt interessant d'escriure haikus amb un amic i diu lo següent. Dejo una vela en la ventana ardiendo. Luz frente a la guerra.

¿Y qué le pasa a Dylan? ¿Qué le pasa después del Blonde on Blonde? Lo más habitual que se ha solido decir es que es va a pegar un chorlazo en moto. Él montaba una Triumph y le agradava molt anar en moto. La veritat és que va estar 3 anys desaparegut. També potser li va influenciar molt el tema de Norfolk, el festival de folk en el que va ser un escàndal. Però 3 anys fora de circulació, quan ja era una estrella del folk. Tothom volia sentir a Bob Dylan. Tothom volia saber de Bob Dylan. Desapareix i torna a aparèixer amb un disc absolutament desconcertant, que a més és en el que comença a fer gravacions com a ell l'agradava. Agafa els músics, els fica a l'estudi, sense assajos, i a tocar. El disc a què em refereixo es diu John Wesley Harding. Però posarem una canció del posterior, de l'immediatament posterior, una cançó que s'ha de sentir, segurament la coneixeu. Girl from the North Country, amb el senyor Johnny Cash.

És la, confessaré, la primera cançó que vaig posar jo mateix en un tocadiscos. Sempre em va agradar molt. I després vaig descobrir que van gravar més. Hi ha un disc pirata de les gravacions que van fer a Nashville, que no és qualsevol lloc. És un lloc on va gravar Elvis Presley, entre altres. Algun amor, potser, del nord, de d'on ell venia. Diferent. Canvis contínuament en Bob Dylan. Ha de passar el seu temps, òbviament, per madurar un canvi, però va gravar un altre disc completament diferent. Blood on the Tracks, sangre, sang en les cançons. I aquí hi ha un acte de generositat. Sembla que és un disc tot al voltant d'una separació, no sabem de qui, en el que diu "You're a big girl now", ja eres una dona, ja no ets una nena. Això és Blood on the Tracks.

I per més canvis, si és que encara no havia canviat lo bastant, es va fer catòlic, Bob Dylan. De fet, ho va commemorar en un disc que es diu Saved. Però després va tornar al judaïsme. O sigui, quina persona més impredei. No es pot saber abans que és que li passa per al cap. Joan Baez, que li va ajudar molt al començament de la seva carrera i després la va tractar bastant malament, es diu, deia que en una habitació no es podia estar amb Bob Dylan. Era insoportable. Anava a un lloc, a l'altre, demanava qualsevol cosa, no parava quiet. Però aquest no parar quiet va donar lloc a obres d'art absolutament inolvidables. Obres de poesia, cançons veritablement memorables. I que no solament es van reconèixer a Estats Units o angloparlants, sinó a tot el món, fins i tot sense saber el que diuen les cançons, el que diuen les lletres, Bob Dylan va tenir una repercussió enorme, enorme. Aquí ve una cançó peculiar, The Basement Tapes, es diu el disc, que és un disc que va gravar amb The Band, una cançó una banda de molt amics seus que vivien molt a prop, vivien a la zona de Woodstock, i és una banda que va sortir totalment anodina, sense ropes aquestes hippies ni res, tot ropes antigues i tot en un plan tradicionalista, però de l'època dels primers aventureros americans, dels primers exploradors, dels primers colonitzadors nord-americans del nord. Absolutament enormes. I molt, molt interessants, de band, per si mateixos. Però va estar la banda de Bob Dylan durant un temps. The Basement Tapes se suposa que eren unes gravacions que es van oblidar, que es van a tornar a gravar, tot mentira, és un ardit comercial. Posarem una de molt, molt peculiar, de les menys conegudes, Going to Acapulco.

0: un altre disc dels Rodons, valga la redundància, perquè un disc és circular, és on ve aquesta cançó, Day of the Locutus, el dia de les langostes. Això em recorda una de les influències més grans que va tenir Bob Dylan, que és Arthur Rimbaud, el poeta simbolista. Sempre li va agradar. Aquí passa de tot. Fa molta calda, les llangostes canten. És una cançó completament surrealista, simbolista, per molt que es pugui dir, d'aquest disc absolutament memorable. New Morning.
1: Oh, the benches were stained with tears and perspiration. The birdies were flying

Doncs moltes gràcies per la seva atenció. Espero que hagi agradat el programa d'avui. I ens veiem a la propera. Ens sentim a la propera.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Per començar el programa d'avui tenim el gran Mozart i continuarem amb una peça que ja vam escoltar un fragment la setmana passada, el Piano Concerto número 23. Avui escoltarem l'Adagio i l'Allegro Assai. És amb la Filarmònia Orquestra dirigida per Herbert von Karajan i el pianista solista és Walter Hieseking.

Després d'aquests fragments del concert per a piano número 23 de Mozart, tenim a continuació una part en la qual ens acompanyarà també una gran veu de la soprano italiana Amarilli Nizza. Amb ella escoltarem dues àries de la gran òpera de Puccini, Madame Butterfly, les que porten per títol Un bel di Veremo i Che tu amare. L'orquestra és l'orquestra del Borac Teatre d'Ostrava, de la República Txeca, i el director Gianluca Martinengi.

ha estat Luciano Pavarotti amb una ària de l'Elisir d'Amore de Donizetti. A continuació escoltarem dues obertures. La primera del mestre Amadeu Vives de Maruixa i l'acompanya l'Orquestra Filarmònica de Württemberg dirigida per Salvador Masconde. I després de Christoph Willibald Gluck a Ifigenia i Naulis, amb l'Orquestra Filarmònica de Londres dirigida per Alfred Scholz.

Hem escoltat dues magnífiques obertures, una d'Amadeu Vives i una altra de Christoph Willibald Gluck. I acabarem ja el programa d'avui. Ho farem amb Johann Sebastian Bach i un fragment del seu concert de Brandenburg, els concerts de Brandenburg. El moviment número 3, Allegro, amb la Filharmonia Orquestra dirigida per Herbert von Karajan.

Doncs amb aquest fragment dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach acabem avui el programa setmanal de l'Hora dels Clàssics. Espero que us hagi agradat aquesta selecció i també que em vulgueu acompanyar la setmana vinent. Som l'Hora dels Clàssics a Ràdio Cubelles. Bona setmana a tots!

0: fa content.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Si vols notar la diferència.
3: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Molt bon dia, amics. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs bé, amics, com que la setmana passada vàrem acabar aquella sèrie que vam dedicar a les col·laboracions entre artistes i abans d'iniciar un tema nou, ens dedicarem a repassar els èxits del Billboard de l'any 1968.
0: I començarem fent memòria que l'any anterior, el 1967, va acabar amb l'èxit de The Beatles, Hello, Goodbye, que va estar-se una setmana en el primer lloc, que era la darrera setmana de desembre.
1: Sí, però l'any següent, el 68, aquest del qual parlarem avui, va continuar en la primera posició aquest tema i, per tant, se n'hi va estar, perdó, i s'hi va estar dos setmanes més. Per tant, el total va resultar ser de tres setmanes en la primera posició.
0: Dels Beatles ja en tornarem a parlar al final del programa, eh? Però ara, si cas, comencem per un dels dos temes que es va passar una única setmana en la primera posició.
1: Som-hi!

0: La que escoltem és Jeannie C. Reilly, una coneguda cantant de country que va debutar precisament amb aquest tema, en què es va situar una setmana en la primera posició del Billboard.
1: La cançó es titula Harper Valley PTA i, seguint els estàndards de molts altres temes d'aquest estil, ens explica de forma lineal i sense tornades una història relacionada amb la senyora Johnson i l'anomenada PTA, que és l'Associació de Pares i Professors de l'escola on anava la seva filla.
0: Una història que trobem encantadora. A veure, aquestes associacions a les quals es refereix el Xavier, allà als Estats Units, acostumen a ser força conservadores. I en aquest cas, l'associació, la PTA, li envia una carta a la senyora Johnson, que és vídua, per fer-li saber que consideren poc apropiat que es vesteixi amb minifaldilla i que surti amb diversos homes. Una carta que acaba dient que hauria d'educar millor a la seva filla.
1: I la reacció d'ella és presentar-se sense cap cita prèvia a la següent reunió de la PTA, vestida amb minifaldilla, per respondre als comentaris que ha rebut, tot fent un repàs als draps bruts dels membres de l'associació.
0: Que no eren gaires.
1: No sé.
0: Anomenant a cada persona amb noms i cognoms, comença recordant l'home que li ha demanat a ella de sortir en diverses ocasions sense que ho sàpiga la seva dona, la qual, per cert, li fa el salt amb altres homes quan ell marxa del poble. També es pregunta per què devia fugir del poble sense cap explicació la secretària d'un altre dels homes assistents.
1: I tot això sense deixar d'esmentar que a una de les assistents l'Alè sempre li fa pudor a Ginebra.
0: Ai.
1: I una altra no ha assistit perquè s'està recuperant de la borratxera del dia abans i acaba tillant a tots els assistents de hipòcrites.
0: I si per tot això no fos suficient, la darrera sorpresa que la lletra ens ofereix és que la cantant a l'última línia ens explica que això és el que va passar el dia que la seva mare va anar a la reunió de la Harper Valley.

0: Obrim l'apartat dels que es van passar dues setmanes a la primera posició i ho fem amb The Doors, que ho van fer amb aquesta cançó, Hello, I Love You.
1: En aquest cas, la lletra és molt més simple que l'anterior i a la tornada repeteix el títol dient això de Hello, I Love You. Won't you tell me your name? Que d'una forma lliure podríem traduir com Hola, no sé com et dius, però t'estimo.
0: Aquest és un dels temes considerat més comercials de The Doors, en el sentit crític de l'expressió, fins al punt que alguns comentaristes i els mateixos The Doors no la consideren representativa del grup.
1: Potser sí, però el cert és que va tenir prou d'èxit en aquell moment com per passar-se dues setmanes en la primera posició, com aquesta altra que escoltarem a continuació.

0: Hugh Masekela va ser un trompetista sud-africà que va aconseguir el primer lloc de la llista amb aquest tema titulat Raising in the Grass.
1: És una peça instrumental amb protagonisme de la trompeta, de la qual en Masekela n'era un virtuós. Hugh Masekela és considerat el pare del jazz sud-africà.
0: Hi ha una curiositat al respecte d'aquest tema que va arribar a la primera posició, perquè ho va fer just després d'una cançó del també trompetista Herb Albert, de qui, d'aquí una estona també en parlarem.
1: Mira...

0: amb Simon i Garfunkel obrim l'apartat d'aquelles cançons que es van passar 3 setmanes al capdamunt de la llista, com aquesta, Mrs. Robinson.
1: Mrs. Robinson és un clàssic de Simon & Garfunkel i de la música, i a part de la seva qualitat musical, va contribuir notablement al seu èxit el fet de formar part de la banda sonora de la pel·lícula El graduat.
0: Si el recordeu, el film estava protagonitzat per Dustin Hoffman fent el paper d'un recent graduat, malgrat que llavors ja tenia la trentena, i la pel·lícula va escandalitzar a una part d'aquella societat puritana dels Estats Units que esmentàvem al principi del programa, ja que el personatge de Hoffman sedueix al mateix temps la mare i la seva filla, cosa que mai no s'havia vist al cinema fins aquell moment.

0: Tanquem el capítol de les que es van passar 3 setmanes a la primera posició amb I Heard It Through the Grapevine, de Marvin Gaye, que hem d'aclarir, però, que si bé van ser 3 setmanes dintre del 1968, que eren les 3 últimes de l'any, aquestes es van encadenar amb les altres 4 setmanes següents, que eren les primeres del mes de gener del 1969, amb la qual cosa aquesta cançó va acabar acumulant un total de 7 setmanes en la primera posició.
1: Doncs bé, el títol de la cançó de Marvin Gaye, que costa una mica de dir, no és aquest I Heard It Through the Grapevine, té un significat interessant. L'expressió Heard It Through the Grapevine és una frase feta en anglès, que significa haver escoltat un rumor o haver-se assabentat d'alguna cosa a través d'una xarxa informal de comunicació, no de manera directa o oficial.
0: Aquest terme es va popularitzar als Estats Units durant la Guerra Civil Americana, quan els telègrafs s'utilitzaven per transmetre informació, però sovint de manera inexacta, de manera que els missatges es distorsionaven com en una xarxa de rumors.
1: Exactament. La paraula grapevine, literalment vinya, s'utilitza aquí com a metàfora per il·lustrar la xarxa enredada, com les branques dels ceps de les vinyes que s'emboliquen els uns amb els altres i que aquesta xarxa és la que transmet la informació de boca en boca.
0: A la cançó, el protagonista explica com ha descobert a través de rumors que la seva parella l'està enganyant. I això es veu que li genera dolor i frustració perquè no ho ha sabut directament de la seva parella.
1: Ah, clar, clar. Com sigui, si ho hagués sabut directament, no li hauria fet gaire gràcia, oi?
0: Segurament que no.

0: Doncs entrem al capítol de les cançons que es van mantenir 4 setmanes en el primer lloc, amb aquesta This Guy in Love With You, interpretat per Herb Albert, aquell que comentàvem abans,
1: just,
0: i composta per Burt Bacharach.
1: Exactament. Com diu el Xavier, Herb Albert és un trompetista nord-americà que amb aquest tema va precedir a Hugh Masekela, que amb aquella que dèiem abans, Grazing in the Grass, va ocupar la primera plaça de la llista just darrere d'ell.
0: En Burt Bacharach va ser un dels compositors més influents de la música pop de la segona meitat del segle XX. Sent l'autor de centenars de cançons, la majoria d'elles en col·laboració del lletrista Hal David, com és el cas del que ara estem escoltant. Una cançó que inicialment parlava d'una infidelitat, però que els autors van haver de modificar a petició del cantant, perquè es veu que li volia dedicar a la seva dona i no va trobar gens adequat dedicar-li una cançó que parlés d'infidelitats.
1: Clar.

0: Un últim tema que també va encapçalar la llista durant 4 setmanes va ser Sitting on the Dock of the Bay, el tema que Otis Redding estava en procés de gravació quan li va arribar la mort en un accident d'avió.
1: Sí, i precisament el fet que la gravació no estés acabada és el que explica que el tema acabi amb el característic xiulet que el mateix Redding va improvisar perquè encara no estava decidida la lletra que havia de finalitzar la cançó.
0: Com hem vist, en el mateix any van assolir la primera posició de les llistes Otis Redding per una banda i Marvin Gaye per una altra, dues icones del soul que competien entre ells i que treballaven sota segells molt diferents, Stax Records i Motown, respectivament.
1: Sí, l'Stax, amb Otis Redding com a figura destacada, basava el seu so en el rhythm and blues i el gospel del sud dels Estats Units. Això li donava una essència més crua i emocional, de la qual n'és un bon exemple aquest tema que escoltem.
0: Per la seva banda, en Marvin Gaye, de la mà de Motown, es va moure en un terreny més suau i sofisticat, amb produccions polides per un públic més ampli, amb temes com el I Heard It Through the Grapevine, que estàvem escoltant abans.

0: I passem ara al grup de temes que es van mantenir 5 setmanes en la primera posició i ho fem escoltant People Got to Be Free, de The Rascals, que van ser un dels grups que practicaven el que es va anomenar Blue Eye Soul.
1: Exacte, se'n va dir Blue Eyed Soul, la música soul, interpretada per grups de raça blanca, com era el cas de The Rascals, ja que inicialment el soul havia nascut de la mà de grups de raça negra.
0: Aquesta cançó va ser un dels seus més grans èxits, eh? Tot i tractar-se d'un tema amb un ritme força festiu, la lletra és un al·legat en favor de la llibertat i de la tolerància.

0: almost hurt herself and I laughed till I cried.
1: També 5 setmanes són les que es va passar en la primera posició, aquesta que estem escoltant, Honey, I Miss You, interpretada pel seu creador, Bobby Goldsboro.
2: En Bobby Goldsboro va ser un cantant i compositor que va escriure en diversos estils, sobretot el country, i que dedicava aquesta cançó a una fictícia esposa morta feia poc. D'aquí el significat del títol. Amor, et trobo a faltar.
1: Clar. Una curiositat al respecte d'aquesta cançó és que el mateix any, 1968, va rebre una versió de resposta per part de Margaret Lewis, una versió que ella va titular Honey, I Miss You Too, és a dir, amor, jo també et trobo a faltar.
2: Una versió de resposta és un tema que un cantant fa precisament per donar resposta a un tema d'un altre artista.
1: Mm-hmm.
2: Però com que aquest és un tema que té una certa gràcia,
1: sí,
2: potser que en podríem fer un programa un dia o altre.
1: Prenem nota. Sí. Bé, doncs ja en parlarem llavors.
2: Exacte, ja en parlem.

0: I encara tenim un tercer tema que es va mantenir 5 setmanes a la primera posició. Aquest Love is Blue, de Paul Mauriat.
1: Aquest tema és la versió instrumental de la cançó que l'any anterior va representar a Luxemburg en el Festival d'Eurovisió, en què va quedar en la quarta posició. Els autors eren els francesos André Pop i Pierre Coeur, i la va interpretar la cantant grega Vicky Leandros, amb el títol L'amour est bleu.
0: Vaja, o sigui, era Luxemburg, representaven a Luxemburg dos francesos i una grega.
1: Sí, està bé,
0: que Luxemburg és petit.
1: Sí.
0: Bé, ara saltarem del grup de les 5 setmanes a la cançó que va ocupar el primer lloc del Billboard durant 9 setmanes, sent la que més temps ho va fer aquell any 1968. Hey.

0: I com no, havien de ser The Beatles qui es tornés a emportar l'honor de ser el grup que més setmanes es passava al capdamunt de la llista de vendes americana.
1: Sí, i ho van aconseguir amb Hey Jude, que amb una durada de poc més de 7 minuts va trencar els esquemes de l'època en què les cançons gairebé no arribaven als 3 minuts.
0: Sí, però de fet Hey Jude no és la cançó més llarga de The Beatles, eh?
1: No.
0: Però la veritat és que en són poques que la superi. Hi ha, per exemple, una que es diu Revolution 9, que formava part de l'àlbum The Beatles, que tothom
1: sí,
0: el coneix com l'àlbum
1: blanc.
0: Blanc. I també l'altra cançó, I Want You, She's So Heavy, de l'àlbum Abbey Road. Ara bé, totes dues eren força, diríem que experimentals, mentre que Hey Jude va ser molt més comercial.
1: Exactament. Doncs bé, amb la tornada final de Hey Jude, que és la que li dona la llargada, us deixem, amics, fins la setmana que ve, en què nosaltres tornarem amb un nou tema.
0: Però això, com diu el Dinasi, serà la setmana que ve. I mentrestant, feu bondat, canalla.
1: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.
5: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
5: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món.

0: obrim aquest espai dedicat al consum, als consumidors, als seus drets, a les seves reclamacions i també als casos que es van trobant aquí a Cubelles, i ho fem de la mà de dues professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, ens acompanyen, com sempre, últimament en aquest espai, l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Bon dia, un altre dia més.
0: I també tenim amb nosaltres Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, anem parlant aquí doncs, de casos que es troben a l'OMIC, també doncs, de situacions que poden ser més o menys generals o habituals, en què es poden trobar consumidors que després doncs, van a presentar les seves queixes o consultes o reclamacions mitjançant l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. I avui ens volem centrar en aquelles reparacions que necessitem a casa, d'un electrodomèstic, d'un element concret que bé, no acaba de funcionar bé i doncs necessitem l'ajuda d'un tècnic, d'un instal·lador, d'algú, doncs que d'algun mecànic que concretament vingui a casa, no, a mirar-nos allò que ens està fallant, que no ens està funcionant bé. És un sector, no, que bé, en el cas de Cubelles us heu trobat algunes queixes o algunes reclamacions, oi? Expliqueu-nos què és el, en quines situacions, així jo he parlat en general, però vaja, no sé si doncs es pot concretar més. Us heu trobat en situacions doncs que tot això, aquestes reparacions deriven doncs no sé si en què es va allargant més en el temps del que toca, si doncs cada vegada fan falta més peces potser del que el consumidor creu que tocaria. Vaja, quina és la situació en què si algú s'hi troba, considereu que caldria anar a consumir i dir això no és el que tocaria, no?
2: Sí. Mira, més que ara comencem una mica, no? Diem que en aquest cas volem parlar, és un tema que afecta moltes llars i a més és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei, eh?
1: Un cop, sí.
2: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit. Un altre, ara, el més important...
0: Un moment, però, clar, tu et trobes amb la urgència. Truques al tècnic. Et ve a casa sense haver-te donat cap pressupost perquè et dirà, és que ho he de veure. No,
1: no, però abans has de preguntar-li què et cobrarà, per venir, no? El desplaçament, quan serà la mà d'obra, si t'ha de substituir les peces, que més o menys quan seria el cost. Tu ja li expliques si té garantia o no, no? Potser hem de
0: però
1: fer
0: si
1: una miqueta
0: no
1: de recerca abans, no? De buscar la documentació que tenim d'aquest objecte, o depèn, clar, depèn de la...
2: Això deia que aquí hi ha moltíssimes casuístiques, no? Cas que tenim una mica de temps perquè volem buscar diferents proveïdors, doncs sí que podem fer-ho al pressupost. Sigui com sigui, i això sí que és important de dir-ho, el més important és, per qualsevol reclamació, com sempre, però en aquest cas encara més, hem d'exigir la factura. Perquè ens arriben molts casos que no podem atendre perquè con IVA sin IVA, ja ho dic així fins i tot així, no?
1: Sí.
2: En castellà, llavors tu no li vols fer amb l'IVA perquè t'estalvies uns dinerets, perquè normalment, per molt que diguin, gairebé sempre la persona consumidora que diu no, a mi cobren menys. Ho dic també perquè aquí també vull fer una mica de llança a favor dels autònoms, que moltes vegades... però bueno, en aquest cas, perquè si no podem fer res. Perquè, clar, si ens venen a nosaltres dient és que no ha complert el que m'havia dit amb el pressupost, molt bé, potser que tingui un pressupost, però si després no hi ha factura, és que no està complint.
0: Que no consta la feina feta, no?
2: No.
0: Al final la factura és com tenir constància de que això s'ha fet i està pagat, no?
2: No, tu podries fer també un albarant, Una albarada d'entrega també et serviria amb això i amb altres coses. No és tant si després va a judici aquesta persona guanyarà, no? Perquè estem parlant, però estalviem, si realment, segons el que sigui, hem de... és com quan compres un... Oi que quan compres un bitllet d'avió, si saps que si és molt, molt, molt econòmic, que no et retornaran els diners? Doncs en aquest cas hem de ser conscients que si tenim un després una queixa i no funciona, si no hem reclamat la factura, vull dir que siguem conscients a l'hora després també, a l'hora de pagar, que pagues més, però també tens aquesta reclamació. Llavors, segons els imports o el que sigui, potser val la pena aquest sobrecost, que no és un sobrecost, no deixa de ser, però que és un sobrecost final pel consumidor, d'això. Llavors, exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
1: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100, si és pel desplaçament, o 20, si és per mà d'obra, i el més detallat possible, perquè així és com podem...
0: Hi pot haver conceptes sospitosos dins d'aquest detall? Home. És a dir, que t'hagin cobrat coses que en realitat no es poden cobrar, no?
2: L'urgència immediata, no? Per
0: doncs
2: exemple,
0: sí, val 150 i un concepte és això, immediatesa o
1: sí,
0: urgència.
1: El tema dels recàrrecs i suplements, sí, ens hem trobat, no? Que volen cobrar doncs, per l'urgència i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
2: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost. Si no, és que al cap de setmana. I una altra cosa, sobretot també com sempre, no? Això és el que anem dient, però no ens cansarem de repetir-ho i ho seguirem fent. Desconfiem d'ofertes barates. El servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general. Aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers... hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional. És perquè s'aprofiten, te'l posen allà, saps que estàs en un moment de...
1: Bueno, vulnerable.
2: Total, total.
0: De necessitat immediata, no?
1: Sí.
0: I truques, no? I potser el servei aquest no era el que tocava, no? Uh-huh. Bé, sí que és veritat que pot passar, estem parlant de portes, pot passar amb una rentadora, no? Una nevera, un congelador, o una porta que no s'obre, una finestra...
1: O la caldera, a ple hivern, et deixen durant 3 setmanes sense aigua calenta i sense escalfar-te la casa.
2: Per això és el que tenen i, bueno, i per això també estem, no? És a dir, aquí hi ha un altre dret a la informació, jo ho vaig a comentar perquè és el nostre, penso que ens hem d'enfocar... Bueno, ens hem d'enfocar tot, sobretot primer que tinguin el pressupost, que tinguin les factures, que facin bé, però també és important el dret a la informació. Uh-huh. Han de tenir aquestes tarifes, han d'haver-hi unes tarifes disponibles, almenys en català. S'han d'informar clarament els preus abans d'iniciar la feina, no? Això també és pel tema dels drets lingüístics. Sí. I el que dèiem abans, si durant la reparació et estan dient i et diuen ostres, que aquí hi ha una avaria nova, o no, mira, és que resulta que ara revisant et falta aquesta peça, que encariria el pressupost que t'han dit, tu has de comunicar abans de continuar, és a dir, tu no pots dir, mira, te l'he canviada perquè no anava bé, no, te l'ha de comunicar.
1: Has de donar el vistiplau.
2: Exacte, i s'ha d'haver el consentiment. I el que dèiem, doncs, que s'ha de conservar tot, has de conservar els pressupostos, els missatges, les factures, els justificants, si fas un pagament parcial, no, de paga'm això abans que haig d'anar a buscar la peça, doncs també. I si poguéssim fer el pagament parcial, una factura, pagament a compte, sempre millor, és el que dèiem, no?
0: I un dubte que tinc, si et falla un electrodomèstic concret i et deriven... No, aquest és el servei oficial, diguéssim. Estàs obligat a agafar aquell servei o tu, si allò no t'encaixa el pressupost que t'han passat o l'actitud que han tingut, pots buscar un altre servei, és a dir... no estàs obligat, no? Encara que es digui servei oficial, diguéssim, a fer servir aquell servei, diguéssim.
1: No, com a consumidors, com persones consumidores, podem escollir amb qui volem tenir aquesta relació de consum, però si està en garantia, sí que han de venir els serveis oficials, perquè són els que et cobriran les peces, però res més. O sigui, després no és necessari. Si ja s'ha passat la garantia del producte,
3: pots escollir a qui vulguis.
2: També el que comentàvem, no? En aquest cas, sobretot com a consells pràctics, si es pot, sempre que es pugui, comparar diferents pressupostos. No, mirar de no acceptar reparacions si no tenen la documentació escrita. Si algun professional, així com abans he dit mateix, si també et diu no, t'ho faig sense factura i m'ho pagues amb efectiu, millor que no, per el que dèiem de la constància. I també molt important, tothom té assegurança de la llar i en les assegurances de la llar entren, a vegades no ens en recordem i anem al ràpid, llavors a dir, ostres, mirem, perquè l'assegurança de la llar moltes vegades cobreixen ja serveis urgents, serveis de manteniment, llavors mirem-ho, perquè llavors, a més, és més senzill, no?
1: I parlar també de la garantia que tenen, o sigui, hi ha 6 mesos de garantia una vegada s'ha finalitzat la feina, o sigui, i això cobriria la feina en si mateix i els materials que el professional ha fet servir.
2: Si aquest material, per exemple, no, imaginem que jo et faig una reparació i et poso una caldera nova, doncs el que és la reparació en si són aquests 6 mesos que hem dit, però potser si la caldera és nova, doncs tindrà la garantia de 3 anys que té la caldera. Vale? Que no és de dir 6 mesos i ja està, no. Perquè m'ho van instal·lar i llavors et diu el professional no, és que jo ja vaig venir i ja està. Ja, però és que la caldera sí que ho té, llavors, sí. Potser llavors s'ha d'anar al servei tècnic, però sí que s'ha de mirar.
1: Sí, sí, el producte nou 3 anys, quan es fa una reparació 6 mesos.
2: I el que dèiem també és, si es fa una reparació en electrodomèstic o qualsevol, el servei tècnic t'ha de donar un resguard de dipòsit, quan deixen l'aparell a reparar. És a dir, només, i després el que dèiem, només els serveis tècnics oficials poden fer reparacions gratuïtes dins del període de garantia del fabricant. És a dir, ha de ser un servei tècnic oficial que estigui acreditat, t'ha de deixar un resguard de dipòsit. Aquestes coses són importants de dir-les, perquè si després no funcionen, també nosaltres ens ho poden dir, perquè per això estem, com sempre, no? Però, a més, a part de perquè si tenim casos, com ens n'hem trobat, d'alguns serveis tècnics oficials, doncs, que recullen ja diferents incidències perquè no estan complint, nosaltres això aleshores ja ho derivarem a inspecció i se m'està també acudint el que dèiem, no? Vull dir, també les cases, les companyies que també sàpiguen que hi ha un servei tècnic oficial que no està funcionant. En aquell emplaçament, i potser sí que funciona el de Castelldefels o de Vilanova. Vull dir que hem de professionalitzar i no perquè sigui urgent ens hem de, no, ens hem de, hem d'acceptar, doncs és el que hi ha i pago molt. Perquè justament és quan més s'aprofiten, no? Aquesta vulnerabilitat que tens en un moment d'urgència.
1: Exacte. Bueno, el que tu comentes, quan ja ens veiem amb diferents casos de mediació on no arribem a res o el resultat no és favorable i són situacions que són molt clares, doncs des de la nostra, com la mediació no és una obligació, com bé diu la paraula, doncs nosaltres tenim la potestat de derivar-ho a la Generalitat a fer una inspecció si és necessari.
2: Llavors són altes les sancions.
1: Exacte.
2: Molt més altes que no tenir un resguard de factures a sobre.
1: Per això, o sigui, potser la persona consumidora té la responsabilitat de primer saber què està fent, ser coneixedora moure's de manera activament, no? Però una vegada tot allò que ha fet per protegir-se i que tot estigui bé no ha funcionat, pot venir amb nosaltres, i si no, doncs sempre hi ha darrere l'Agència Catalana de Consum.
2: Clar, tenim l'agència i, si no, com sempre, associacions de consumidors, servei d'orientació jurídic, però bueno, recordem que en aquest cas, però sí que crec que els conceptes, no? Com m'agrada quan dius del resum, no? Fem un resum, això m'ha agradat molt, com un resum el que hem dit, encara que ens sembli que no, han de poder fer pressupost les empreses. Si no és avui, doncs, vale, però ja me'l farà i me l'envia per correu electrònic, no? A vegades, no, o la factura.
1: És una obligació. Sí.
2: Una obligació. No, perquè a vegades no et poden fer pressupost si no venen a veure el que hi ha. Saps
1: no, evidentment, però sí, com tu deies abans, tenen les tarifes, han de portar la tarifa física, quan ve te l'ha d'ensenyar, t'ha de poder mostrar el que costa la peça que et proposa que has de canviar, i tu has de veure que tot té un sentit, que és formal, que no és qualsevol que arriba a casa teva, et pica la porta, entra i crea aquesta inseguretat. Per això dic,
3: de la responsabilitat com a consumidor, però també de la responsabilitat com l'establiment i el, o la persona que ve a arreglar-te les coses.
2: Perquè, a més, aprofito per lligar-ho això amb una altra xerrada que vam fer, oi, Pau, del tema que pot ser que et vingui gent a casa que no siguin professionals.
0: És a dir, falsos revisors,
2: els,
0: no? Falsos
2: tècnics. Els osmosis que parlaven, els que et venen de la caldera. És a dir, que aquí hi ha dos aspectes. Primer, que qui et vingui sigui realment la persona que t'ha de fer la reparació que toca, i després que qui vingui que ho faci bé, però sobretot el que dèiem, que no només és això, sinó que a més també ens estem trobant molta gent que va a domicilis fent-se passar per aquests professionals.
3: Sí, també hauríem de dir que ningú pot venir a casa teva a picar-te a la porta i vendre't alguna cosa.
2: Yeah.
3: O sigui, tu els has de cridar que vinguin a casa teva, vale? Això la gent no ho ha de saber, no,
2: sí, però
3: no poden...
2: Sí que és veritat que amb el manteniment, això és el que parlàvem l'altre
3: sí,
2: dia, no?
3: Que però tu els has cridat abans.
2: No, però a vegades et criden i et diuen vindrem a fer la reparació. Normalment és venim a fer la reparació i
3: de manteniment,
2: de manteniment de l'empresa que ja et fa normalment i et truca de més des d'un... Això són fraus.
3: Sí.
2: I ja ho sabem, però ja en vam parlar un altre dia. Però sí, és una cosa de reparacions, som nosaltres que cridem. No t'aparezco i... Ui, mira, veig que se t'ha trencat algú.
3: Ja. Exacte.
0: Doncs bé, avui hem parlat d'aquest sector, de les reparacions dins de casa i també doncs, quins consells hem de tenir en compte abans doncs, de posar-nos en contacte amb els tècnics o quan ens hi posem en contacte, quatre detalls d'informació doncs, que hem de tenir per després no trobar-nos amb un compromís o amb una situació no, d'incertesa que pugui acabar bon, amb un abús sobre el consumidor. N'hem parlat també amb Mangual i Imma Laborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. No sé si queda res més a dir sobre aquest aspecte, si voleu afegir res més.
3: Jo crec que està, no?
2: Sí, hem dit molt, després entraríem, potser hi ha mil casuístiques, com hem dit, però...
3: Sí.
2: I que són, a més, moltes de les que més atenem, no?
0: Doncs fins aquí la secció
3: fins una altra
0: d'avui, que vagi molt bé, moltes gràcies.
2: Adéu, bon dia.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: I tornem a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb Xavier Pedro, que ja tenim avui aquí als estudis de la ràdio. Benvingut, Xavier.
3: Hola, molt bones.
2: I tornem de nou amb aquest programa, avui sota el títol La platja no és una piscina. Parlarem, doncs, de crema solar, residus i sorolls. Endavant, explica'ns.
3: Bueno, doncs, en temes de soroll, de sorolls, el que volíem referir és als sorolls acústics, no?, que produeixen els vaixells i de la seva afectació en certs animals, sobretot en peixos, i els que els afecta més són els grans cetacis, sobretot. Però bueno, aquí tampoc hi tenim gaire mà, no? Nosaltres, no sé, que siguem mariners o bueno, que podem fer viatjar més o menys amb vaixell o així. I sí que volia parlar d'un altre tema que has comentat, que aquí sí que hi tenim força incidència, com per exemple són el tema de les cremes solars.
2: Doncs comencem per aquest primer bloc, cremes solars, què hem de tenir en compte?
3: Mària, doncs el que hem de tenir en compte és que és molt important posar-se crema, no?, sobretot pel tema dels càncers de pells, que després explicaré alguna cosa, i bueno, aquí no hi trobem cap davant, no? Posar-se crema és una cosa que és positiva per nosaltres, per evitar certes malalties, però sí que és important saber quines cremes són més respectuoses amb el medi ambient o quines no ho són tant.
2: Que mirem una miqueta, no?, adquirir aquesta crema, no?, que n'hi ha de més beneficioses per l'ecosistema.
3: Sí, exacte. Sí, a part de segurament, bueno, això cal mirar-ho també, si és... ens estem posant una cosa sobre la nostra pell i segurament a vegades segons quins components químics no deuen ser gaire bons. Hi ha cremes que tenen filtres que són químics i cremes que tenen filtres que són minerals. Quins penses tu que són més perjudicials pel medi ambient?
2: Home, els més, o sigui, els químics, els perjudicials i els minerals suposo que més bons.
3: Exacte.
2: Per deducció, però vaja.
3: Exacte,
2: sí. Ets tu l'expert, digue'ns, Xavier.
3: Per això t'ho preguntava, bueno, sí. perquè pugui quedar clar. A vegades quan anem a la platja, sobretot si l'aigua està molt quieta i així, a vegades sobretot quan hi ha molta gent o així, a vegades fins i tot es veu o entres tu dintre de l'aigua i es veu aquella pel·lícula que queda surant a dintre de l'aigua.
2: I que sembla com un oli, no?
3: Exacte, sí, és, més o menys és això, no? Crea aquesta capa que és com un oli, no? Els impactes dels factors químics que poden tindre sobre els organismes marins, sobre la fauna i sobre la flora que hi ha al mar, sobretot són més perjudicials, però el mar és molt gran i tot es dilueix allà, no? És com posar una goteta petita en una galleda molt gran, però sobretot en zones que són cales petites o aigües que es renoven poquet, no? Doncs allà sí que doncs el dany que poden causar és encara molt més gran, no?
2: I aquí es posa crema solar, però aquí es posa oli, no?, d'oliva, no sé si és el mateix...
3: Clar, doncs crearà també aquesta
2: pel·lícula
3: i també estarem aportant, bueno, segurament alguns olis d'aquests no és només oli com l'oli d'oliva que pot estar fet amb coses que siguin més minerals o siguin orgàniques i per tant sí que estem aportant doncs, uns residus, no?, doncs a l'aigua del mar que seran perjudicials, no?, per tota la fauna i flora que viu allà.
2: per concloure aquest primer bloc i passar al segon, no? Què és el que hem de tenir en compte com a conclusió final, no?, del tema cremes solars i el mar?
3: Vale, doncs que, bueno, els filtres minerals és fixar-nos, no? Igual que quan, abans que parlàvem de l'oli, doncs quan anem a comprar oli al supermercat, oli d'oliva, ara ens fixem més si és verge extra o és verge o així, no? Doncs amb les cremes solars hauríem de començar i fer-ho així, mirar quins filtres porta, si són químics o són minerals. Els minerals normalment porten òxid de zinc o diòxid de titani, que són més estables, i bueno, també depèn de la formulació, uns tindran més o menys d'una cosa o altra, però bueno, és anar experimentant, provant o informar-nos també de veure quins poden ser més bons tant pel medi ambient com per nosaltres mateixos.
2: No? Parlem també si hem tancat doncs, aquest primer bloc, d'una segona part, no?, que també ens has preparat, que serien els residus invisibles. Quins són aquests residus invisibles o cap a on va aquest tema, Xavi?
3: Els residus invisibles és tot allò que trobem a la platja, que alguns sí que són força visibles, no? Per exemple, sí que volia parlar del tema de les borilles, no?, que bueno, és una cosa que sabem que estan, no?, a les platges on es pot... bueno, a totes les platges, més o menys, et trobarem. I bueno, que cal entendre que no és que sigui només que es quedi una borilla allà i sigui aquell el residu, sinó que una sola borilla pot contaminar litres i litres d'aigua, val? Perquè va alliberant substàncies que són tòxiques i això no té revés, no? Després el que sí que m'agradaria aconsellar és, per exemple, doncs que les persones que sí que són fumadores, doncs el més, si volen continuar fumant i que no els prohibeixin, és que s'emportin aquestes borilles, no? Que bueno, que si han fumat, que s'emportin els residus.
2: Que no ho llencin a la sorra, no?
3: Exacte.
2: És a dir, guardin i busquin un lloc, no?, on dipositar-ho correctament, no?
3: Exacte, sí, perquè per una banda en alguns municipis que estan restringint el...
2: Que no es pot fumar, bueno, a les platges, no? Una nova ordenança.
3: Exacte, això mateix. Doncs, bueno, va tant com pel tema dels fumadors passius com pel tema de residus, que així s'eviten tots aquests. Doncs si es fa aquest avenç abans, no? Doncs si tu ets fumador i no provoques aquests residus, potser et deixaran fumar durant molt més temps o més anys a la platja.
2: Què més?
3: Després tenim altres residus que són invisibles, com per exemple... a Torredembarra tenim contacte amb una associació de bussejadors i ens van informar, bueno, allà van instal·lar una platja per gossos, val? Igual que la que hi havia aquí a Cubelles, que ara està tancada, i ens van dir, és que és una passada, allà hi ha com una barrera de Posidònia a prop, doncs van trobar que estava, des que van instal·lar aquella platja per gossos, estava ple de pilotes de goma dintre de l'aigua, just a davant d'on hi havia aquell espai. Bueno, són aquests residus que són invisibles perquè no els veiem, però hi són grans. I bueno, són tot això, aquests residus que podem trobar per allà i no es veuen, però bueno, es van desfent, es van fragmentant, es converteixen en microplàstics i llavors tot això entra dintre de la cadena alimentària i quan nosaltres mengem un peix, doncs estem menjant-nos part de tot allò que hem anat llançant.
2: Clar, els infants van a la platja potser amb pilotes, no?, amb joguines, i es perden a la sorra, vols dir, això acaba al mar o se'ls...

0: d'hivern, hi ha aquestes llevantades, aquests temporals que aporten a vegades molts plàstics que estan surant per allà a la sorra. I bueno, doncs tot això que es podríem evitar, no, de que acabi entrant dintre de la cadena alimentària, si tenim cura dels objectes que portem a la platja, tindrà cura de retornar-los.
1: Uh-huh. El tercer bloc, no, el soroll, qui no ha vist, doncs, això, a gent, no, que es munta, doncs, inclús una festa a la platja i porten altaveus. Què passa amb el soroll, no? Per l'hàbitat també, de l'entorn.
0: Uh-huh. Bueno, en el tema del soroll sí que hi ha les molèsties que tenim les persones i conflictes entre nosaltres, perquè a vegades, bueno, tu vas en un lloc, en una zona tranquil·la, en un espai natural, i et trobes que bueno, que és una zona que és igual que si t'anessis en un bar, perquè hi ha xivarri, hi ha soroll, hi ha fins i tot música i tot això. Doncs si ens afecta a nosaltres, a la fauna, que no estan acostumats a escoltar música, encara més, no? Doncs el que pot produir és que s'espantin i marxin i abandonin aquella zona. I també a l'inici del programa hem parlat de la contaminació acústica dintre de l'aigua, que cada vegada hi ha més estudis, a part del tema dels vaixells, sobretot a l'estret de Gibraltar, que és una zona de pas per on grans cetacis han de passar, i hi ha molta fauna per allà que entra i surt del Mediterrani. Allà, clar, també hi ha molta trànsit de vaixells, i bueno, ja sí que s'està estudiant que, bueno, el greu impacte, no, que causa tota aquesta contaminació acústica. Després també, en contaminació acústica, trobem cada vegada també s'estan implementant més parcs eòlics marins, que són els molins de vent grans per produir energies renovables, que ho posen dintre del mar per no ocupar zones terrestres, i bueno, també produeixen soroll, no? Tot aquest soroll que bueno, nosaltres no l'escoltem, no ens donem compte, però clar, els cetacis sobretot es comuniquen amb freqüències que són molt baixes, i aquestes freqüències tan altes que poden produir els vaixells o els parcs eòlics, etc., doncs els afecten.
1: Uh-huh. Per tant, això, el soroll afecta doncs, uh-huh, l'ecosistema, els peixos també,
0: Exacte.
1: Per fer-ho una mica més entrenador. Hem repassat una mica les cremes solars, els residus invisibles, el soroll en aquest primer programa d'aquesta temporada. La platja no és una piscina. No sé si vols fer una conclusió abans de tancar aquest capítol.
0: Com a conclusió, bueno, que això del que parlàvem, que sí, que hi ha moltes espècies que viuen a la platja, que viuen al mar també, i que fins i tot nosaltres ens alimentem d'aquestes espècies, o sigui que si com més correcte ho fem, millor serà pel nostre benefici també.
1: Doncs queda clar, deixem aquí doncs aquest espai, aquesta nova edició de Compartir la platja amb la natura, amb Xavier Pedro del GPEC. Qualsevol, no sé, informació que vulguin també conèixer de la vostra entitat, poden buscar-ho, no? De seguida, internet, esteu a tot arreu, no?
0: Sí, a la pàgina web gpec.cat o a les xarxes socials trobaran molta informació de què fem.
1: Doncs ho deixem aquí i fins la propera. Moltes gràcies per la teva col·laboració.
0: Gràcies.
1: A reveure.
0: Adéu.

0: Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Molt bon dia a tothom. Avui mirarem la nostra realitat de salut des de la possibilitat de la inclusió. Una inclusió que sempre és difícil, com és el treball en les persones que estan, que pateixen i que estan diagnosticades d'autisme. Sigui o no sigui palès, o sigui menys evident, els autistes, les persones amb autisme, es troben excloses d'accedir a feines que els hi són interessants. El funcionament cerebral de l'autista fa que tenen com a tret comú el cultiu d'interessos especials. Són devocions intenses i apassionades per temes concrets en els quals poden arribar a obtenir un grau proper a l'excel·lència. Per persones com els enamorats de les cuines, com aquests que ja de petits s'han disfressat amb un barretet de cuiner i un davantal i s'han vestit de xef per Carnaval, per Halloween, i s'han presentat als altres com si fossin cuiners, encara que fos amb edats tan petites que no haguessin a començar ni encara a parlar. El retard en la parla també és un tret habitual en les persones amb autisme. Aquests, doncs, cuiners vocacionals tan intensament viscuda els presenta una exploració intel·lectual, posant per cas com són l'estructura molecular dels hidrocoloides o el comportament de les floridures que produeixen el formatge blau i el miso. Arribar a poder investigar un ingredient, desglosar d'on ve, com utilitzar-lo, en quin context cultural es troba, tot això és un interès especial. I el cervell d'aquests cuiners mai no en té prou, sempre en vol saber més. La proclivitat a acumular i organitzar dades convertia la intel·ligència d'aquests cuiners enamorats de la seva feina en qualsevol cuina on treballés i la predisposa a fer associacions inesperades que poden portar grans salts creatius. L'enginy avança gràcies a la gent que no pensa de la mateixa manera que la gent neurotípica. Els defensors d'una acceptació més gran de l'autisme a la cuina afirmen que treballar braç a braç pot beneficiar tant les persones que estan dins de l'espectre com a les que no. Adaptar les feines als talents de cada treballador ha estat una experiència valuosa en petites i mitjanes empreses o en les que han esdevingut cadenes de restaurants que garanteixen la presència de cuiners autistes a les seves plantilles, dintre de les aspectes del que és preferiblement dir, i més correcte i més respectuós, gent neuroatípica. Per contrari, amb els que ens suposem típics i que tenim un pensament molt menys enamorat en la majoria de les vegades. Realment ensenya a establir aquestes relacions amb la gent i aprendre què és el que els motiva i com poden ser més eficaços. Cal fer petits ajustos, però, un petit ajust amb un gran benefici, sempre és una cosa rendible. Per a algunes persones de l'espectre, les cuines són llocs on poden donar un bon ús a les seves aptituds sense veure's frenades pel repte que sovint plantegen les interaccions socials. Per ajudar les persones neuroatípiques a moure's en la feina, és possible que els restaurants hagin de fer adaptacions senzilles per evitar les entrevistes de feina presencials que exigeixen un conjunt complex d'habilitats comunicatives en favor de períodes de prova. Un altre canvi és els fluorescents per bombetes LEDs, ja que els fluorescents sempre fan una llum parpellejant i fan un brunzit que algunes persones de l'espectre autista troben estressant. Algunes adaptacions poden tenir beneficis que va més enllà. Aconsellar als empresaris que proporcionin temporitzadors de cuina per ajustar els estudiants amb la multitasca, un pas menor que, segons ell, també ajuda els treballadors neurotípics. Una empresa que gestiona centres de formació laboral a Van Gogh, que es diu STEPS, passes, per adults neurodivergents, així com cafeteries i un forn que dona feina als seus graduats, va assessorar un gran grup hoteler i va recomanar instal·lar mapes, etiquetes i altres senyals a les seves cuines. Els rètols estaven pensats per ajudar els treballadors amb problemes de memòria o d'atenció, però van resultar populars per gairebé tothom. Va ajudar a incorporar tots els nous empleats més ràpidament, fossin o no neurotípics. Va ajudar la gent a treballar de manera més eficient durant els grans esdeveniments i va augmentar el sentiment de pertinença dels empleats. Chefs on the Spectrum, que és un altre grup de treballadors de la cuina amb aquesta direcció, encara s'està definint, però és probable que part de la seva formació es basi en l'experiència del moviment dels CAPs en cuines professionals. S'intentarà respondre preguntes de com es pot treballar amb persones amb autisme i hi ha l'esperança que la carrera personal dels cuiners que ja ho han fet, que hagin donat els passos per moltes cuines abans d'arribar a la cuina adaptada i perfecta, per ajudi a canviar la visió que es té de l'autisme. El somni del cuiner neurotípic és ser aquella persona amb autisme que ha arribat al capdamunt del sistema de brigades i la passió i la determinació que tenen els porta a no arribar mai tard a la feina. Molts d'ells aprofiten l'estona de silenci abans que tothom se'ls comenci a incorporar per anar organitzant el seu dia a dia. Són mestres de la controlació del seu ambient? Sí, però són uns controladors generosos que permeten que es creï una gran idea de grup on el treball sigui més fàcil i més gratificant. Quedem-nos tots amb aquells dos grans topos. Un tret comú de l'autisme és el cultiu d'interessos especials, d'emocions intenses i apassionades per tractar temes concrets. Convertim això en una oportunitat, perquè la idea de contractar persones autistes com a un risc s'ha sobrepassat ja. I el risc real és deixar de tenir en compte un talent increïble.

0: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, conduït per Gemma Juan. Avui parlarem amb la Tarsi Aragón. Doncs avui tenim a la Tarsi Aragón. Ella és fet integració social i actualment és estudiant de psicologia. Bon dia, Tarsi.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal, Tarsila? Doncs mira, et volíem fer tot un seguit de preguntes per aquest programa de Tots els colors de Ràdio Covelles. I primer que tot, voldríem que ens diguessis què és per tu una persona trans.
1: Hi ha moltes definicions, no? Per mi potser la que és més adient és que al final és algú que trenca amb el gènere que se l'assigna al néixer, i jo fins i tot ho ampliaria, no? Perquè no és només el gènere, sinó que també amb la categoria sexual que s'imposa a través del gènere quan es neix, no? Vull dir, algú que trenca amb el sistema sexe-gènere, que és el que impera en la nostra societat, i amb el base en els genitals reproductors que tenim, és amb el que se'ns otorga una funció social o una altra, masculina o femenina. Llavors, molta gent té assimilat que el gènere sí que és un constructe social, no? Que durant diferents èpoques ha implicat unes connotacions o unes altres, no? De que és un gènere masculí o que és un gènere femení, però és que també el sexe també no deixa de ser una construcció social o una construcció clínica, perquè les cinc categories que marquen el sexe d'algú són els cromosomes, les gònades, les hormones, els genitals interns i els genitals externs. Llavors, és veritat que sí que hi ha dos grups socials que podríem dir que quadren més en una manera o una altra, però després també tenim moltes persones, doncs, que tot no quadra perfectament en A o en B, no? Vull dir que al final el sexe també no deixa de ser un constructe.
0: Sí, de fet, vam comentar, no, en altres programes tot el tema de la intersexualitat, com, bueno, que no tot és ser mascle o femella, sinó que també hi ha tot el tema de la intersexualitat. Doncs sí, doncs m'agradaria també que ens expliquessis, no, quines són les accions que ha de fer una persona trans per fer el trànsit.
1: Per mi crec que la més important, i que moltes vegades s'invisibilitza, és la social, penso, no? Vull dir, sí que ens anem més a lo clínic, sí que ens anem més a l'hormonal, a les operacions i tal, però el fet de verbalitzar que, doncs, tens un altre nom o que fas servir uns altres pronoms ja és una manera de fer un trànsit. Sí, cap a la mateixa persona quan es comença a replantejar el gènere, no? O quan ho comença a exterioritzar el seu entorn. I, bueno, opcions a nivell farmacològic, mèdic i tal, si parlem d'hormones o no, i d'operacions o no, doncs això ja és tot un món, no? Vull dir, hi ha persones trans que no són menys trans pel fet que s'estiguin hormonant o no, estiguin més operades o no estiguin més operades, hagin passat per més processos clínics o no estiguin passant per cap, no? Crec que això sí que és una cosa que s'ha anat trencant molt amb els últims anys, no? Que s'ha anat visibilitzant, però tot i així continua com molt imperant, no? Que si ets una persona trans, doncs has d'estar hormonada, has d'haver-te fet totes les operacions a vida si por haver del mundo, no? I, bueno, has de ser més home o més dona que la resta d'homes i dones de la societat, no? Perquè al final, doncs, durant molts anys en aquest país, durant dècades en aquest país, bueno, ha estat perseguit, després se'ns ha tractat com a malaltes, després se'ns ha dit que la nostra malaltia tenia una cura que era encaixar dins d'aquest esquema, dins d'una societat capitalista que reprodueix unes lògiques que són les que són, uns rols socials en concrets, i ara amb el temps, bueno, això s'està començant a trencar una mica, però sí que tots els espais per on hem de socialitzar com la resta de persones, doncs la pressió de ser més home o més dona, bueno, ja si parlem de les persones no binàries, en segons quins espais mèdics, clínics, institucionals, ni se concibe que puguin existir, ni que estiguin regulades, fins i tot, no? Llavors, bueno, hi ha moltes maneres de transitar, hi ha moltes maneres d'existir, totes són lícites.
0: Doncs sí, sí, realment això que expliques, no?, el tema social, no?, que has destacat que és el primer, bueno, que és un dels més importants. Doncs explica'ns també la teva visió sobre quina és la situació de les persones trans a la nostra societat?
1: Penso que estem en un moment molt de canvi, no? Vull dir, per una banda, venim d'un cicle polític anterior on la força del moviment feminista i LGTBI havia pres molt els carrers, no? I això havia replantejat coses. I ara estem en un moment totalment contrari, no? Vull dir, on la batalla cultural l'està guanyant l'extrema dreta, on la reacció està a l'ordre del dia, no? On el feixisme surt de la porta al carrer, on les agressions estan augmentant, no? Vull dir, sí que havíem viscut uns anys en què les agressions contra el col·lectiu LGTBI no és que estiguessin augmentant de por sí, sinó que les persones LGTBI s'estaven animant a denunciar aquests fets, no? Ara estem en un moment de repunte totalment, vull dir, estem en un moment en què tots aquests discursos generen uns discursos d'odi i això, doncs, provoca accions. Llavors, les pallisses, les agressions, els retrocessos en lleis, etcètera, etcètera, en el dia a dia, doncs, és... jo crec que és una mica el pa, no? Llavors, està com molt polaritzat, no? Vull dir, seria un poc com la frase aquesta de te aman o te odian, no? Doncs jo penso que les persones trans, això, mai han deixat d'estar en boca de ser qüestionades, no? D'una manera com més progressista, segons amb qui parlis, o directament més tractant-te de malalta, i ara continuem una mica aquí, en aquest sentit.
0: Hem regressionat des del teu punt de vista, hem tirat enrere.
1: Sí, hem tirat enrere, sí, hem tirat enrere. Veníem d'uns anys d'avenços, però clar, hem tirat enrere perquè també... clar, les institucions s'han... Ai, ara m'he trebat.
0: No, tranquil·la, sí, no?
1: Sí. Bueno, les institucions d'aquest sistema... s'han apropiat de les proclames que hi ha hagut, no? Perquè potser doncs, aquests moviments no tenien molta força política o una organització concreta, i llavors això ha fet que també doncs, aquestes proclames que hi havia s'hagin doncs, reduït, no? I que al final doncs, dir que tens uns valors o uns principis o que defenses unes idees doncs, queda catalogat com anar vestida de color violeta o al final mesures que són estètiques o mesures cosmètiques, però que no solucionen els arrels del problema que patim la majoria de la gent que som classe treballadora, no? Llavors, sí que el gènere és una part important, però després, si només ens quedem aquí, doncs la resta de precarietat que patim les persones trans dins del mercat laboral, o les persones transmigrades, etcètera, etcètera, doncs, per exemple, les persones transmigrades queden fora de la llei trans.
0: Fixat.
1: I això que tenim la llei trans més progressista de la història, no?
0: Sí, sí, sí.
1: O queden fora del sistema de salut, no? Llavors, clar.
0: Doncs molt interessant això. Fem una pausa musical amb un tema doncs, que ha triat la Tarsila. Anem a escoltar-lo.

0: el gest femení.
1: Lady!
0: Enfront de l'espí, curiós de a quin món restringit. Em provava un vestit, m'excitava amb mi. Menys mal que ningú m'ha vist. Eren dos amics estirats al llit, jugant a

0: Doncs, mira, hi han hagut moltes lleis que ha fet el govern, l'administració, no? El sistema de salut per afavorir doncs, aquesta identitat de gènere respecte a les persones trans, etc. Quin és el teu punt de vista de tota aquesta temàtica?
1: Doncs són engrunes. Totes aquestes lleis són engrunes i bueno, totes aquestes lleis i tots aquests canvis no venen de perquè tinguem un estat modern, un govern superprogressista, no venen per això, venen perquè aquestes lleis es plantegen o es fan perquè hi ha uns col·lectius o hi ha uns moviments socials o hi ha unes forces polítiques que estan fent una batalla i que estan reclamant una sèrie de canvis i millores. Cap govern mai ha fet canvis perquè vulgui. Vull dir, sempre els canvis responen, no? Perquè hi ha una ciutadania que està organitzada, no? Que pot ser moviments socials o pot ser organitzacions polítiques de caire revolucionari. Llavors, clar, jo penso que s'ha de deixar molt clar que entre el que es demana o el que es vol des d'espais organitzats i el que després s'executa a nivell governamental no té res a veure. Perquè al final no deixa de ser això de respondre una mica al sistema social, a la forma d'organitzar socialment la societat i vale, sí, tu pots ser una persona trans, però ho has de ser d'aquesta manera, no? El
0: Clar.
1: gènere ha de respondre com l'Estat entén que ha de ser el gènere, no? I com el sistema clínic entén que tu t'has de comportar, no? Llavors, per això, doncs, durant molts anys a nivell mèdic hem hagut de passar testos, hem hagut de passar per preguntes de si ens agradava el blau, si ens agradava el rosa, perquè en aquell moment l'Estat entenia que perquè nosaltres fóssim validades havíem de passar per això, no? Vull dir, i encara en moltes comunitats autònomes del territori de l'Estat espanyol això continua vigent, no? Vull dir que existeixen les unitats de trastornos d'identitat de gènere, no?
0: Caram, caram.
1: Llavors, no? O, per exemple, el gènere ha estat tan regulat per les institucions que les mamoplàsties en dones trans no entren, però els genitals sí. Llavors, això què respon, no? Vull dir, en canvi, en els nois trans, al treure's els pits, és sí que està cobert per la Seguretat Social, amb una llista d'espera superllarga, que potser doncs, t'has d'hipotecar si vols fer-ho abans. Això perquè fa a fets com més associats al cos, no? Però si ens anem a la resta de lleis, jo què sé, la llei catalana contra la LGTBI-fòbia, no? Que ha tingut una aplicació nefasta, vull dir, té 10 anys d'existència i els cossos de seguretat d'aquest estat, que en teoria haurien de vetllar pels nostres drets, veiem com contínuament qüestionen a les persones que han patit una agressió de caire LGTBI-fòbic, no? Els jutjats estan aplicant unes mesures o unes sentències que no fan justícia, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, al final, doncs, per això abans deia, no?, que estem, doncs, amb mesures cosmètiques plenament, no? Llavors, crec que aquest és una mica que toca sostre, no? Vull dir que no...
0: No,
1: Mai...
0: està molt bé aquesta visió que ens dius. Que clar, les lleis no deixen de ser una resposta social, no? Però que estan molt per sota de les expectatives
1: Clar.
0: socials que hi ha, no? I de les
1: I
0: demandes de la gent.
1: precisament per aquestes demandes, no? Vull dir, jo tinc molt clar que la meva demanda o les persones que estem políticament organitzades, no? Doncs que fins que no acabem amb el capitalisme és que d'aquí no sortirem, no? Perquè, vull dir, continuarem vivint en un regne de... on regna l'explotació i l'opressió, no? I estem veient que quin és el nostre objectiu vull dir, la meva majoria del meu entorn és classe treballadora, que puguem ser empresàries. Quan la realitat del meu entorn no és aquesta, la realitat del meu entorn és que treballa 40 hores o més a la setmana, cobra una merda, no té on independitzar-se perquè el sistema de l'habitatge no està regulat, bueno, si està regulat per afavorir els
0: La
1: lobbies de
0: propietat.
1: l'habitatge, no? Vull dir que és com, vale, molt bé, em puc canviar el nom al DNI. Les meves condicions materials milloren en aquest sistema capitalista? No. Llavors jo penso que ha d'anar com molt de la mà tant una cosa com l'altra, vull dir que hem d'afavorir, doncs, poder canviar el món, perquè és que si no, doncs no sortirem d'aquí. Tindrem una llei que sí que ens permet canviar el nom al nostre DNI, però la resta d'opressions, la resta de realitat precària i explotada, la continuarem tenint. Llavors, clar, això la burgesia mai farà lleis en contra seva i totes les propostes que arribin, doncs per això les persones transmigrades queden fora, perquè hi ha una llei d'estrangeria que
0: Que no
1: deixa fora
0: permet
1: les
0: fer res,
1: refugiades.
0: no?
1: Exacte.
0: No, realment, no, el sistema que tenim, no, el sistema que tenim muntat aquí a Occident, no, bueno, arreu del món pràcticament, no, que tenim aquest sistema capitalista que va més enllà de que va molt més enllà del tema econòmic, no, que absolutament inunda doncs la nostra realitat del dia a dia.
1: Clar, clar, clar.
0: Per tu, Tarsila, quins són els reptes que encara hi ha, no, en el món LGTBIQ+, què hi ha? Quins reptes queden per fer?
1: Doncs, mira, precisament en relació al que comentàvem abans, penso que gran part de les persones LGTBI han deixat d'organitzar-se políticament, no? Sí que veníem fa anys d'un cicle de mobilització, no? De qüestió de gènere de la dona, de la qüestió de gènere de les persones LGTBI... Mm-hmm. Això, les institucions ho han acabat apropiant i ho han acabat disseminant i desvirtuant completament el que s'estava proposant sobre la taula, no? O el que s'estava dient, no? I llavors mm-hmm. tenim com un circ molt estrany del que d'on veníem, on estem, no? Llavors estem en un procés totalment desmobilitzador i que s'ha tocat una mica sostre, no? Llavors jo, per exemple, no havia participat a diferents col·lectius no mixtes, en aquell moment jo sentia que tenia un sentit. Ara jo penso que la lluita per acabar amb l'opressió de gènere, no? Per acabar abolint el sistema sexe-gènere, no pot respondre doncs, de manera no mixta. No? Vull dir, penso que ha d'anar articulat d'algú més gran que apeli doncs, precisament el que comentàvem abans, no? Que està molt bé que doncs, podem canviar-nos el nom, però què passa amb la resta de coses que ens continuen afectant com a proletariat LGTBI, no? Vull dir, quina és la nostra realitat, no? I quin projecte polític volem construir? De quina manera donem una resposta a tot això? Llavors, penso que el repte és, primer, que les persones LGTBI s'organitzin políticament, que la qüestió LGTBI, que la qüestió de gènere estigui articulada en organitzacions polítiques revolucionàries i que ho tinguin present i que estigui ben vinculat i que no només depenguin de nosaltres transformar, canviar i lluitar per un món diferent, no? Sinó que també hem d'apel·lar a la resta de persones de classe treballadora que comparteixen les mateixes penúries com les nostres i que potser aquesta qüestió no la viuen d'una manera tan present, no? Perquè la revolució doncs, no la podem fer només nosaltres, no? L'hem d'articular d'una manera més gran, d'una manera més unitària, d'una manera més organitzada. Llavors, jo crec que és aquest és el gran repte, no només donar resposta i combatre els discursos d'odi a l'extrema dreta, a l'auge de la reacció, les agressions que patim, els retrocessos en lleis i com s'està tensionant i polaritzant la societat, sinó, vale, què fem davant d'això? De quina manera ens organitzem i com donem resposta, més enllà de fer una concentració al carrer?
0: No, està molt bé, no, aquesta visió que tu la terres cap a l'acció política, de fet, perquè sí que les entitats temàtiques doncs, fan tota una feina molt, molt vàlida, molt interessant, però tu estàs parlant d'aquesta... inserir tota aquesta acció en el món polític i en espais mixtes, perquè com diem, doncs al final és com el feminisme, no només el feminisme l'ha de defensar les dones, o sigui, haurien de defensar-se el feminisme arreu de la societat, sigui quin sigui el tema, no? I aquesta visió que va més enllà, no?, de les entitats i de transformar a nivell polític la qüestió.
1: Totalment, totalment. Han d'haver-hi projectes que apel·lin a totes les realitats que pateix doncs, la classe treballadora, tant sigui qüestió LGTBI, tant sigui qüestió de gènere, tant sigui la qüestió estructural del racisme, etc etc. Si no, doncs, quina mena de món aspirem a construir, quina mena de món volem enderrocar, no? Vull dir, o per totes o per ningú, no?
0: Doncs sí, és el que comentes, molt interessant tot el que ens expliques, Tarsila. Ja estem quasi acabant l'entrevista. Sí que m'agradaria que ens diguessis un missatge, no? Quin missatge voldries donar als oients, a la gent que ens està escoltant? El que tu vulguis. És indiferent, el que et vingui de gust.
1: Doncs jo animaria la gent que li ha ressonat això que hem estat aquí comentant, no? O aquestes idees que hem estat comentant, doncs que s'organitzin políticament, que donin resposta ja no només a nivell LGTBI, sinó que s'organitzin davant de les condicions precàries que tenen a la feina, davant del fet de que no estan podent pagar l'habitatge i que es troben que el mercat de l'habitatge els deixa fora sense alternatives habitacional. Bàsicament que la gent s'organitzi políticament, perquè és que si no, doncs, se'ns menjaran i nosaltres som més que ells. Nosaltres som més que l'1% de la població i nosaltres podem construir un món diferent.
0: Molt bé, organitzant-se políticament. Sí. Aquesta seria el missatge de Tarsila. Sí. T'agraeixo moltíssim, moltíssim que hagis vingut al programa, que hagis volgut explicar-nos coses i moltíssimes gràcies. I ara proseguirem amb la cançó que ens ha recomanat, que ens ha portat Tarsila. I moltes gràcies, Tarsila.
1: Oh, a tu, Gemma, moltes gràcies.
0: Ens veiem. Us deixem aquests minuts musicals.

Era un heroi saltant gronxadors, fugint de princeses i del seu amor. Jo era fort i graciós amb el pit descobert, sense saber que no era sols un xoc, sinó un assaig novell.

Fins aquí el programa d'avui. Hem escoltat la música de Rols, de Fran Llera, Zo i Aquelarre, i el A qui le importa d'Alaska. Us esperem en el proper programa.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: I tornem a descobrir l'Etna Botànica. Ho fem amb la Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Sílvia, benvinguda.
1: Hola a tots.
0: I avui, una altra planta. Seguim parlant d'aquestes virtuts, aquestes propietats i aquestes formes d'ús de les plantes. I parlem, a vegades, també de curiositats, contraindicacions, no? Moltíssimes qüestions a través, com dèiem, d'aquestes plantes medicinals o remeieres. Sílvia, avui què toca?
1: Avui us he portat la canya, en castellà canya. És una espècie que, per exemple, aquí a Cubelles la trobem a la desembocadura del Foix, està ple de canyes, perquè és una espècie que li agrada molt el terra humit, o sigui, on hi ha aigua creixen canyes. O sigui, de vegades veiem al voltant de qualsevol carretera que hi ha canyes i diem allà passa un riu subterrani o hi ha humitat o passa una riera, perquè els encanta la humitat. El seu nom en llatí és Arundo Donax. És una combinació de nom grec i de nom llatí. O sigui, Arundo vol dir canya en llatí i Donax vol dir canya en grec.
0: Uh-huh. Sí. Molt bé. És que és curiós també l'origen, no?, d'aquesta paraula.
1: Sí, sí.
0: Perquè així també ens porta una idea, no?, del per què. No?
1: Sí, la classificació ve d'un senyor que es deia Linneo, que el 1700 va fer tota aquesta classificació de les plantes, i és com si tinguin nom i cognom. Per mi és com un nom i un cognom. Llavors, també és molt curiós memoritzar-les perquè, no sé, es memoritza molt fàcilment i amb aquesta, et fas aquesta idea de nom i el cognom, llavors cadascuna té...
0: Sí, sí.
1: Té la seva essència, no? Planta, llavors és fàcil.
0: Perfecte. Què més hem de saber de la canya?
1: És una espècie que creix, quan veiem canya, no és que veiem una canya, veiem una agrupació de canya. Poden arribar fins als 6 metres d'alçada, la seva inflorescència és molt bonica, l'arrel és molt poc profunda, però en canvi el que són com... O sigui, és poc profunda, però està molt, molt ramificada, o sigui, hi ha molt rizoma. Uh-huh. Llavors, té moltes aplicacions i algunes són molt curioses. De la canya que la gent, bueno, potser algú la sap, però quasi no se saben. Per exemple, si agafem les canyes i les cremem i la cendra, la barregem amb vinagre i ho fem macerar uns quants dies, sempre diuen fer-ho macerar 40 dies a sol i serena, és a dir, ho posem en un potet de vidre, aquesta cendra, la afegim vinagre fins que cobrim tota la planta, i ho deixem a sol i serena, és a dir, que li toqui el sol i li toqui la lluna. Llavors, si no tenim doncs, una terrasseta doncs, a la finestra de la cuina o a la finestra del saló, etc. Uh-huh. Llavors es va macerant. Llavors, amb aquesta

0: Es tracta que hem fet, ens ho podem posar pel cabell i el que farem és que evitem que ens caigui el cabell.
1: O sigui, per la caiguda, doncs,
0: sí,
1: és.
0: Sí, perfecte. O sigui, penseu que per finals d'agost ja és bo començar a preparar el cabell per la caiguda, no? Per la renovació que té del cabell, no? I els mesos de setembre, octubre, llavors sí, tenim l'oportunitat de cremar, clar, en un lloc protegit.
1: Clar, s'ha d'anar en compte.
0: Sí, s'ha d'anar en compte perquè l'estiu està prohibit fer focs.
1: Sí.
0: Potser si estem en una finca al mig del camp protegit, doncs sí, podem cremar aquesta canya, ens podem fer aquest preparat.
1: Molt bé. Aquest preparat, però, no sé si el volguéssim fer, podríem arribar a comprar una botiga?
0: No.
1: S'ha de fer així, específic, eh? Sí.
0: Conec gent que fa preparats per la caiguda del cabell, però no donen la seva recepta.
1: Val,
0: sí,
1: clar.
0: Són receptes molt... Sí, les tenen molt ben custodiades.
1: Clar.
0: Sí, i a més li posen no només aquesta planta, li posen més. I jo penso que un dels ingredients és la canya.
1: La canya, eh? Sí, aquest misteri. Sí. Clar, la gent, quan sap fer una cosa... Sí, tampoc compartir, a vegades costa, eh?
0: Sí, no la compartim.
1: No. Molt bé, què més? Què més hem de saber de la canya?
0: Sí, després també, per exemple, és molt curiós que s'havia fet servir la infusió del que és l'arrel, els rizomes, per tallar la llet a les mares. O sigui, quan una mare, vull dir, ja no volia amamantar més el seu nadó, doncs es prenia una infusió de l'arrel i la llet marxava.
1: Molt bé, sí. Així no t'havies de prendre una medicació, sinó una cosa més natural,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar, els hospitals, no, això no crec que ho donin.
1: Clar, no, i tant. Cadascú que toca. Què més?
0: Després també aquestes arrels són diurètiques i també, o sigui, la infusió de les arrels són diurètiques, també la infusió d'aquestes arrels ens neteja la sang, per tant també rebaixen el sucre a la sang i també baixen la pressió arterial. Són desintoxicants, és a dir, netegen la sang. També són antiinflamatòries, és a dir, si tenim qualsevol edema, inflamació als peus a l'estiu, no? Que per la calor de vegades se'ns inflen els peus, les mans, doncs ens anirà molt bé també per desinflamar. El que passa que, clar, has de tenir la força per arrencar la canya de terra, sí, i fer la infusió de l'arrel.
1: Clar.
0: Sí, que això tampoc és tan fàcil.
1: No, hem de tenir força per estirar. Molt bé, aquesta canya i vinga, i a partir de l'arrel, doncs, endavant,
0: sí,
1: no?
0: Perfecte. I després també, com a usos a alguna finca, doncs podem veure que no, les tomaqueres, doncs,
1: les
0: lliguem amb les canyes.
1: Amb les canyes, sí, és veritat, clar, perquè sí, així van creixent, no? I s'aguanten.
0: Sí, s'emparren a la canya.
1: Molt bé. Sí. Què més? Alguna curiositat més de la canya?
0: Això seria...
1: El més interessant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, això seria tot. Sí.
1: Perfecte.
0: Clar, són usos bastant desconeguts.
1: Sí.
0: Clar, de la llet de les mares no crec que ningú avui en dia ho faci.
1: Sí, és que més no ho havia sentit mai, eh?
0: El del cabell, sí, es pot fer.
1: Sí, per la caiguda del cabell,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: suposo que és això deu anar buscat, eh?
0: Sí,
1: perquè hi ha molta gent, clar, li cau el cabell, sí, i no agrada això.
0: Sí, també es poden fer combinacions, també. Per exemple, això ja ho explicaré quan parlem del romaní, però a part de la canya... El romaní també va molt bé per fer-te fregues pel cabell, per evitar la caiguda. Llavors, si tens has fet l'extracte de la canya i després ho combines amb la infusió de romaní, barreges les dues coses i llavors potencies més l'efecte. Llavors, pots anar a fer combinacions de dues o tres plantes. Per exemple, el jonc, sí, que també el tenim aquí a la desembocadura, també serveix per la caiguda del cabell.
1: Clar.
0: Llavors, clar, si... Clar, està protegit, no es pot agafar. Però si, no sé, ho trobes, no sé on, en algun lloc, el jonc, i es pot agafar, si es pogués agafar i poguessis fer la combinació de les tres, doncs ja encara potencies més.
1: Perfecte, molt bé. Doncs, Sílvia, estem descobrint moltíssimes coses, en aquest món de l'etnobotànica, que és molt gran, és immens.
0: Sí, això és un llibre en blanc.
1: Doncs moltes gràcies, Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Moltes gràcies per la teva col·laboració aquí amb Ràdio Cubelles i tornem un altre dia.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta també molt estable i estiuenc, dominat pel sol i el cel clar gran part de la jornada, sobretot al matí, mentre que a la tarda apareixen alguns núvols rals i algun de baix al final del dia, amb una temperatura que ha tornat a estar alta de nit, s'ha mogut entre els 24 i els 25 de mínima, mentre que la màxima tornarà a ser de rigorós estiu, al voltant dels 32 graus, amb una humitat en conjunt encara força alta i ambient xafogós, vents en conjunt febles, dominats per les marinades en terrals fins a mig matí i marinades més aviat de xaloc la resta del dia, fent que la situació marítima estigui molt tranquil·la, amb mar arrissada una mica de marejol.

0: gregal fins a mig matí i del xaloc una miqueta més reforçat al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejol a la tarda.
1: Ràdio Cubelles, notícies. L'Ajuntament, en col·laboració dels dos instituts de Cubelles, ha lliurat aquest divendres passat els premis als millors treballs de recerca, de batxillerat i de quart d'ESO de Cubelles en un acte a la Biblioteca Municipal. Els premis de batxillerat han sumat ja 15 edicions amb aquesta. Les investigacions més ben valorades d'aquest any pel jurat són El poder de la propaganda en democràcia, perquè la gent vota el que vota, de Clara Castro, en la categoria en aquest cas de batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, i també el jurat ha reconegut el treball L'infinit a les matemàtiques i la seva transmissió a l'aula, d'Andrea Reyes, en el cas del Batxillerat de Ciències i Tecnologia. També han estat reconeguts amb el segon i tercer premis l'estudi de la relació entre el gènere i la pràctica esportiva, les proves d'accés al cos policial dels Mossos d'Esquadra, de Maria Martínez, i la creació d'una crema casolana per l'acné, de Noa Cabezas, pel que fa a Ciències i Tecnologia. I en l'altre batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, el segon premi l'ha rebut Cristian Olivares pel treball d'Andalusia a Catalunya, una migració dels anys 60, i el tercer premi ha anat a parar a Marta Castelo per un treball en anglès sobre les migracions irlandeses. Pel que fa a quart d'ESO, aquesta era la sisena edició dels premis i ha tornat a tenir la categoria individual i la categoria de treballs en grup. El primer premi individual l'ha rebut Martina Gallardo pel treball Factors i beneficis del tractament cross en creuats trencats. Així ha explicat en recollir el premi què l'ha portat a fer aquest estudi.
2: Bueno, perquè primer de tot penso que els tractaments aquests regeneratius davant d'abans una cirurgia són molt innovadors davant el futur i penso que seran el principal tractament en un futur.
3: Vols estudiar alguna cosa relacionada amb això?
2: Sí, vull estudiar Medicina.
1: I pel que fa als treballs redactats en grup, el primer premi ha reconegut l'Holocaust i genocidis moderns, redactat per Samuel Salgado Campo, Antía Sánchez Cao i Nour Sayer.
4: Bueno, nosaltres vam estudiar l'Holocaust i tota la Segona Guerra Mundial a l'Institut. Llavors ens va agradar molt el tema, ens va semblar molt interessant i de molt impacte social. I volíem comparar-ho amb sobretot el que està passant a Palestina, que pensem que és un tema molt important que hem de donar més com visibilitat.
3: Vols afegir alguna cosa?
5: Bueno, és que també pues, és un tema que nosaltres sempre parlàvem pues, en trucades, quan quedàvem i coses així, perquè ens apassiona bastant i ens ha agradat bastant fer un treball sobre aquest tema, perquè ho hem fet des de l'interès.
1: En la categoria de quart d'ESO també han rebut premis els treballs Els productes cosmètics són només moda o veritat, de Lucía Iglesia Cartagena, i també Quina seria la manera més sostenible de remodelar i optimitzar el camp de futbol de Cubelles, d'Àngel Bonastre Llasera i Eric Munt Jiménez. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, i l'alcaldessa, Rosa Fonoll, han agraït la participació dels alumnes i han destacat la feina dels docents.
6: Són molts els treballs de recerca i pocs els que arriben aquí. Per tant, independentment de si rebeu premi o no, doncs és una fita que estigueu aquí. Segur que aquests treballs us han suposat demostren el vostre talent, però sobretot reflecteixen el vostre esforç i només per això us ha de felicitar. Dic que enguany és la 15a edició dels Premis de Batxillerat i la 6a dels Premis de l'ESO. I per tant estem molt contents com a regidoria d'ensenyament i com a Ajuntament de Cubelles doncs, que aquests premis es continuïn fent. Agrair l'esforç dels alumnes i sobretot l'esforç de les famílies que els acompanyen com dels equips docents i directius.
7: Moltes gràcies a tots els que esteu aquí, repeteixo, i sobretot els que no heu sortit premiats, el que ha dit la professora, la Montse, que és el mateix el primer que el quart. La qüestió és participar. Us ha servit com a experiència i em penso que és una bona causa. I el nivell, segons tinc entès, perquè tinc dos familiars de jurat que i m'han dit que el nivell era molt alt, Doncs això també cal agrair a les escoles, als instituts i als docents, sobretot pues, perquè puguin haver arribat aquí, i a les famílies també, sobretot, que és els que estan al dia a dia.
1: Els premiats pels seus treballs han rebut 300, 200 i 100 euros en el cas de batxillerat i 250 i 150 euros

0: a quart d'ESO. Els castellers del Foix han completat una altra diada aquest dissabte passat a la Festa Major de Masquefa. En aquesta ocasió han descarregat una torre de 6, un castell que ja tenen plenament consolidat aquesta temporada, i també un 3 de 6, una de les construccions més habituals de la colla covellenca els últims anys. A més, han estrenat un pilar de 4, aixecat per sota el primer que fan aquesta temporada. En la diada a la Festa Major de Masquefa, els covellencs han actuat acompanyats dels Xicots de Vilafranca, que per la seva banda han aconseguit un 4 de 7, el castell més destacat de tota la jornada, i també han descarregat el 5 de 6, el 7 de 6 i un 4 de 6 amb l'agulla. La pròxima sortida dels castellers del Foix, de la colla castellera covellenca, serà aquest dissabte que ve, 25 de juliol, a la Festa Major de Sant Jaume a la Pineda, a Vilaseca, i actuaran al costat de la colla local, els Xiquets de Vilaseca, i també dels castellers de Tortosa. El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Covelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
1: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar a TL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
0: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Covelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària.
2: El comerç local també pot fer-se un lloc al món digital. Aquesta és una de les principals conclusions que deixa l'entrevista audiovisual de Ràdio Covelles amb Toni Peregrina, propietari de l'Anigó i conegut a les xarxes socials com Toni el Quiosquero. L'establiment va obrir a Covelles l'any 1984, després de que la seva família vingués de Viladecans amb experiència en el sector de la papereria, la llibreria i la premsa. Quatre dècades després, continua mantenint l'essència del comerç de proximitat, però ha sabut adaptar-se als nous hàbits de consum, com per exemple que pràcticament ja no es venen diaris. Així ho explicava el propi Toni Peregrina en aquesta entrevista.
3: Sí, sí, home, des del 84 fins fa uns 15 anys, això era molta feina, molta feina. I es venia molt. És més, mira, fixa't que fa ja potser 20 anys érem venent diaris aquí a Covelles, no només jo, n'hi havia 4. I tots treballaven d'això. I avui dia només estic jo, i cada vegada es veig menys. Això és una cosa que ha anat a la baixa.
2: La disminució de la venda de premsa en paper ha obligat al negoci a reinventar-se, potenciar la papereria, la llibreria, els llibres de text, però també obrint una nova línia de negoci a través d'internet. El primer pas va ser la creació d'una botiga online. Poc després, Toni Peregrina va entendre que per arribar als nous clients calia estar present on aquests passen bona part del temps, les xarxes socials. Va ser així com va néixer Toni el Quiosquero, un personatge que amb un to proper i desenfadat presenta novetats, obre sobres de cromos i mostra els productes que arriben a la botiga. El nom li va posar el creador de contingut cubellent Juanito, el Nito Flamen, que visita habitualment l'establiment per gravar els seus vídeos. L'aposta ha donat resultat. Avui les publicacions acumulen milers de visualitzacions i molts clients esperen els seus vídeos per conèixer les noves col·leccions abans de comprar-les. L'impacte de les xarxes socials ha anat molt més enllà del municipi. Gràcies a la botiga online, l'Anigo envia comandes de qualsevol punt d'Espanya i també ha fet arribar col·leccions a diversos països europeus. Fins i tot hi ha famílies que aprofiten les vacances a Catalunya per passar per Cubelles i visitar la botiga i fer-se una fotografia amb Toni el Quiosquero, després d'haver-lo descobert a través de les xarxes socials. Segons explica Peregrín, aquesta visibilitat es tradueix directament en vendes. Les seves publicacions serveixen perquè els col·leccionistes coneguin quan arriba una nova edició, un àlbum o un producte especial.
3: De venir a comprar els cromos i jo llavors també vaig aprofitar per començar a fer els meus vídeos per ensenyar els productes. I va ser tot una roda i llavors crec que tinc bastant visualització i, bueno, i es va venent.
2: Una part important d'aquest creixement s'explica pel boom de les col·leccions de cromos, especialment les relacionades amb el futbol. Peregrina assegura que la col·lecció oficial del Mundial ha generat una demanda sense precedents, un fenomen que atribueix en gran part a la influència de les xarxes socials, que han despertat l'interès d'una nova generació de col·leccionistes i han recuperat tradicions com els intercanvis de cromos entre els infants. Malgrat l'èxit digital, Toni Peregrina té clar, però, que la prioritat continua sent la botiga física. Reconeix que compaginar l'atenció als clients, la preparació de comandes, la gravació i l'edició dels vídeos suposa moltes hores de feina, però assegura que no vol perdre el tracte personal que sempre ha caracteritzat la papereria Anigó. A més dels cromos, el negoci continua oferint serveis consolidats com la gestió dels llibres de text per als nous cursos escolars i manté una aposta decidida per autors locals, reservant un espai específic a la llibreria d'escriptors de Cubelles i col·laborant en les presentacions que s'organitzen al municipi. L'experiència de Toni el Quiosquero demostra que la transformació digital no està renyida amb el comerç de proximitat. Al contrari, les xarxes socials s'han convertit en una nova finestra per donar a conèixer un negoci de tota la vida, atreure nous clients i continuar escrivint la història d'un establiment que, més de 40 anys després d'obrir les seves portes, continua evolucionant sense perdre la seva identitat. L'entrevista completa amb Toni Peregrina o Toni el Quiosquero es pot veure al canal de YouTube de Ràdio Cubelles i escoltar en format podcast a radiocubelles.cat.
0: La Festa Major Petita de Cubelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'Agrupació de Balls Populars, que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat, quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la 40a trobada de gegants de Cubelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà, i d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26, a partir de les 5 de la tarda. Després, la sortida de la Cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la quarantena trobada de gegants, la regidora Renata Bedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
4: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Cubelles el dia 26 de juliol.
0: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk, una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la Festa Major Gran cap a la Petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
4: La comissió de festes havia sol·licitat recuperar la nit de jazz. El que passa és que, això ja en parlarem, però la Festa Major, com cada any, ve farcida d'actes. Des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació de Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la Festa Major més enllà del 16 i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la Festa Major Gran i posar-la a la Festa Major Petita el divendres.
0: En el concert del dissabte a la nit, posterior al Correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles als possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la Festa Major Petita com quan tinguem el programa a la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: El club de futbol Cubelles ja té definit el camí que hauria de recórrer en el seu retorn a la segona catalana. La Federació Catalana de Futbol la setmana passada feia un primer avançament amb el que serien els integrants d'aquest grup sisè, on hi trobem el Cubelles i la gran part d'equips de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Ara ja s'ha publicat el que serà el calendari 26-27 per una competició que, com ja sabíem, està formada per 16 equips i que començarà el cap de setmana del 20 de setembre i té previst acabar per el 16 de maig. L'equip dirigit per Josu i Manol iniciarà la Lliga lluny del Josep Pons i Ventura. Els cubellencs debutaran al camp del Torreforta, a Tarragona, mentre que el primer partit davant de l'afició cubellenca arribarà una setmana més tard, al cap de setmana del 27 de setembre, amb la visita del Camarles. El calendari també reserva dues cites més esperades de la temporada. El primer derbi davant del Ribes es disputarà el 25 d'octubre al camp dels Ribetans, mentre que la tornada arribarà el 7 de març a Cubelles. Per la seva banda, també hi ha un duel marcat davant del Calafell, on es jugarà el primer partit a Cubelles el 29 de novembre, mentre que el partit de tornada serà el 18 d'abril a Calafell. La competició es tancarà el 16 de maig amb una exigent visita al camp de l'Atlètic de Valls, en una última jornada que podria acabar sent decisiva en funció de com vagin els objectius. Paral·lelament a la publicació del calendari, el club continua perfilant la plantilla amb la que afrontarà aquest nou curs. Els darrers dies ha confirmat tres noves incorporacions que reforcen diferents línies de l'equip. Per la parcel·la ofensiva ha arribat el davanter Maur Vázquez, procedent de la penya jove de les Roquetes. Un futbolista cridat, ha aportat talent i sobretot capacitat golejadora. A la línia defensiva s'afegeix el lateral Ramon Vicente, que arriba de l'Atlètic Vilafranca per sumar velocitat, intensitat i solidesa al carril. I finalment també s'ha oficialitzat el fitxatge d'Eliot Cervellera, procedent de l'Atlètic Roda de Barà, un jugador de qualitat que reforçarà la plantilla amb l'objectiu de continuar creixent i contribuint amb els objectius esportius del club. Amb aquestes incorporacions, el Cubelles continua donant forma un projecte renovat, liderat per Josu i Manol, i que combina la continuïtat de bona part del bloc de la temporada passada amb una aposta decidida per incorporar talent jove i futbolistes en projecció. Amb el calendari ja definit, l'equip ja té marcades les primeres grans cites d'una temporada en què buscarà consolidar-se la categoria i tornar a il·lusionar l'afició. Es posaran en marxa a partir de la segona quinzena d'agost i el debut en la pretemporada serà per al partit de Festa Major.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
6: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

fer. Que et cuidis com cuides els altres, sisplau, que ta mare sempre estigui bé i el Guillem també.